0: Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan realitzant a diferents zones de Palafolls. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de les parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde va explicar que es van comentar aquestes dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat. Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució a l'hora que es van atendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. Així mateix, els veïns van posar èmfasi en les mancances d'aquest transport públic. En l'àmbit de la seguretat viària es van tractar diverses millores necessàries en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts conflictius o amb poca visibilitat a causa de la vegetació i els revolts del barri. D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es durà a terme aquest pròxim dissabte, 6 de juny, a 12:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Les ADF alerten arran del cas d'Òrrius que moltes poblacions tenen pendents les franges perimetrals de protecció contra incendis. Mar Tres Serres.
3: La Federació d'ADF del Maresme i del Sud-est del Vallès Oriental han emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals obliga la Llei de Prevenció d'Incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions en terrenys forestals.
0: Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Melina Morilla.
4: Denuncien que la instal·lació se situaria massa prop d'edificis residencials, generant perill per la proximitat de productes inflamables i un augment del trànsit de vehicles pesants durant les 24 hores del dia.
0: El Solidarity Park de Malgrat inaugura els nous ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals. Ona Malgrat.
5: El Solidarity Park és una jornada dedicada a recordar i reivindicar l'ajuda prestada pels brigadistes internacionals durant la Guerra Civil Espanyola.
0: A Calella compta enrere per estrenar els Jocs Infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigvert. Sergi Ferrer.
6: L'Ajuntament ja ha començat a instal·lar els 16 nous elements del Parc del Mau repartits en dos nivells i connectats amb un túnel de xarxes i un tobogan tubular de més de 5 metres, que serà un dels grans atractius del nou espai.
0: I en esports, el Llevanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar. Martí Capçada.
7: El Llevanera es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a Primera Catalana després de perdre per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga.

0: Bona tarda. Les ADF alerten arran del cas d'Òrrius que moltes poblacions tenen pendents les franges perimetrals de protecció contra incendis. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la Federació d'ADF del Maresme i del sud-est del Vallès Oriental han emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals s'obliga la llei de prevenció d'incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions de terrenys forestals. Aquestes entitats no precisen quines són les poblacions, però sí que afirmen que no tot el nucli d'Òrrius, on la setmana passada es va incendiar una fàbrica de parafina i un sector de bosc, disposa d'aquesta franja. També denuncien que en molts casos els municipis que tenen aquesta protecció no la tenen ben feta, en termes d'amplada o densitat d'arbrat o freqüència d'esporja, i que massa sovint, diuen els ajuntaments, han donat a fer els treballs a empreses que havien presentat baixes temeràries en les licitacions i van acabar fent malament la feina. El comunicat apareix, com diem, quan encara s'avaluen els efectes de l'incendi d'Òrrius i se'n busquen les causes. Divendres, 3Cat Info explicava que, segons bombers, el foc no hauria començat a la fàbrica sinó al bosc, i també deia que la parafina vessada hauria contaminat mig quilòmetre de la riera de Riudamella. Davant d'això, hi ha preocupació per si s'han contaminat aqüífers. L'alcalde Xavier Masgrau, de Junts, està convençut que no és així, però l'entitat Eco-Òrrius pensa tot el contrari. També ha dit l'alcalde que l'empresa incendiada Prequinat, que fabrica i distribueix ceres i parafines, complia amb els 10 metres de separació del bosc que indica la normativa.
0: Seguim avançant. Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt uneixen esforços per reclamar una línia d'autobús directa amb Barcelona. Ràdio Canet.
2: L'alcalde de Canet de Mar, Pere Xirau, s'ha reunit amb els alcaldes d'Arenys de Mar, Estanis Forç, i d'Arenys de Munt, Josep Sánchez, per impulsar una reivindicació compartida, la creació d'una línia d'autobús que connecti directament els tres municipis amb Barcelona. Els tres consistoris consideren necessari disposar d'una alternativa de mobilitat eficient i fiable que garanteixi una connexió estable amb la capital catalana. En el cas de Canet, la situació es veu especialment condicionada pel fet que la doble via ferroviària finalitza Arenys de Mar, una circumstància que repercuteix directament en la qualitat del servei. A més, la línia d'autobús 618 cap a Barcelona no té parada al municipi. L'última abans d'incorporar-se a l'autopista és a Sant Pol, deixant Canet sense una connexió directa per carretera. Els alcaldes han coincidit a assenyalar que diversos municipis del Maresme sí que disposen de serveis d'autobús express i defensen que Canet, Arenys de Mar i Arenys de Munt també haurien de poder comptar amb una connexió similar. Aquesta reivindicació també es va portar al ple del passat dijous a Canet de Mar en una moció que va ser aprovada per unanimitat.
0: Seguim ara amb altres reivindicacions. Un grup de veïns de Palafolls s'organitza per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoil a Palafolls ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'organitza mitjançant xarxes socials per coordinar accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els veïns afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials, cosa que genera preocupació per la proximitat de productes inflamables. David Melgar, un dels veïns actius en aquesta mobilització, explica que el rebuig no és només per la proximitat, sinó també per l'impacte general que tindrà en la qualitat de vida dels veïns.
4: Entendemos que puede ser un foco de contaminación ambiental, acústica, lumínica. El proyecto tal y como está planteado está muy cerca de edificios donde vive la gente, con una distancia cercana, con instalación de productos inflamables, con todo eso que conviene, que conlleva pues tener algo inflamable cerca donde tú vives.
3: Els veïns argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no porta cap servei extra. A més, denuncien que la instal·lació obligaria a canviar el sentit de circulació d'alguns carrers, augmentant el flux de vehicles pesants i el trànsit en zones residencials durant les 24 hores del dia. També destaquen que Palafolls és un dels pocs pobles del Maresme que encara mantenen el seu nucli urbà, lliure d'aquestes instal·lacions i fa una crida a totes les entitats del poble per mantenir el model. Tot i que l'empresa

0: diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, és una de les tres aspirants que han oficialitzat la seva candidatura per liderar Junts per Catalunya a Barcelona de cara a les pròximes eleccions municipals. Freixa competirà amb Jordi Martí, president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, i amb Pilar Calvo, diputada al Congrés dels Diputats. Les tres candidatures marquen l'inici d'un procés intern que haurà de determinar qui serà l'alcaldable de la formació a la capital catalana. Barcelona és una plaça estratègica i clau per al seu futur polític del partit. Tot i que ja hi ha tres aspirants confirmats, el procés continua obert i no es descarta la incorporació de nous candidats. Entre els noms que han aparegut hi ha els de l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i l'exconseller Josep Maria Arguimon, que encara no han aclarit si faran el pas. En canvi, l'exconseller Jaume Giró ja ha descartat participar-hi. Les pròximes setmanes seran decisives per definir el lideratge de Junts a Barcelona i el seu projecte, amb què el partit es presentarà a les urnes en un escenari polític cada vegada més competitiu.
1: Gràcies. Més temes. Les gestants puntuen l'atenció de la Corporació de Salut per sobre de la mitja catalana. Melina.
2: Segons les dades publicades pel Servei Català de la Salut, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva supera la mitjana de Catalunya en dos indicadors fonamentals. Aquests són la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants, que mostren una alta predisposició a repetir l'experiència en els centres en futurs embarassos. A més, els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, els ASIR de l'entitat, també han superat la mitjana catalana en 14 dels 23 indicadors analitzats. Tal com detallen des de la Corporació, aquests bons resultats s'expliquen per un canvi de model assistencial basat en la personalització i l'atenció a les necessitats de cada dona. Entre les millores implementades destaca la transformació de la sala de parts de l'Hospital de Calella amb la incorporació d'una sala de parts natural que ofereix un entorn més confortable i respectuós. Així mateix s'han posat en marxa noves activitats des dels ASIR per acompanyar les dones durant la gestació, com ara es fan sessions de ioga i també matronatació. També l'entrada d'un acompanyant a la necessàries no urgents per reduir l'angoixa i millorar la satisfacció emocional. L'evolució de la corporació és positiva en tots els aspectes analitzats. Si es comparen les dades del 2022 amb les del 2025, s'observa una millora en tots els indicadors, especialment pel que fa al tracte rebut pels professionals, la valoració de les instal·lacions i la sensació de les pacients de sentir-se en bones mans. Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva subratllen que aquestes dades consoliden un model d'atenció més humà i proper, reafirmant el compromís dels professionals amb les dones i les seves famílies.
1: El gran joc infantil del Parc Francesc Macià de Malgrat es renova i quedarà tancat durant un mes i mig, Ona Malgrat.
3: El joc infantil més gran del Parc Francesc Macià, situat al costat de l'amfiteatre, quedarà tancat a partir d'aquest dimarts per desmuntar-lo i instal·lar un nou espai de joc. Les obres s'allargaran un mes i mig i compten amb una inversió de prop de 257.000 euros. L'estructura actual de fusta té 19 anys i està força malmesa, tenint en compte el pas del temps i també el seu ús. Tot i això, les noves instal·lacions tindran un disseny similar a l'actual i també estaran fetes de fusta i cordes. A més, l'espai disposarà de torres, ponts, plataformes i tobogans. Les obres les executarà l'empresa BDU Espacios de Valor SL.
1: I a Calella compta enrere per estrenar els Jocs Infantils al Parc del Mau i al Passeig Manuel Puigvert. Sergi.
0: Sí, tot és a punt perquè comenci la renovació de l'àrea de Jocs Infantils del Parc del Mau, superats els entrebancs que n'han endarrerit durant mesos la seva posada en funcionament. Finalment, aquesta setmana arrencarà la instal·lació dels 16 elements que es distribuiran entre els dos nivells d'un espai de més de 1.700 metres quadrats. La nova àrea s'ha projectat amb materials naturals i tindrà referències al món animal per integrar-la millor a l'entorn. A nivell lúdic, s'ha ideat una proposta singular i pensada perquè sigui accessible i inclusiva per a infants amb capacitats diverses, amb un gran tobogan tubular que connectarà la part superior i inferior. Ho explica el tinent d'alcaldia d'Espais Públics, Josep Grima.
4: Aquesta està pensada per infants d'entre 1 a 5 anys. Intentarà estimular la motricitat, la coordinació i la creativitat, no? Hi haurà 11 jocs, com ara doncs un llit elàstic, un sorral, gronxadors, també un espai de joc simbòlic. La part superior, recomanada per infants de 6 a 12 anys, tindrà una estructura de multijoc dissenyada i fabricada específicament per aquest projecte. Inclou 3 torres, xarxes d'escalada, equilibris de corda, un rocòdrom i 2 tobogans, no?

0: i aquest gran tobogan de 5 metres, de més de 5 metres, que jo crec que serà, és un element molt esperat per la canalla, perquè és aquelles coses atrevides.
1: L'Ajuntament hi destina més de 330.000 euros i preveu que el nou estigui que el nou pugui obrir a principis de juliol i si tot va segons el previst. Abans, però, s'estrenarà la nova àrea infantil de l'entrada del passeig Manuel Puigvert a l'espai que ocupava l'antic bar El Paso. De fet, la idea és que s'hi pugui accedir per festa major petita a mitjans d'aquest mes de juny, aprofitant que serà un dels punts amb més activitat de la programació especialment pensada per al públic familiar.
2: I a Premià, la nova plaça Salvador Moragues acull la seva primera festa popular amb la inauguració de la pèrgola. Marc Tresserres.
3: Entre 150 i 200 persones van assistir ahir al migdia a l'acte d'inauguració del nou espai polivalent de la plaça Salvador Moragues. El nou equipament, que s'ha estat construint els últims mesos a l'aire lliure, se situa sota la pèrgola fotovoltaica unint les naus del museu. L'acte contenia, a més, un vermut i una actuació musical i també hi va haver parlaments del primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, del director general de l'Administració Local de la Generalitat, Francesc Balbé, i de l'alcalde, Rafa Navarro. Ripollès va posar en valor la triple funció del nou espai. Balbé va felicitar-se que l'actuació provingui d'un acte de corresponsabilitat de Generalitat i Ajuntament amb el Medi Ambient i la ciutadania, i Navarro va explicar l'origen de la idea i es va confessar culpable d'haver-se entossudit a fer realitat un projecte que semblava impossible. Escoltem un extracte sonor del vídeo publicat per l'Ajuntament.
4: Avançar cap a la transició energètica. El segon objectiu és l'adaptació com a refugi climàtic. Ja podeu veure que aquí, sense aquesta coberta, avui no podríem estar. I per últim, és un espai polivalent.
5: Això és el model de cooperació, el model de corresponsabilitat. Hem de treballar junts, el país el fem entre tots.
6: La primera cosa que em van dir quan em van nomenar alcalde, el meu antecessor em va dir: a partir d'ara tot serà culpa teva. I és veritat, però també us haig de dir que, igual que sóc culpable de moltes coses, també tinc la culpa en positiu d'altres. I aquesta coberta comença amb un passeig informal aquí, amb un sol de justícia, i jo dient: per què no cobrim això? La resposta d'una persona de dins de l'Ajuntament va ser la millor resposta que em donen mai per motivar-me. Em van dir: això no es pot fer.
3: Navarro també va nombrar com a responsable el membre de l'oficina Premià Energia, Albert Puig. Recordem que la nova coberta, que haurà costat aproximadament 1.150.000 euros, entre finançada per la Generalitat de Catalunya i la Diputació en un 80%, és un gran rectangle d'acer d'uns 40 metres de llarg per uns 20 metres d'ample i que disposa de 411 metres quadrats de superfície fotovoltaica. A més, ahir no era l'única inauguració que es feia. Al matí, una estona abans, s'havia presentat formalment un nou mural de grans dimensions a la plaça Maresme, que aquest cop reprodueix una obra del pintor Didier Lourenço. En el seu parlament, l'alcalde va recordar que es tracta d'una iniciativa en clau d'igualtat i reconeixement artístic, però també per dignificar espais del municipi, i va anunciar que després d'aquest i el que hi ha a Joan Prim se'n faran més arreu del nucli urbà.
2: I el Jardí de la Biodiversitat es consolida com un espai ambiental i educatiu de referència a Sant Vicenç de Montalt. Martí.
7: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha impulsat noves actuacions de millora i ampliació al Jardí de la Biodiversitat, situat al parc de la Riera del Gorg, amb l'objectiu de reforçar-ne el valor ecològic, educatiu i divulgatiu. El projecte ha rebut una subvenció de 8.200 euros de la Diputació de Barcelona, que ha permès desenvolupar diverses actuacions destinades a potenciar la biodiversitat urbana i crear nous espais de sensibilització ambiental. Entre les millores destaca la restauració de la bassa naturalitzada, un hàbitat que afavoreix la presència d'amfibis, insectes, ocells i petits vertebrats. També s'hi han alliberat 75 marietes per fomentar el control biològic de plagues d'una manera una mica més natural i sostenible. Durant els darrers mesos s'han instal·lat nous hotels d'insectes per facilitar el refugi i la reproducció d'espècies polinitzadores. S'ha renovat una cartilleria informativa i s'han incorporat noves espècies vegetals mediterrànies de baix consum hídric, com per exemple romaní, farigola, espígol, sàlvia i santolina. A més, s'han plantat nenúfers, joncs, bogues i diverses espècies que afavoreixen la presència de papallones i altres insectes beneficiosos, reforçant així la funció ecològica de l'espai.
2: I avui la Biblioteca de Tordera acull una xerrada per salvar l'escurçó pirinenc del Montnegre. Marc.
3: Sí, l'escurçó pirinenc és un rèptil propi d'ambients freds de muntanya, però el seu límit sud de distribució a Espanya es troba precisament a Tordera, on arriba a cotes molt baixes, un fet insòlid per a l'espècie. Durant la xerrada, els naturalistes del Mont Negre explicaran que la població d'aquest ofidi s'ha reduït dràsticament a la zona. Les principals causes, la persecució directa per part de persones que el maten per por, l'abandonament agrícola que ha tancat els boscos i les transformacions del paisatge derivades d'una gestió forestal intensiva. Un dels tècnics de Natmont explica l'objectiu de la xerrada i com es pot protegir l'escurçó.
8: Llavors, una mica això, l'objectiu de la xerrada és explicar aquesta situació, donar a conèixer l'espècie, també fins i tot intentar motivar o consultar els assistents si coneixen altres observacions de l'espècie que no haguem pogut recopilar al municipi de Tordera o al voltant, i això, explicar una mica quines podrien ser les estratègies per protegir les poques poblacions que puguin quedar i recuperar-les, ja que és una espècie molt, molt interessant a nivell ecològic i seria convenient intentar evitar que desaparegués.
3: La xerrada, com bé deia Gemma, serà avui emmarcada dins la Setmana de la Natura a partir de 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta a la biblioteca.
2: Gràcies, Marc. I el Solidarity Park de Malgrat inaugura els nous ulls de bou i celebra una taula rodona sobre els brigadistes internacionals. Ona Malgrat.
9: Així és, el Solidarity Park ha vingut marcat per una gran quantitat d'actes. Destaca la inauguració dels nous ulls de bou al monument Solidarity Park, al passeig marítim dels 300 dibuixos d'ulls de bou. Se seleccionaran uns pocs i només els més votats podran formar part de l'any que ve del monument Solidarity Park. A l'acte de presentació hi van assistir les autoritats polítiques de Malgrat i alguns dels creadors d'aquests dissenys. També hi ha estat Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, que ha destacat que molts docents i instituts del país encara no tenen les eines suficients per fer-los partícips d'activitats com el Solidarity Park.
10: Encara ens falta molt, molt camí. I els instituts de secundària no tenen els mitjans encara i els professors no tenen tampoc les eines suficients com per encarar els programes de memòria democràtica. Però aquest és el camí i és el que jo volia ressaltar del projecte Solidarity Park. Estem aquí a Malgrat amb la bona direcció. És un gran exemple i el que hem de fer és treballar perquè els nostres joves sàpiguen el que va passar durant la Guerra Civil, durant el franquisme, perquè no torni a passar mai més.
9: El dissenyador conceptual del monument Solidarity Park, Rob McDonald, també va ser-hi a l'acte i va avançar que pel 90è aniversari del Ciutat de Barcelona portaran a Malgrat més del miler de dissenys que els estudiants han estat fent al llarg d'aquests anys. Dissabte també va tenir lloc la taula rodona Brigades Internacionals passat i present de l'internacionalisme, presentada i moderada pel periodista i exdiputat de la CUP David Fernández. La trobada es va centrar en la situació dels palestins a la franja de Gaza, amb el nom de Gaza i Palestina és el mirall de la humanitat, així ho explicava en Saif Boukeshek, membre de la Global Summit Flotilla i un dels que van ser empresonats a Israel.
11: En estos tres años, Gaza se ha convertido a ser el espejo de la humanidad, el espejo al que nos miremos para preguntarnos qué tipo de futuro queremos, qué tipo de humanidad queremos. Y la resiliencia del pueblo palestino ha sido un ejemplo para todos los pueblos reprimidos a inspirarse en luchar y en enfrentar. Estamos realmente ante un momento histórico en el que puede convertir el futuro de esos niños que queremos defender y de nuestra humanidad colectiva. Estamos ante un momento que puede definir exactamente el camino de nuestra humanidad, el camino de la lucha y que requiere que podamos escalar en nuestra manera de movilizarnos, en nuestra manera de hacer acción directa.
9: Durant l'acte també han destacat el brigadisme i les accions col·lectives de lluita per acabar amb la repressió que consideren que està fent la política i els governs. A més, han afirmat que la població ha desenvolupat una mentalitat d'autosabotatge que impedeix prendre mesures i iniciatives com la Global Summit Flotilla.
2: I una trentena de submarinistes i uns 40 voluntaris han participat en la 13a jornada de protecció del litoral que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Canet, Ràdio Canet.
12: La jornada tenia per objectiu netejar el fons marí de davant la costa canatenca. Enguany, tal com apunta un dels membres de l'entitat, Antoni Salva, no s'ha recollit tanta brossa com altres anys. Assenyala que sobretot han extret objectes com ara llaunes, ampolles o tovalloletes, entre d'altres.
13: La veritat és que pel que fa a la recollida d'escombraries del fons, no es van recollir moltes perquè el fons estava força net, però bé, es van treure diferents objectes, principalment moltes tovalloletes pilotes, llaunes, ampolles de plàstic, alguna resta de diferents tipus de material que no haurien d'estar en el fons, i a la platja igual, es van treure llaunes, ampolles, bàsicament, etc. Molt contents de l'èxit de participació i de l'activitat, de l'acollida que vam tenir.
12: La jornada va comptar amb la participació del Consell d'Infants i tenia també un clar to didàctic, ja que es van fer xerrades de sensibilització, un taller de classificació de les deixalles i va acabar amb una festa de l'escuma.
2: Èxit de la penya del Bistec al Campionat de Catalunya Individual Infantil, Martre Serres.
3: Sí, el passat cap de setmana, la localitat de la Sénia va acollir el Campionat de Catalunya Individual Infantil de Bitlles Catalanes. La jornada, marcada pel gran nivell dels joves participants, va esdevenir un autèntic èxit per l'entitat tordarenca, que va veure com els seus representants brillaven en les seves respectives categories després d'haver aconseguit la classificació a través del circuit individual. Entre els resultats més destacats del club, cal remarcar la gran actuació de Lian, que es va proclamar sotscampió infantil i va tancar el circuit individual en una meritòria tercera posició. En la categoria la B, la penya del Bistec també va trepitjar fort gràcies a la Daniela, que es va alçar amb el títol de sotscampiona la Vina i tercera a més del circuit individual. La Laura, per la seva part, va signar una excel·lent segona posició a la Vina del circuit general i, finalment, Antoni va completar el quadre d'honor del club amb un destacat cinquè lloc en la categoria Benjamí. La bona ratxa de la penya del Bistec no es va limitar a les categories inferiors. Coincidint amb el cap de setmana de competició, la ciutat d'Igualada va acollir la final del circuit de parelles mixtes 2025-2026. En aquesta modalitat, el club va estar representat per dues parelles que s'havien classificat entre els 12 primers millors del circuit. La parella formada per la Cristina Folch i l'Abel Cavaller va fregar la glòria en aconseguir la segona posició de la classificació final, mentre que en Xavi Comas i l'Aina Comas van firmar una notable quarta posició.
2: I el Llavanera s'acomiada del somni de l'ascens després d'una temporada per emmarcar en Martí.
7: Doncs sí, el primer equip del Llavanera es va veure escapar-se aquest cap de setmana el bitllet per la final de la Final Four dels play-offs, d'ascens a Primera Catalana, després de caure per 0-1 contra el Cardedeu a la pròrroga. Malgrat la derrota, el conjunt blanc i blau tanca una temporada històrica. Després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, l'equip ha superat totes les expectatives competint fins les portes d'una categoria que el club no ha trepitjat mai en més d'un segle d'història. L'eliminació va deixar un regust amarg entre jugadors, cos tècnic i afició, que va omplir les graderies per poder donar suport a un equip que ha fet somiar tot un poble. El gol visitant a la pròrroga va posar fi a una trajectòria extraordinària, però no va esborrar l'orgull per una campanya que molts qualifiquen de memorable.
2: És moment ara de donar un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Hola, molt bon dia. Arrenquem el mes de juny amb una situació meteorològica que de moment no ens aporta massa novetats. Això sí, aquest darrer cap de setmana han baixat una mica les temperatures, ha continuat la calor, però no tan exagerada com la que vam tenir dijous, i tot això en una jornada en la qual avui esperem que tornem a tenir domini del sol a tota la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda, sempre poc importants. Els vents fluixos girant del sud-sud-oest aquest matí, sud-oest aquesta tarda moderat, i la situació marítima aquest matí dominada pel marejol, aquesta tarda en petites àrees de maró aquí a la costa de la comarca. La previsió per demà indica que no hi haurà massa canvis, alguns núvols sí, però seran poc importants, els mitjans que sobretot arribarien a la tarda cap al Maresme Nord, però sense deixar precipitacions, una mica en la línia del que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Per la seva banda, els vents continuaran fluixos, la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de moment no esperem canvis, però sembla tot apunta que dijous, durant la recta final del dia, arribaria una línia frontal amb xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca, i també un descens de les temperatures que serà marcat especialment ja de cara a divendres.
2: Doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem parlarem dels plans i activitats que podeu fer aquesta setmana amb l'agenda setmanal de la mà de Martí Capçada. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora la Txell Rubio, qui cada dilluns ens porta una nova recepta per aprendre, i acabarem el programa amb la tertúlia esportiva per repassar doncs a totes les, els partits i totes les novetats en clau esportiva que és important que avui doncs coneguem. Tot això a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Som-hi, tornem en directe a l'Ona Maresma, moment del repàs diari a les xarxes socials amb en Marc Tresserres aquesta setmana. Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Comencem parlant del Maresme. Què hem de destacar avui a la comarca?
3: Doncs mira, ho podríem haver agafat com a notícia del dia per Tordera, en aquest cas, com hem fet a la primera estona, però ho utilitzarem com a tuit. I és que, atenció, hi ha hagut ja un tercer tiroteig a Catalunya en menys de 48 hores. Sí, tal i com ho escolteu, un home ferit de bala en un narcoassalt a Tordera. El tiroteig ha deixat un ferit de bala i dos detinguts. Els Mossos van rebre un avís cap a 4:45 de la matinada d'aquest dilluns per la presència d'un vehicle sospitós després que se sentissin trets. Juntament amb la policia local, els Mossos van aturar el vehicle a la C66 a l'altura de Salrà. Un dels dos ocupants estava ferit de bala i va ser traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Tanmateix, els dos han estat detinguts per relacionar-se amb un narcoassalt de marihuana, de tràfic d'aquesta droga, i ara la policia treballa per identificar la resta d'implicats en aquest tiroteig.
2: Has dit tres tirotejos en 48 hores, per tant, hi ha hagut tres tirotejos en dos dies.
3: Sí, bàsicament, no a Tordera només
2: clar,
3: aquest,
2: clar,
3: però...
2: Clar.
3: Però sí, per tant...
2: A Badalona, no? Crec que a Badalona
3: i tant.
2: I clar, ens falta un tercer, però ara mateix no sé on ha estat. Vaja.
3: No, jo tampoc, el de Badalona sí que l'he vist també, però llavors he vist el de Tordera i ostres, això es toca
2: i
3: més
2: tant.
3: De prop fins i tot.
2: Totalment. En clau internacional, on hem de posar la mirada?
3: Doncs, mira, igualment seguim amb Catalunya. A partir d'avui s'encareixen les factures de la llum i del gas. L'IVA torna a pujar en la llum fins al 15% quan estava al 10%, i també el gas passa a valdre un 10% més perquè el govern espanyol ha retirat la rebaixa que hi havia fins ara en aquestes dues factures tan importants. Per sort, es mantenen les bonificacions pels carburants i hi haurà descomptes del dièsel, i la gasolina. Però tot i així, no són bones notícies.
2: No. I el tema internacional, a veure si és més positiu o potser seguim en aquesta mateixa línia.
3: Seguim una miqueta en la mateixa línia, per sort no ha acabat malament, Gemma, però ja ho veureu. Un vol de Nova Jersey a direcció a Mallorca gira cua per un dispositiu Bluetooth que duia el nom de bomba. Imagina't viure, estàs tu amb el teu mòbil i de cop veus possibles opcions per connectar-te amb Bluetooth i una de les opcions és bomba.
2: Clar, però això està ni mala llet, perquè això ho ha fet algú a propòsit, no?
3: Sí, i ara quan acabis d'escoltar el tuit ho veuràs que ha sigut una broma de molt mal gust. Un parell d'hores després d'enlairar-se de l'aeroport de Newark, a Nova Jersey, pels altaveus de l'avió, la tripulació va ordenar als passatgers que desconnectessin tots els dispositius de Bluetooth immediatament. Els auxiliars de vol van explicar que era un ordre provinent de les oficines centrals de United Airlines a Chicago i van advertir que si no s'apagaven tots els dispositius, l'avió hauria de tornar. Van dir que una persona havia fet alguna cosa amb el Bluetooth que posava en perill la seguretat del vol, i així va ser, relacionat amb el que hem dit de posar-li el nom de bomba al Bluetooth. A 32.000 peus d'altura ja sobre l'oceà Atlàntic, els pilots van fer una última i definitiva crida d'un minut. Davant la negativa a desconnectar-ho, els pilots van prendre la decisió de tornar per evitar mals menors, i després d'aterrar a Newark de nou els esperava, evidentment, una presència massiva d'agents de policia a l'aeroport i agents federals per a veure què passava si entre els passatgers hi havia algú que realment tenia intenció de fer esclatar una bomba, ja sigués dins de l'avió o al mateix aeroport. Llavors els passatgers van ser evacuats amb els passaports i els telèfons, els hi van comprovar tots els dispositius i tots els passatgers van haver de passar de nou per la seguretat de l'aeroport. Al final, Gemma, les autoritats van comprovar que només es tractava del nom d'un dispositiu i el culpable, un adolescent de 16 anys.
2: Tela. Quina tela aquest jovent d'avui dia, que, és una broma, no? Però clar, és una broma que fixa't les conseqüències que ha tingut aquesta broma. Ha hagut de girar cua a l'avió, hi ha hagut un desplegament policial increïble...
3: Sí, és que jo quan l'he llegit no donava crèdit, llavors he vist que això, que el culpable era un nano de 16 anys, en part me n'he alegrat, però he pensat, és que només aquestes coses passen amb aquestes edats, en general.
2: Sí, totalment. Marc, ja tot fet, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
3: doncs, que s'hi calen més controls de seguretat abans de pujar a l'avió per evitar aquests espants, com hem acabat d'escoltar.
2: Ostres, tu creus que calen més controls?
3: Sí, perquè fins que no et passa res, ok, però clar, a la que et passa alguna d'aquestes situacions, clar, i a l'avió ja hem vist, sobretot per internet, que ara, òbviament, les coses corren més ràpid, situacions de pallisses entre passatgers, gent que clava ganivetades, alguna vegada també això, gent amenaçant els pilots que aterressin perquè volien fer algun tràfic de drogues, i no en dic més perquè tampoc clar, en conec tantes com a tal, les estic dient de memòria, i no vull dir informació que no és, però vull dir això, que a mi m'espantaria moltíssim una situació així. Per tant, per què no?
2: Jo, pel que fa als controls, depèn de l'aeroport i depèn del país, no? Hi ha controls més estrictes i menys. També és cert que hi ha un cert punt aleatori, no... A vegades et toca el control, a vegades no, saps quan passes la màquina que et fan com un rastreig, no, a veure si portes alguna cosa. El que sí que prohibiria rotundament és beure alcohol a dins de l'avió. I si m'apures, també a l'aeroport, perquè no sé si has sentit alguna vegada notícies d'aquesta mena, de turistes borratxos, baralles... Crec que és un problema beure a bord.
3: Home, evidentment, jo també ho prohibiria, sobretot a bord, sens dubte, allà no. I, òbviament, si veiessis algú perjudicat abans de pujar a l'avió, jo crec
2: no
3: que... exacte, els de la companyia mateix, ser prou conscients i dir, on vas? I a fer aparèixer la policia que hi hagi a l'aeroport i dir, mira, escolta'm, si no et saps controlar, no volem perill per la resta de gent, les teves conseqüències són teves i no puges.
2: Totalment. Totalment, doncs, Marc, aquesta és la pregunta del dia, si calen més controls de seguretat abans de pujar a un avió. Gràcies, fins
3: ara. Exacte, fins ara.

0: moment per l'entrevista del dia. Avui ens acompanya a l'Ona Maresma la Susanna Pla, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Palafolls. I és que en poc més de 3 setmanes es durà a terme una nova edició del FEM Palafolls. Amb ella i també amb el nostre company Jordi Prats de Valls descobrim tots els detalls d'aquesta edició. Endavant.
1: Sí, Gemma, i és que concretament amb aquest inici del mes de juny l'Ajuntament ja ha fet públiques les dates i també les activitats d'una nova edició del FEM Palafolls, una proposta que vol donar la benvinguda a l'estiu amb proposta gastronòmica, descomptes i també diferents concerts i activitats que avui volem destacar amb la regidora al nostre municipi de Cultura, és la Susanna Pla. Susanna, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda a totes i a tots.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres, contents doncs de tenir un nou cartell del FEM Palafolls aquest any 2026, del 26 al 28 de juny, oi?
2: Exacte, ja tenim ganes, no? De fet, dissabte estava en una activitat que organitzava el Casal de la Dona i tothom em deia, bueno, i a final de mes el FEM Palafolls. Sí, sí, sí, el 26 al 28 de juny, doncs aquest any celebrarem el FEM Palafolls.
1: Resumim una miqueta, quina és la idea del FEM Palafolls? Perquè després de tantes edicions, un ja instaura aquesta data al calendari, ja sabem que toca per començar l'estiu, però crec que cal remarcar una miqueta quin és l'interès real d'aquest FEM Palafolls. Què ens podries explicar, Susanna?
2: Doncs nosaltres quan fem, bueno, quan fem les activitats intentem posar el focus en una cosa concreta, no? En el FEM el que fem és posar el focus al comerç, no? I és aquell cap de setmana doncs, que els comerços doncs, ja inicien els períodes de vacances i que intentem doncs, que la gent trobi aquests descomptes, trobi situacions especials en els comerços de Palafolls. Però a més també fem una aposta gran per la gastronomia, no? I muntem aquest village on els restauradors que volen doncs s'apunten i poden ens poden doncs oferir aquells plats o aquelles coses que fan normalment en els seus locals, però que en aquest punt de trobada que seria aquest village que muntem en el Parc de les Esplanes, no? Aquest parc tan desconegut i que aquest dia el posem aquests dies, no? La gent és un punt de trobada, no? I és un punt de relació, no? Amb la família, però també amb els amics, amb aquells veïns que durant l'hivern, no? O durant el dia a dia no el trobem, no? I aquí també podem fer una aposta molt gran per la gastronomia del municipi i res, això és una mica el resum del que és el FEM.
1: Posats en situació, doncs, comencem a relatar ja el que trobem en aquest nou cartell. Tot plegat començarà el divendres a partir de dos quarts de set aproximadament del vespre, és quan obre normalment el village perquè la gent ja pugui anar allò obrint boca i anar fent boca per al que ens espera el cap de setmana.
2: Exacte, a partir de dos quarts de set doncs el village tots els dies estarà obert, no? I allà ja es podrà gaudir de música ambient, no? Doncs per començar a aprendre alguna cosa o per començar a activar, però sí que és el divendres quan comencem i és com un dels plats forts, no? D'aquest cap de setmana, que és aquesta desfilada que fem conjuntament amb el Molí d'en Puigverd, no? I que podem veure doncs aquelles marques que tenen i que venen, no? I que i que desfilen, no? amb aquesta gent tan especial, no? A més aquest any també com a novetat, no? I jo estic molt contenta, doncs també hi ha la participació de l'Escola de Música i Dansa i ens oferiran música en viu i podrem gaudir també de les noies que ballen i bueno, i ja ho veureu. Per tant,
1: ja ens has explicat un secret, en aquest cas.
2: Un secret, com a novetat d'aquesta edició. Jo crec que serà molt xulo, que aquella desfilada sí que fa una mica de calor, però jo també sé que les companyes, no, de promoció econòmica, la meva companya, la Silvana, doncs que també sempre és molt detallista igual que jo, doncs ha pensat una cosa que ens agradarà molt i que aquest petit obsequi per als que vagin a la que no el desvetllaré, perquè ja sabeu que també m'agrada una mica
1: aquest secret,
2: valent. Llavors això, doncs aquesta desfilada acompanyada doncs dels alumnes de l'Escola de Música Dansa, tant per l'especialitat de música com la de dansa, segur que ens agradarà molt. I després, evidentíssimament, quan sortim d'allà, perquè estarem acalorats, que segur que farà un sol de justícia, perquè ja està fent calor i tot just entrem al juny, doncs podrem anar al Village a sopar i a fer aquestes degustacions i a parlar amb un i amb l'altre, i tenim el primer concert. El primer concert, no, que és un tribut als Vigis i a tota la música disco, no, doncs que d'aquella època. Mm-hmm. I després, quan acabi aquest tribut, no, que és una mica la fórmula, no, que sempre tenim en el FEM, un tribut, un grup de versions, i el diumenge ja us ho explicaré quan me preguntis pel diumenge.
1: Sí.
2: Doncs això, tindrem aquest tribut, i després tenim el Mario Tera, un palafollenc que s'estima molt al municipi i que doncs toca i ens farà gaudir segur d'una bona estona per donar-ho tot, no? I acabar-ho de vestir. I això seria el divendres.
1: El divendres. I per si no en tenim prou, encara ens queda tot el cap de setmana per gaudir, eh? I és que en aquest cas arriba un dels plats forts. N'hi ha molts, eh? El FEM Palafolls. De fet, jo crec que s'ha aconseguit una molt bona fórmula combinada perquè no ens perdem ni una de les activitats quan comenci el 26 de juny. Però el dissabte sí que és veritat que tenim aquesta proposta que tampoc mai falla des de la primera edició, el FEM Palafolls, que és el Forest Talks, també en combinació amb el Molí d'en Puigverd, oi?
2: Doncs aquí també vull fer un agraïment perquè jo sé l'esforç que fan els de... ho sabem, no? L'esforç que fan la gent del Molí per traslladar aquest Forest Talks al centre, no? I perquè sigui el motor del dissabte, no? Aquesta fira, doncs, que la gent vingui, perquè ve molta gent de fora, ve gent de Palafolls, però també ve gent de fora, i també l'objectiu és que llavors, doncs, vagin a comprar la resta de botigues, vagin a gaudeixin de la restauració, dels bars, de la gastronomia del nostre municipi, no? Llavors, d'aquí també, doncs, el meu agraïment, no? Perquè jo sé que per ells és molt més fàcil fer-ho allà al Molí, però crec que s'ha de portar aquí, entre tots els ajudem i fem això, llavors dinamitza, no, al centre del municipi, doncs, el dissabte, no, i durant tot el dissabte, no? I a més és una activitat molt xula, no, perquè ens fan pagar una petita entrada, mm-hmm, que és molt molt simbòlica, però amb aquesta petita aportació que fem tots, després en neix un altre gran projecte, que és aquest projecte de que el que fem és fem un conveni amb el Molí, les AFES, no, d'aquest municipi. Amb el Molí fan un conveni, i aquest conveni serveix per subvencionar aquells infants que no poden fer extraescolars, doncs perquè la situació a casa no els hi permet, vale? I per mi això ja no és només
1: l'oportunitat del market,
2: sinó que després, més enllà d'aquesta activitat, doncs hi ha infants que poden gaudir durant tot l'any, no, d'aquestes extraescolars. Per tant, animar tothom que vagi al Forest Talks, i res, que segur que troben coses super boniques, i que aquesta entrada, doncs, llavors serveix perquè té aquest objectiu.
1: Això serà dissabte, però tornem al Village. En aquest cas també podrem gaudir de les diferents casetes, parades que s'hi posen per poder menjar, per poder veure, però si parlem dels concerts, començaran a les 10 del vespre. En aquest cas tenim un clàssic que tampoc ja no falla. El divendres ja teníem unes primeres versions, aquest dissabte en tenim una altra, eh?
2: Sí, el divendres tenim el tribut, i el dissabte tenim el grup de versions, de covers, que també són d'aquí de la zona. Ja ho veureu, ja us ho anirem explicant, ja ho anirem desgranant, però des de l'àrea de cultura s'ha treballat molt perquè creiem molt, no, amb els artistes i amb el potencial que tenim, no, a Palafolls i a la comarca, i veureu, no, que durant tot l'any, no? Bueno, tot l'any, durant ara que comencem el FEMI fins a passant per la festa dels 80 i acabant, sí, per la festa major, hi ha una aposta molt forta, doncs, pels artistes locals i pels artistes de proximitat, no? I que tinguin l'oportunitat de trucar,
1: d'actuar
2: al municipi, no? Mm-hmm. Doncs crec que és importantíssim, i estem convençuts de que gaudirem molt, molt, molt, molt d'aquest talent que tenim.
1: The Covers actuarà a les 10 del vespre també al Parc de les Esplanes, a la zona del Village, i a partir de mitjanit ja, com sempre, ens deies, regidora, doncs aquesta sessió de DJs, DJ Joli, no sé si ho dic bé, ho posa en el cartell,
2: sí,
1: i podrà actuar.
2: Podrà actuar, sí, i segur que també ens fa gaudir una estona, perquè també jo sempre dic, no, que els DJs, no, sempre, no, ens posen a tots una cançó que ens agrada, no?
1: I per tant, aquella nit... que no hi ha prou, no? Que a vegades ens quedem amb moltes més ganes,
2: exacte,
1: després del concert.
2: No? I aquella nit que, doncs, has anat a una sessió de DJs, no? Doncs sempre has trobat aquella cançó i per tant la fa més que especial. Jo sóc una persona que m'agrada molt, molt, molt la música i crec que cada moment, no, de la vida, doncs, l'acompanya una cançó especial i crec que amb ells ho aconseguim.
1: Ens prometies un apartat especial per diumenge. En aquest cas, com sempre, destacar que el Village obrirà a 2:15 de 7 de la tarda, que tindrem ocasió de poder menjar, de poder veure, i a les 8 del vespre quina actuació hi tindrem, Susana?
2: Sí, si me permets, el dia 28 de juny també és un dia especial, valen, i que també el volem reivindicar, que és el dia de la visualització de tot el col·lectiu LGTBI
1: Q+,
2: val? I abans, no, de fer res, doncs farem un manifest des d'aquí, també des de l'àrea de Can Batlle, doncs, que treballen amb els joves del nostre municipi. Tenim un grup motor, doncs, que vol liderar també a tota aquesta reivindicació, i hi haurà una lectura del manifest just abans de començar, no, i ens apuntem, no, això que ara està tan de moda i que gaudim molt tots, el vespreig amb aquest noi que també és de la comarca, el Riqui Fargas, que bueno, ja veureu que és una persona molt especial i que seguríssim que ens fa passar una bona estona. I també, com a diferència, en comptes de tenir-lo allà a l'escenari, no, l'any passat vàrem tenir l'Helena Gadel,
1: sí,
2: que amb un concert magnífic, no, que bueno, ens va agradar molt, però aquest any el que farem l'últim dia, no, el diumenge, és portar l'artista allà a la zona del Village, no, per, bueno, doncs, fer realment un braspreig i estar tots allà més a prop i acabar de gaudir, no, i de relaxar-nos, no, sobretot, bueno, jo el diumenge ja aconsegueixo gaudir-ho una mica més, gaudir-ho una mica més, però segur que, bueno, això, doncs, que ens ho passarem superbé.
1: Del 26 al 28 de juny torna al FEM Palafolls. Gràcies, Susana.
2: A vosaltres.

0: I seguim avançant a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides, amb en Marc Tresserres. Abans, però, anem a felicitar els famosos que avui fan anys.
1: Sí, exacte, Gemma, i molt coneguts avui. Mira, comencem amb... Bé, de fet, són tots actors, dos actors i una actriu, i n'estic convençudíssim que els coneixes.
0: Molt bé, doncs sí, tu creus? A veure qui
1: són. Sí, sens dubte. Mira, el primer de tot, Tom Holland.
0: Sí, a l'Spider-Man, no?
1: Ah, exacte, veus?
0: I marit de la Zendaya.
1: Mira, fins i tot domines més que jo. Jo això ja no ho tenia controlat.
0: S'han casat en secret no fa molt.
1: Ah, sí?
0: Amb l'actriu d'Eufòria, l'actriu principal.
1: Per què en secret?
0: Mira, es van casar en secret, només sé això. No sé més. I no em van convidar.
1: I això és l'únic que per això no saps més, perquè no et van convidar. No has pogut investigar.
0: No he pogut investigar més.
1: L'altre és Morgan Freeman, que també ha tingut papers destacadíssims a moltíssimes pel·lícules.
0: Sí?
1: No sé
0: també,
1: si t'ensenya...
0: Sí, d'aquella pel·lícula de... Pot ser de... Ai, que eren d'animalets. No sé si... No, crec que no.
1: No ho sé, és que n'ha participat a moltes, per exemple, yeah. Batman, sense anar més lluny, d'un altre superheroi, o, per exemple, aquest senyor, sempre, o molt sovint, jo el recordo a pel·lícules en les quals participa com a membre del govern dels Estats Units, sempre.
0: Sí, pot ser. Ara, sí que li poso cara, sí, i tant, però m'estava confonent d'actor. I de qui més és l'aniversari?
1: De l'actriu i model Marilyn Monroe, que evidentment ja va morir fa anys, però vaja, l'he vist i, carai, l'he volgut destacar, per què no?
0: I tant,
1: sí.
0: I tant. I avui és el Dia Internacional de...
1: Sí, doncs mira, avui dels esculls, per conscienciar-ne sobre la seva protecció marítima i també dels coralls, que formen part d'aquest ecosistema que tan necessari és per la fauna marítima. I per nosaltres, de fet.
0: Molt bé, Marc, aviam, ens queden 2 minutets, no sé si vols enfocar-nos en una efemèride només o vols fer les dues ràpid, què prefereixes?
1: No, fem l'efemèride musical perquè ja hem donat abans tuits que no han sigut gaire macos, un d'ells avui també era una mica tràgica, era un avió que s'havia estimbat el 2009, per tant no l'expliquem, deixem-lo estar.
0: Molt bé, doncs anem amb l'efemèride musical, doncs.
1: Som-hi, anem a l'any 2006, va morir la cantant espanyola Rocío Jurado per un càncer de pàncreas, una de les figures més importants de la música popular espanyola del segle XX, coneguda com la Más Grande, va destacar per una veu potentíssima i per la seva capacitat d'interpretar gèneres molt diferents, com flamenc, copla, balades, cançons melòdiques, i també va tenir una presència important al cine i a la televisió, a part de ser una icona cultural a Espanya durant moltes dècades, bueno, sobretot les dels 70, 80 i 90, no? Molts crítics la consideren un artista que va modernitzar la copla i va contribuir a donar una imatge més lliure i contemporània de la dona a Espanya. Va morir, com dèiem, per aquell maleït càncer, i ara el que estem escoltant de fons és una cançó de les més conegudes, Gemma, que és Com una ola.
0: Doncs va, l'escoltem una mica i ara la comentem.

0: pluma blanca y rumor.
1: Aquesta cançó és de les més emblemàtiques, podríem dir, de la Rocío Jurado i també doncs, de la música espanyola. I m'encanta, m'encanta aquesta cançó. És molt ben encertada. No, l'has triat super.
2: L'he escoltat abans, dic, a veure, a mi me la recomanen, però anem-la a escoltar a veure si m'encaixa, i jo crec que sí, que és una cançó maca, a més es nota que és molt tradicional de l'estat espanyol, i a més aquí es veu clarament la potència que té Rocío Jurado amb la seva veu.
1: I saps on quedaria molt bé en un casament? De fet, si em caso, posaré aquesta cançó.
2: Decidit. El tens claríssim, eh?
1: Decidit. O sigui, jo ho estic visualitzant, jo cantant com una ola, llegaste toda mi vida mirant el meu futur marit. Ui, que se'ns en va el temps. Marc, si em caso et convido, vale?
2: Molt bé, perfecte.
1: Fins ara.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: Els veïns de Ciutat Jardí traslladen les seves demandes en matèria de transport i seguretat a l'equip de govern. El passat dissabte es va dur a terme a Ciutat Jardí una nova trobada entre el veïnat i l'equip de govern, emmarcada dins el cicle de trobades amb l'alcalde que s'estan realitzant a diferents zones de Palafolls. Durant la reunió, els assistents van poder exposar de primera mà les problemàtiques de la zona i conèixer els projectes de millora previstos pel consistori. Un dels temes principals de la sessió va ser la situació de diversos habitatges que pateixen problemes derivats de la distribució de les parcel·les, un fet que dificulta la regularització dels subministraments bàsics. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde va explicar que es van comentar aquestes dificultats jurídiques que implica el fet que encara no estigui inscrita la reparcel·lació de tot l'àmbit, un fet que genera traves als propietaris que tenen contractes privats no inscrits al registre de la propietat. Així mateix, l'Ajuntament va confirmar que ja s'està treballant per trobar-hi una solució a l'hora que es van atendre les queixes per falta de connexions directes de transport públic amb el nucli urbà i poblacions veïnes. Així mateix, els veïns van posar èmfasi en les mancances d'aquest transport públic. En l'àmbit de la seguretat viària es van tractar diverses millores necessàries en la senyalització i la instal·lació de miralls en punts conflictius o amb poca visibilitat a causa de la vegetació i els revolts del barri. D'altra banda, el consistori va aprofitar la trobada per presentar el projecte del nou accés a Sant Genís. Aquesta actuació inclourà el reasfaltat de la via, la creació de voreres, la plantació de vegetació i la construcció d'una nova rotonda a Ciutat Jardí, que també comptarà amb una nova parada de bus per millorar el servei a la zona. La pròxima trobada amb l'alcalde es durà a terme aquest pròxim dissabte, 6 de juny, a 11:45 del migdia, amb una nova trobada prevista al barri de Marreixac.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs en
1: sus... Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
2: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és ara remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina Morilla. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, què ens expliques avui?
3: Doncs mira, avui marxem 26 anys enrere. Parlem de l'1 de juny del 2000. Llavors, la UGT convocava una vaga a les depuradores de Catalunya per la tragèdia en una depuradora de Taià, on van morir 3 treballadors. El sector d'aigües residuals de la Federació d'Indústries Afins de la UGT convocava tots els treballadors pel dia 14 de juny per proposar una aturada general en el sector per manifestar la seva solidaritat amb les famílies de les persones mortes a la planta de combustible postatge de Taià. FIA UGT, és a dir, la Federació d'Indústries Afins de la UGT, també volia denunciar davant la Inspecció de Treball la manca de mesures de seguretat i preventives a la majoria de les empreses que es dedicaven a la depuració d'aigües residuals i compostatge. La UGT també havia fet arribar al fiscal en cap de Catalunya una denúncia en què es demanava que s'iniciés una investigació per si se'n derivaven responsabilitats penals. Així es volia exigir a l'autoritat laboral el reconeixement de la toxicitat, penositat i perillositat que comportava l'activitat de depuració de les aigües residuals i el posterior compostatge d'aquestes. El sindicat també volia expressar el seu rebuig a les precàries condicions laborals del sector i denunciar la falta de responsabilitat de les diferents entitats públiques a l'hora de concedir l'explotació a les empreses sense experiència en aquest sector. Amb tot això, també es volia expressar la indignació del sector per l'accident de Taià i pel fet que 3 departaments de la Generalitat, responsables de la seva obertura, el d'Indústria i Energia, Treball i Medi Ambient, no detectessin cap anomalia quan els fets indicaven que la planta de compostatge no disposava de mesures de seguretat que garantissin una eventualitat com la que va passar. Paral·lelament a aquesta denúncia també es demanava una investigació del que havia passat en el municipi veí. Tot això va fer que la pressió sobre les depuradores de la comarca creixés. Així doncs, aquells dies ja hi va haver una inspecció de treball a la depuradora de Mataró i se'n preveia una altra a la de Pineda de Mar.
2: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies com sempre i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, mano a mano, explica'm què hem de saber per doncs, aquests dies al Maresme i quines activitats destaquem.
1: Doncs sí, Gemma, ara t'explico una mica el repàs d'activitats que he estat fent per aquesta setmana al Maresme, però abans, com cada setmana, no pot faltar tampoc a la nostra agenda un repàs dels llocs on podem anar a donar sang. Així que, si et sembla, començo a disparar.
0: Molt bé, mira, de fet en Marçal avui va donar sang. Marçal, on vas a donar sang?
2: Argentona, avui toca.
1: Molt bé, a la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, pot ser?
2: És correcte.
0: Molt bé,
1: molt
0: doncs,
1: bé.
0: Mira, veus doncs que
1: sí.
0: Bé?
1: Tothom que vulgui conèixer el nostre tècnic, doncs que s'acosti cap a la primera opció que tinc jo també, que us anava a dir aquesta d'Argentona, que és la unitat mòbil de Jacint Verdaguer, amb en
0: Marçal.
1: Si voleu, Marçal.
0: Us dic el telèfon d'en Marçal, és el...
1: T'imagines? Tots
0: no
1: allà
0: cal.
1: A fer cua.
0: Molt bé, on podem donar sang, Martí? Perdona, que t'interrompeixo.
1: No, només faltaria. Tenim aquesta primera opció d'Argentona per avui, però qui li quedi millor també pot anar a Tiana, en aquest cas a la unitat mòbil davant de l'antic camp de futbol. Ara ja passem a dimecres, a Mataró, on es podrà donar sang al casal de la Nova Aliança, i també dimecres a Vilassar de Mar, a l'Institut Pere Ribot. Anem ja a dijous, ara, a l'Equador de la Setmana, on, novament a Mataró, podrem anar a donar sang, però canviem d'ubicació i ens anem a l'escola Josep Manel Pere Mas, i a Premià de Dalt, el mateix dijous, a Premià de Dalt, a l'Institut Escola Santa Anna. Per acabar, ja les últimes destinacions són dues, en aquest cas el dissabte, i una novament a Mataró, però ara la Fundació Maresme Café Nou, i també el dissabte a Vilassar de Dalt, a la unitat mòbil davant de Can Rafart.
0: Perfecte, doncs ja sabem totes les ubicacions a on podem anar a donar sang aquesta setmana, i ara és moment de conèixer les activitats. Explica'ns què podem fer aquests dies, que fa tanta calor, a veure si alguna proposta de la que ens portes ens pot interessar.
1: Doncs sí, comença a fer caloreta i comencem fent un repàs a les activitats. El primer dia ens anem a dimecres, on a Calella tenim dues activitats. La primera és més matinal, pel matí, ja que de 9 a 12 del matí hi ha el festival anomenat La Minerva Canta al Mar. I és que els infants de l'escola La Minerva cantaran música popular catalana i també habaneres. Tothom que vulgui veure aquest concert dels més menuts, doncs es pot acostar al passeig Manuel Puigbert. Després també ens quedem a Calella i també ens quedem el dimecres, però en aquest cas a 6:45 de la tarda, on a la sala Mozart es fa el 98è plec de la sardana de Calella. I és que, a més de ballar sardanes, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha la conferència anomenada Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells. Així que tothom també que li agradin les sardanes i aquest ball tan popular de la nostra terra, doncs mira, Calella hi tindrà una bona ració durant la tarda del dimecres, Gemma.
0: Molt bé, més coses.
1: Vinga, ens anem ara a Premià de Mar, i és que tenim una estrena que s'anomena Andrea Bocelli número 30 The Celebration. Es tractarà d'un esdeveniment cinematogràfic global que commemorarà els 30 anys de la trajectòria del tenor més estimat, Andrea Bocelli, i també admirat de tot el món, et diria. Un espectacular concert enregistrat en directe des del Teatre del Silencio, un anfiteatre a l'aire ubicat a la Toscana, amb convidats de luxe, grans èxits i tota l'emoció d'una veu que ha transcendit fronteres. Aquest concert es fa en directe des d'Itàlia, però es podrà veure també en la sala de cinema de Premià de Mar, que s'habilitarà especialment doncs, per aquells amants de l'òpera i d'aquest cantant en concret.
0: Perfecte. Què més hem de saber?
1: Vinga, ens anem ara cap al dissabte, ja que a Sant Vicenç de Montalt trobarem la novena mostra d'entitats que omplirà l'avinguda Toni Sors d'activitats, música i sobretot de vida associativa. I és que el municipi celebrarà el dia 6 de juny, el dissabte, com he dit, una nova edició de la gran festa del teixit associatiu, amb un total d'atenció 19 entitats participants i una nit que estarà plena de música en directe. No em ficaré a dir totes les activitats, que avui al matí me les he estat mirant, perquè és que n'hi ha un munt, Gemma. És a dir, que jo recomano a la gent que vagi a passar el dia a Sant Vicenç i que allà s'aniran trobant des d'activitats esportives, música, inclús ara et dic de memòria, un taller de cal·ligrafia japonesa m'ha semblat veure. O sigui, hi haurà de tot. Qui li interessi que... Sí, sí, sí, ho he trobat molt curiós.
0: I tant.
1: Bueno, no sé, qui li agradi cantar, cantarà, qui li agradi aprendre coses noves també, i qui li agradi la música, doncs escoltarà música. L'important és que hi hagi de tot.
0: I tant, molt bé. Les entitats, no?, doncs demostren una mica el que fan, i si la gent s'ha

0: Aquest està plantejat com una cursa entre comerciants del segle XIX que sortiran del mateix Masnou i aniran a Amèrica a, atenció, vendre productes catalans i poder recollir els productes propis dels diferents llocs d'Amèrica on hi vagin. Així que, bueno, una mica una activitat de rol i per aprendre una miqueta del municipi del Masnou i dels nostres productes, bàsicament, Gemma.
1: Molt bé, ben variades, les activitats aquesta setmana. Encara hi ha més?
0: Sí, en tinc un parell. Ens anem ara cap a Mataró i hi ha una activitat de diumenge anomenada la Caça Coll i Regàs amb vermut modernista. I és que el 1897 es va iniciar el projecte de la Caça Coll i és l'any que s'origina el primer vermut a Itàlia. El 1897, és a dir, fa ja uns quants anys. I és que les marques exportadores d'aquesta beguda permeten convertir-la en un referent. I a Catalunya, a principis del segle XX, també es va esdevenir un motiu de socialització i un àpat lleuger al migdia abans del dinar, sobretot els diumenges després de missa. En aquesta ocasió i en aquesta activitat que us estic dient, després de la visita guiada que es farà per la Caça Coll i Regàs, doncs, com no podia ser d'una altra manera, també es podrà gaudir d'un vermut per fer amb companyia. Així que, mira, es podrà aprendre i després fer un beure. O sigui que també ho considero una activitat completa.
1: Doncs mira, jo aquí crec que aquesta me l'apunto perquè el vermut m'agrada molt, o sigui, el moment de fer el vermut amb les escopinyes, les olives, no? És un moment que m'encanta.
0: Sí.
1: Té la gana una mica, però...
0: A mi també m'agrada molt. És la beguda del vermut. És una beguda que et diria que he descobert fa relativament poc i m'encanta. O sigui, et diria que és... A veure, no vull fer apologia ara de l'alcohol aquí, però de begudes alcohòliques et diria que potser és la més bona, eh? O sigui, m'agrada molt, molt, molt.
1: S'acaba ràpid, eh? De fet...
0: Sí, home, clar, tot el que està bo acaba amb un pim-pam. Però
1: és com,
0: bueno,
1: un licor... A mi em sembla com bastant dolç, el vermut.
0: Sí, té aquest punt dolç que, bueno, si es combina amb l'oliveta, i bueno, n'hi ha de molts tipus, però bueno, el que jo conec és aquest que comentes tu, Gemma, i està molt bo, està molt bo.
1: Negre o blanc?
0: Negre, eh? Em quedo amb negre. També tant se me'n fot, no soc gaire siberita.
1: El que et posin, no?
0: Sí, el que caigui, però si em fas escollir, va, dic negre.
1: Molt bé, doncs crec que encara ens queda una última activitat.
0: Sí, correcte. El que passa és que és una d'aquelles activitats que ja ens passa a vegades que es podrà veure a pràcticament tots els municipis, ja que és el Corpus Christi i normalment s'acostuma a fer a tots els municipis la Santa Missa i també la plantada de l'ou com balla. Jo m'he quedat per posar un exemple aleatori, ja que encara no hem parlat d'aquest municipi, amb l'exemple de Cabrera de Mar, que es podrà veure a les 8 del matí la plantada de l'ou com balla, amb l'inici de les catifes, i a les 12 tindrem la Santa Missa.
1: És molt curiós, el tema de l'ou com balla. No sé si
0: mira,
1: ho has vist mai.
0: No, em fascina. O sigui, és una cosa que recordo de molt petit, de molt petitet, que els meus pares m'hi portaven per veure-ho, i ho trobava molt curiós i em quedava allà hores, bueno, hores no, però molta estona, bocabadat, allà pensant, però com pot ser que s'aguanti aquest ou aquí amb aquest xorro d'aigua que
1: pujava? I encara segur que et continua impactant.
0: Impactant, no sé si és la paraula, però sí que m'agrada. O sigui, no sé, és una cosa curiosa.
1: Molt bé, doncs Martí, gràcies com sempre per posar-nos al dia i portar-nos l'agenda setmanal del Maresme. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: Moment ara per la secció de cuina amb la nostra coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company en Marc Treserres des de Tordera. Avui, companys, fem una recepta amb molta, molta energia, veritat?
1: Sí, exacte. Bona tarda a Gemma de nou i bona tarda, Txell, què tal?
2: Hola, bona tarda a tothom. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: I nosaltres que hi siguis un dilluns més. Escolta'm, avui jo crec que agradarà moltíssim, la recepta.
2: Sí, avui és una recepta sense gluten, sobretot, és un sàndwich, però si em permets una coseta ràpida, el que han comentat abans els companys respecte al vermut,

0: L'ingredient aquest fantàstic que enganxa del vermut és l'ajenjo, que fa que tingui aquest toc amarg. Però sí, el vermut té amarg, dolç, perquè per obrir el que seria la gana, tan important quan estàs en un bar, en un restaurant, perquè consumeixis més. Tot està pensat, recordeu, neurogastronomia.
1: I tant, que això ja ens n'has parlat durant tots aquests mesos i en molts plats, sí, que tot s'ha de tenir en compte.
0: Sí, tant, molt important. I el d'avui, tan important per totes aquestes persones que són intolerants al gluten o totalment, en aquest cas, la malaltia, la celiaquia, però volen menjar un sàndwich i normalment quan compres aquests productes que no tenen gluten perquè no tenen, en aquest cas, farina, però van carregats d'additius que el converteixen també en un producte que no sigui tan saludable. Per això avui aquesta opció tan xula.
1: Clar, exacte, s'ha de tenir en compte i tot, i al final sempre hi ha variants amb tants aliments que tenim al nostre abast. A veure, ingredients, Txell, per començar aquesta recepta.
0: Sí, avui per aquesta recepta estrella, que seria aquest pa de farina de cigrons, tenim la farina de cigrons, hem posat uns 150 grams, farina d'arròs integral, també 150 grams, un polsim de sal, pebre negre, un polsim de cúrcuma, també polsim, el pebre i l'orenga. Tot això sempre un polsim. L'oli, 3 cullerades soperes, l'aigua i el psyllium. Aleshores, què hem fet? Doncs, ja expliquem si us sembla aquesta elaboració tan senzilla, perquè després el podem fer i farcir del que l'hem farcit, o cadascú el pot farcir del que vulgui.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, comencem ja amb aquesta preparació i llavors amb aquest farciment que li doni el toc.
0: Molt bé, doncs què farem? Amb un bol posarem tots aquests ingredients. Sempre recordem el que seria pastaleria o panaderia, diríem, ingredients secs, ingredients humits. Per una banda posarem tots aquests ingredients secs i els barrejarem. Si voleu podem tamitzar les farines, que vol dir en aquest cas passar-les per un tamitzador o un colador per treure-li les impureses. Però normalment les farines que comprem ja estan bastant tamitzades, d'acord? Aleshores, aquí l'únic que s'hauria de posar de banda, a part, seria amb un got d'aigua, hauríem de posar, doncs, per la quantitat de mig got d'aigua, afegirem una culleradota ben gran de psyllium. Ara després, com a curiositat, explicarem què farà aquest psyllium i què seria, en aquest cas, aquest substitutiu tan important. Això es farà un gel viscós que ho barrejarem amb tot l'altre i en funció de la textura que voldrem ens quedarà com una espècie de, recordeu que hem fet algun crep, doncs una miqueta menys líquid que un crep, d'acord? Aleshores, quan tot està ja barrejat, forn precalentat, fregidora d'aire, o inclús una paella. El que ja controli ho pot fer en una paella tranquil·lament. Aleshores, 180 graus, hem de tenir aquest forn calent i després ho posarem uns 25 minuts en funció de com volem que ens quedi. Per què? Perquè després farem un sàndwich i també el podem posar en una sandwichera. Per tant, jo crec que és molt fàcil aquesta explicació. Quan ho tenim fet, refredem i tallem. Què us ha semblat?
1: Pim-pam. Bàsicament, això es pot fer amb una mica més de mitja hora i la tens finiquitada, pel que veig.
0: Sí, el que passa que s'ha de refredar, molt important, d'un dia per un altre o unes hores, perquè si tallem la nostra massa o la manipulem, es podria trencar o esmicolar. I si després volem muntar un sàndwich i acabar-ho de fer com hem fet nosaltres amb una sandwichera, doncs no ens quedarà tan maco i tan xulo, que és també l'objectiu.
1: Aquest psyllium que has comentat de posar-li, per què li posem?
0: Doncs en aquest cas és una curiositat. El psyllium prové de, a la planta gobata, que és una planta que té un efecte mucílag. Tots aquests polisacàrids en contacte amb l'aigua tenen un efecte mucílag, vol dir que formen un gel viscós, i serà aquest substitutiu tan important que necessitem pel nostre pa sense gluten, pizza sense gluten, inclòs també repostaria sense gluten.
1: Molt bé, per tant hi ha aquesta varietat per menjar-nos aquest sàndwich. D'altra banda, no sé si alguna curiositat més sobre els aliments que estem fent servir per dur a terme aquesta recepta del sàndwich, o ja passaríem directament a les propietats que tenen els aliments que conformen aquest sàndwich.
0: Doncs mira, parlarem d'aquest farcit. En aquest cas, aquest farcit és un farcit que ja està pensat per les propietats. Per què? Perquè és un pa que conté carbohidrats, que són una font B, en aquest cas de, com hem indicat, carbohidrats, però també de proteïnes vegetals, d'acord? Superimportant. I com és en aquest cas una recepta també indicada per les persones, per exemple, que fan esport, doncs que estan en recuperació, que han de menjar un extra per tema d'anèmia, etc, etc, doncs què hem fet? L'hem farcit de pernil salat, un bon pernil. Intentem, com sempre dient, que tinguin el menys additius possibles. Per tant, això seria una recepta flexitariana, però no vegana. I com a curiositat, perquè el ferre, que no sigui hemo, s'absorbeixi millor, com seria el de les proteïnes vegetals, hauríem de posar-hi tomàquet, però aquí diem que també tenim en aquest cas aquest ferro d'origen animal, per tant una font important com a propietats de proteïnes, tant vegetal com animals. I a més sempre, sempre, sempre aquestes curiositats, hem fet un oli que l'hem macerat amb tomàquets, l'hem macerat amb cogombres, amb menta, i tot això donarà a aquest pernilet un sabor estupendo, i sobretot després a la sandwichera. Per què? Perquè gastronòmicament totes aquestes persones que no poden menjar gluten, d'acord, perquè són celíaques o intolerants com jo i d'altres persones, moltes vegades tenim aquesta recança de no poder menjar un sàndwich. Per tant, és un caprici que podem fer realitat. I en aquest cas també podeu posar-li formatge o no. Per tant, aquell caprici ja seria complet. Què us sembla?
1: Molt bé. A més, havies comentat que es podria fer també com esmorzar, però com a prèvia per acompanyament d'un vermut, també, fins i tot? O per dinar,
0: sí,
1: ja directament?
0: Sí, per esmorzar, inclús per sopar. És un àpat que en funció de la quantitat, o si ho feu rodonet, jo he fet unes fotos molt mones perquè eren motllos petits, per tant podia ser un vermut per compartir estupendament per un àpat també. En funció de l'activitat que farem, recordem, no és el mateix una persona que té una activitat sedentària, que està en una oficina, clar, que una persona que fa exercici físic i a més té una condició física de feina que també fa més exercici físic. Hem de combinar tot si volem tenir aquesta alimentació més saludable, però no ens oblidem, saludable, i de tant en tant prendre un vermut sempre va molt bé, i si és biodinàmic, millor.
1: Això del biodinàmic ja ho has dit altres vegades amb receptes de vins. Per què això?
0: Doncs els vins, els caves, els vermuts biodinàmics són aquells que no tenen cap additiu i que respecten el cicle lunar. Per tant, és supernatural, respecten la terra. Recordeu quan érem petits que estudiàvem el tema del barbecho, que vol dir que la terra ha de reposar per després poder plantar, etc, etc.
1: Sí,
0: doncs,
1: produir millor.
0: Respecten tot aquest cicle en aquest cas, perquè el producte sigui millor, no hi hagin additius alimentaris.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs, i sempre tornem al mateix, el tema d'additius, com més natural millor, i receptes que sobretot ens aportin a nivell d'energia, ja sigui amb carbohidrats o proteïnes o antioxidants, vull dir que sempre molt completes, Txell. Alguna cosa més a afegir abans de tancar la secció?
0: Doncs crec que si us voleu animar, voleu fer algun taller amb nosaltres, voleu cridar-nos perquè us acompanyeu, us acompanyem, com hem estat recentment amb una celebració que hem estat ajudant i preparant, una celebració molt important on hi havia una mica de tastet de tot, doncs recordeu, a les xarxes estem, a Txell Rubio Cuina, ja som com som solucions.
1: Molt bé, doncs fins avui, fins aquí a la secció, fins avui també, però ens tornem a veure la setmana que ve. Txell Rubio, que tinguis molt bona setmana i gràcies per portar-nos com sempre una excel·lent recepta.
0: Igualment, bona setmana i una abraçada per tots.
1: Adeu.
2: Molt bé, doncs després d'aquesta fantàstica secció de cuina amb la Txell Rubio i amb Marc Treserres, anem a repassar la pregunta del dia. Marc, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Si es necessiten més controls de seguretat abans de pujar a l'avió, sí o no?
2: Molt bé, i de moment com van aquestes votacions?
1: Doncs força igualat, per un 60%, però diuen que no calen més controls de seguretat, però vaja, no està desigual això.
2: Molt bé, i la resta de companys, què pensen? Calen més controls o alguna experiència que hagin viscut viatjant amb avió a l'aeroport?
3: A mi sempre em pita, l'arc, com a curiositat.
2: A tu sempre et pita, Sergi?
3: Sí.
2: Potser tens pinta de maleante.
3: Sí, de maleante.
2: De delinqüent.
3: No. Jo, si ha de derivar en temps d'espera abans d'entrar a l'avió, tot això de més seguretat, per mi no. Ara, si no ha d'afectar, perquè si has de passar per lo de el tiquet, lo de la seguretat, no sé què més,
2: jo, el xampú, no? Els líquids,
3: el xampú, treure el cinturó, tot això,
2: les botes, per, sí.
3: I al final arribes tard.
2: En Javi volia dir alguna cosa.
4: Sí, jo també volia dir que jo només he viatjat 3 vegades a la meva vida en avió, i les dues últimes van ser en un viatge d'anada i tornada, i les dues em van pillar en el control aquest aleatori que registren, i jo crec que no s'han de fer més controls de seguretat, perquè jo crec que ja n'en fan, i a més hi ha coses que tampoc li trobo molt de sentit, com per exemple que no pots portar segons quins productes, però una vegada passes el control, llavors allà hi ha un munt de botigues que pots anar a comprar. Llavors no entenc en quines mesures, perquè també se suposa que és per seguretat, Sí, hi ha coses que no li trobo sentit, i a part pots trobar-te un boig sense necessitat de... Bueno, encara que passi tots aquests controls a l'avió, et pot sortir un que estigui boig i liar-la igualment. O sigui,
2: m'ha sorprès, Javi, 3 vegades amb avió, 2 vegades, una per anar i tornar, i la tercera?
4: Quan era petit, fa molt de temps. Em van enviar a Andalusia a veure la meva família, i vaig haver d'anar a Ibèria, i en aquell moment vaig haver d'anar acompanyat d'un monitor que em feia com de protector, per dir-ho així, perquè no tenia l'edat suficient com per viatjar sol.
2: I aleshores vas tornar amb avió o no?
4: No, en cotxe.
2: Va ser un viatge d'anada.
4: Correcte.
2: Molt bé, clar, molt bé, perfecte. Marçal té una àmplia experiència amb el món dels avions.
5: A veure, jo anava a comentar que si us aturen molt a l'aleatori, Javi, que em sembla que has dit que te'n van parar. En Sergi ha sigut? Ah, perdona.
3: Sí, a mi també.
5: Vale, doncs... pot ser que sigui perquè veniu de ficar benzina i teniu restes de benzina, de gasos de la benzinera a les mans. Això pot passar.
2: Ah, veus?
5: A mi se m'ha informat. Hi ha pilots que m'han informat d'això.
2: Clar.
3: No és el cas.
5: Doncs llavors res.
3: No és el cas.
5: Llavors res.
4: Jo crec que encara no m'havia...
3: Pots una altra cosa.
4: No m'havia tallat els cabells, i jo crec que els hi faria por o alguna cosa. Van dir, mira, agafem aquest, té mala pinta, i li fem un registre.
5: O potser volien fer somriures. Mira, aquest el parem.
2: Sí, jo crec que no segueixen.
4: Vaig estar estona.
2: digues,
4: vaig estar estona perquè vaig estar treure'm el cinturó, ara busca les claus, ara busca no sé què, o sigui, vaig estar, vamos, de registre, vaig estar estoneta, eh? O sigui, em van tenir estrets una estona.
2: Companys, moltes gràcies, com sempre. Nosaltres ara farem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: programa farem la tertúlia esportiva, però encara també en clau esportiva ens fixem en el gran esdeveniment esportiu de l'any, el Mundial de Futbol 2026, una edició històrica que es disputarà als Estats Units, a Mèxic i Canadà i que arribarà carregada de novetats per primera vegada i participaran 48 seleccions i es jugaran més de 100 partits. Així que, companys de la tertúlia, Martre Serres, Sergi Ferrer i Martí Capçada, si us sembla bé, repassem les claus d'un Mundial que promet marcar un abans i un després. Què us sembla?
1: Som-hi. Que sí.
2: Som-hi.
0: Doncs va, primera cosa, el Mundial 2026 arrencarà l'11 de juny i acabarà el 19 de juliol. Serà la primera Copa del Món masculina organitzada conjuntament per tres països, els Estats Units, Mèxic i Canadà. La final, però, es disputarà al MetLife Stadium de Nova York, Nova Jersey. I, doncs bé, això... Per començar, tenim les dates clares, de l'11 de juny al 19 de juliol.
3: Nervis.
4: Sí, torna a ser un partit a més inicial que ja va obrir el Mundial del 2010, un Mèxic-Sud-Àfrica, on Sud-Àfrica era l'anfitriona.
0: Nervis, més coses. La gran novetat serà l'ampliació de 32 a 48 seleccions. Això convertirà el torneig en el més gran de la història, amb un total de 104 partits, 40 més que el Mundial de Qatar 2022. Després no m'estranya que molts jugadors tornin lesionats, no? Perquè són molts partits, són moltes hores d'entrenament.
1: I en pocs dies, sobretot.
2: A mi em fa patir això que comentes, perquè com a culer hi tenim a pràcticament tots els jugadors i aquest any serà super exigent i per sort, ara fico una mica el dit a la llaga, però bueno, per sort o per desgràcia, al Madrid li han quedat fora moltíssims jugadors de totes les seleccions, excepte les estrelles molt clares, i jo crec que això de cara a la temporada vinent passarà factura, però bueno, no ens anticipem perquè a saber...
0: El Madrid,
4: el Barça,
0: han seleccionat jugadors al Madrid al final?
1: Mbappé.
4: Al Madrid sí, però per la selecció espanyola, per primera vegada a la història, no, ni un.
0: Vale, això, és això el que vaig escoltar, doncs.
4: Sí, és això, sorpresa majúscula, tot i que vaja, veient la temporada, no sé, companys, què en penseu.
1: No cal pensar-ho.
0: Molt bé.
4: Del Barça 16, que abans en Martí ho comentava, que n'hi anaven
0: quants?
4: Molts. 16, gairebé 16 tota la plantilla.
0: 16 jugadors, Déu-n'hi-do. Seguim avançant. Pel que fa al format, hi haurà 12 grups de 4 equips. Es classificaran per la següent ronda els dos primers a cada grup i els 8 millors tercers. A partir d'aquí començarà una nova ronda de setzens de finals amb 32 equips. Això una mica, doncs, per tenir clara l'estructura. El campió haurà de disputar fins a 8 partits per aixecar el trofeu, un més dels que jugaven habitualment en els mundials anteriors. Vaja, tampoc és gaire gran la diferència, no?, de 7 a 8 partits.
1: No gaire. De fet, molta gent, aprofitant això, es queixa de que la pilota d'or es derivi a partir del Mundial perquè gent diu que són només 8 partits. Vaja, no ho sé, és un debat que té molta gent.
2: Clar, un tema... Digues, Marc.
4: No, que opino igual que en Sergi. Jo crec que la regularitat ja s'ha demostrat durant aquests 9 mesos de competició, i el Mundial, òbviament, per a molts jugadors, fins i tot d'alguns, és més important que els títols que puguis aixecar amb el teu equip, perquè jugues amb el teu país, i es disputa cada 4 anys, ho fa super especial. Tot i així, jo crec que no hauria de dependre la decisió de la bota, de la pilota d'or amb això.
2: Però trobo que aquest any en concret sí que és un any que està tan igualat, perquè qui li donaríeu vosaltres la pilota d'or? Vull dir, hi ha molts jugadors que estan allà al tinter, llavors sí que crec que pot ser un any de que clarament el Mundial pot acabar de donar aquesta pinzellada al guanyador, perquè de moment què? Repetiríeu amb Dembélé potser per la Champions?
4: No.
2: Clar, però amb qui ens quedem llavors? O sigui, qui diríeu si no?
1: Harry, si guanya França el Mundial, poder un del PSG, però clar, qui?
2: Ja, és que està Harry Kane, diu el Marc. Sí, jo Harry Kane era el que jo creia en cas de que el Bayern arribés ni que fos a la final, però és que clar, el no haver-ho fet i veient com van les últimes dinàmiques de les pilotes d'or, ho veig ja pràcticament impossible que li donin a ell. No ho sé, veurem. Jo crec que el Mundial serà clau, està clar.
0: Després seguim debatent aquesta qüestió. Seguim avançant, que en total hi haurà 16 ciutats seu. Els Estats Units n'acolliran 11, Mèxic 3 i Canadà 2. Entre els estadis més emblemàtics hi destaquen l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, que es convertirà en el primer estadi de la història en acollir partits de 3 mundials diferents i també, com comentàvem fa uns moments, el MetLife Stadium, escenari de la gran final. Aquest mundial també serà una oportunitat perquè més països puguin participar en la fase final. L'ampliació de places ha permès augmentar la representació de totes les confederacions i donar entrada a seleccions que tradicionalment tenien molt difícil classificar-se. I ja una última curiositat, serà el Mundial amb més aficionats desplaçant-se entre seus, ja que els partits es repartiran entre 3 països i diferents franges horàries. Tot plegat convertirà la cita del 2026 en un gran repte logístic, companys.
1: De fet, lo de l'hora és una mica el problema que tenim aquí a Europa, eh? Perquè molts partits es juguen a les 2, a les 4, fins i tot a les 5 de la matinada, matí. Llavors, alguns partits importants, de fet, hi ha un Uruguai-Espanya que juga a les 2:30, que molta gent poder es perd perquè és una hora complicada.
4: És que és terrible per mi. Això, no associo un Mundial sense poder veure'l des del sofà de casa, des de les 3, 4 de la tarda fins a quarts d'11 de la nit, i tenir aquests horaris com si fos l'NBA. Bueno, clar, perquè evidentment es juga allà, no?, a aquella zona del món, però va, a mi, va, els calés, companys.
2: Uh-huh. Un debat que poso sobre la taula, que també té relació amb això que ens ha comentat la Gemma, és que, no sé, companys, què opineu, però jo estic completament en contra de que abarqui tant espai la seu. O sigui, no m'agrada gens això de que es faci a 3 països diferents o a tants... O sigui, trobo que en part la màgia d'aquestes competicions també és com la concentració a un lloc, que es digui, vale, durant un mes, jo què sé, es fa a un país, poques ciutats, que és com que es converteix en el país que tothom està pendent del Mundial, en aquest cas. Però cada cop, suposo que per interessos econòmics, sembla que les seus abarquen molt, perquè el 2030 diria que és Espanya, Marroc i Portugal, sí, també.
1: Sí,
2: o sigui, no cap,
1: de travessar,
2: no
1: sé, el mar.
2: No m'agrada gaire, a mi, això. No sé, trobo que...
1: Haurem de nedar. El...
2: Sí, exacte.
4: I en bàsquet també passa, això de que hi hagi multiseus. No, sí, estic bastant d'acord amb el que dius tu, però 100%, altra vegada, i com sempre, tot és econòmic.
0: Totalment.
2: Sí, sí.
0: Companys, una última qüestió. Si hi ha un nom que genera expectació de cara al Mundial 2026, és el de...
4: La mínima.
1: Lewandowski.
0: Ai, no. Molt... molt bé, molt bé. No, Lewandowski no, però vaja, en el meu cor sí que té, doncs, una gran expectació. En qualsevol cas, el jugador del Futbol Club Barcelona arribarà a la cita mundialista amb només 18 anys, però ja convertit en una de les grans estrelles del futbol internacional, després d'explotar definitivament amb la selecció espanyola i convertir-se en una de les grans revelacions del futbol europeu. Molts experts el consideren un dels futbolistes joves més determinants del planeta. La FIFA el situa entre els talents emergents que poden deixar empremta en aquest Mundial. De fet, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha arribat a afirmar que aquest podria ser el moment de Lamine Yamal, destacant el seu talent i la seva capacitat per liderar partits importants, tot i la seva joventut. Recordem breument, el futbolista català arriba després de batre rècords de precocitat amb el Barça i amb la selecció espanyola, i és que només amb 16 anys ja va convertir-se en el jugador i golejador més jove de la història d'Espanya. Espanya, i des de llavors la seva progressió ha estat meteòrica.
4: Sí, sí, va, i a més va guanyar l'Eurocopa ja, siguent menor d'edat, que estava acabant la ESO.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do,
1: però recordem també que Cubarsí té la mateixa edat, eh? Que no ho sembla, però, i molts ens en oblidem, però Cubarsí té la mateixa edat que Lamine, o sigui que també és un jugador de molta progressió. Sí, sí, sí, sí.
4: Són del 2007 els dos, sí.
1: Oh. Correcte, sí, que molta progressió els dos.
2: Clar, ara rumiàvem això que diu la Gemma de Lamine, que és un dels noms que més se'ls ficarà el focus en aquest Mundial. Lligant-ho amb el tema d'abans, inclús us diria que no trobaria tan descabellat que si Espanya guanyés el Mundial i fos la màxima estrella Lamine, que no li donguessin la pilota d'or, eh? I ho penso
4: possible.
2: La veritat, perquè havent guanyat la Lliga,
4: sí, sí.
2: I que és un jugador clarament diferencial, si guanyessin el Mundial jo crec que aniria per ell.
4: Seria fantàstic. No? De fet, sí. Si guanyés la pilota d'or, mira, ja que és de Mataró, el podríem entrevistar per l'Ona Maresma, si ell vol. Sí. Entre tots.
2: Exacte.
0: Home, estaria molt bé, això, eh?
2: Oh, sí, sí. Ara, bé ho estaria.
0: Estaria complicat, també. Què us sembla si enllacem aquesta secció amb la tertúlia esportiva?
4: Molt bé.
1: No sé si Marc voldrà parlar de la Champions, eh? Sembla que...
4: Pobret. Ja està, ja hem tocat doncs, a la ferida, eh? Ja està.
0: Si voleu...
1: Perdona, Marc, és que...
0: què fem? Voleu que tirem cinto o empalmem directament?
4: Tira cinto, va.
0: Va, doncs va, tirem cinto. Molt bé, Marc Tresserres, som-hi. A veure quins temes poses avui sobre la taula.
4: Ai, doncs bé, mira, ja que ho ha encetat el senyor Sergi Ferrer, començarem per la final de la Champions, que es va disputar aquest passat diumenge. Parlàvem de pilotes d'or, que se la podria endur Dembélé per haver guanyat altra vegada el títol per segon any consecutiu, igual que el tècnic asturià ex del Barça, Luis Enrique, i Mbappé. Des que va marxar del PSG, dues Champions per al seu ex-equip, moltes cosetes. Qui es va quedar sense títol va ser l'Arsenal, senyores i senyors. Què? Com vau veure la final, companys?
1: La vaig veure sencera, pròrroga i penals inclosos. Va ser un partidàs, eh? Tot va ser un partidàs.
2: Ostres, vols dir...
1: Per mi, partidàs. Sí, en sèrio, eh? O sigui, t'ho juro, eh? De veritat. O sigui, la capacitat d'aguantar, de defensar de l'Arsenal, de pressionar del PSG, alguns defenses que seguien corrent al minut 90 com si li faltés la vida. Llavors la pròrroga i els penals, que per cert, comentar simplement un penal que li van fer a l'Arsenal que no es va pitar, una mica raro, però en general va ser una final no com aquella del Liverpool-Tottenham, que va ser fluixeta, però aquesta va ser per mi espectacular.
4: Tinc moltes coses a dir, però primer que digui que valori en Martí la final.
2: No, o sigui, avui, Marc, avui és el teu dia, que ja qui ens escolti sabran que ets un gran aficionat de l'Arsenal. Jo res, molt ràpid, no estic gaire d'acord, o sigui, sí que estic d'acord amb el que diu el Sergi, que va ser una gran demostració de físic i de, bueno, que al final cadascú va jugar les seves cartes i molt ben jugades, encara que al final els penals són un caro creu, però jo sí que personalment el vaig trobar un partit avorridíssim, però, o sigui, mira que a mi m'encanta el futbol, però me'n recordo que vam quedar 7 o 8 amics i estàvem els 7 o 8 pràcticament dormint-nos. El que passa és que, bueno, clar, com és una final de la Champions, doncs et fa estar enganxat. Però bueno, i una altra polèmica, a part de la del penal, que estic d'acord, però també crec que hi va haver una segona groga, que ara no recordo d'aquí...
1: Mosquera.
2: De Mosquera, que no puc entendre com no la van treure amb l'acció del penal, no va ser, diria?
1: Sí.
2: Que, hòstia, jo això no sé, tampoc he vist molt revolt, però ho trobo una acció flagrant. Però bueno, mira, al final pecat a minuta, suposo, i dono pas al Marc a veure que doni la seva opinió.
0: No, deixeu-me preguntar, amb qui anàveu dels dos equips?
1: Neutral.
0: Neutral?
1: Una mica més el PSG amb Luis Enrique.
0: Vale, i amb Martí?
2: Jo neutral, però et diria una mica més amb l'Arsenal, però per el tema de que ho trobo que és un club més històric i no em fan tanta ràbia com el PSG, el que passa és que també com a culer, doncs m'he alegrat molt pel Luis Enrique, però
0: tu...
2: poder diria Arsenal.
0: I tu, Marc, et vaig veure com molt pendent, no?, d'aquest partit en concret.
4: Sí, perquè jo sóc molt de l'Arsenal i jo el vaig viure sobretot cap al final bastant amb patiment.
0: Clar. Doncs bé, molt bé.
1: Et puc preguntar d'on et ve, Marc? Simplement, per curiositat. D'on et ve que siguis tant de l'Arsenal?
4: Bàsicament perquè jo quan era petit veia sempre els partits de la Lliga Anglesa per al canal de la 2, que els feien abans per obert. M'encantava l'ambient i era l'època en què l'Arsenal hi jugava un tal Robin Van Persie, que era davanter, era esquerrà com jo, i ja a partir d'aquí se'm va enganxar molt. Thierry Henry, com tothom, pues, òbviament és un jugador que agrada moltíssim per la seva màgia i aquesta aura que diria la gent jove, i per una miqueta tot això, per com heu dit vosaltres, el tema de que és un equip tradicional, un equip mític a nivell europeu, doncs me vaig acabar enganxant per la Lliga, per jugadors en concret, i ja sempre l'he anat seguint.
1: Molt bé.
4: Sí, sí. I en quant a la final, per ja no allargar-nos més sobre aquest tema i tocar-ne de nous, perquè hi ha unes quantes novetats, vaig fent un recopilatori del que heu dit. Per mi el penal sobre Madueke no ho era, per tant ja va fer bé l'àrbitre en no xiular-nos penal a favor. Crec que no hi va haver contacte suficient com perquè hi hagués penal. Llavors, per mi també va ser avorrit el partit, m'explico, en el sentit de que van faltar ocasions tant per uns com per altres, tot i que el primer gol de l'Arsenal, bueno, i l'únic, el de Kai Havertz, va ser un autèntic golaç. L'Arsenal sí es va defensar molt bé i jo crec que això ho va fer fantàstic, i el partit es va obrir més i va ser més emocionant a partir del gol del PSG. Llavors l'Arsenal, jo crec que la pròrroga amb els canvis de Dembélé i Kvaratskhelia hauria d'haver-se estirat més a la pròrroga, intentar anar més a pel partit. Crec que teníem superioritat en aquell moment, i els penals, l'experiència del PSG i la molta pressió que tenien els jugadors de l'Arsenal per tota la història que té el club i els jugadors que van xutar-lo. Eze, per exemple, és del planter i era el primer any que jugava amb l'equip, va fallar, ja sabia que el fallaria, és que es veia d'una hora lluny i ja està. Però vaja, content de la temporada de l'Arsenal. Ahir 1,5 milió d'aficionats a Londres amb la rua més multitudinària de la història a la Lliga Anglesa, amb 1,5 milió de persones seguint-la en directe. Molt content ja per la temporada de l'Arsenal. Amb això acabo, nois.
1: Carai, quina... Quin resum.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
4: I ara per...
0: Tenim més temes? Sí.
4: Sí, i tant. Encara tenim 3 minutets, no, Gemma? Més o menys?
0: Sí, 3 minutets.
4: Doncs mira, aquest era un dels que havíem de tocar. L'altre, companys, tornant al Barça, en aquest cas pels fitxatges, perquè hem tingut moltes novetats, moltes sobretot només en una oficial, però crec que aquesta setmana en podríem arribar a comentar alguna més. És el fitxatge d'Anthony Gordon, procedent justament d'un altre equip anglès, del Newcastle, per 70 milions d'euros, l'extrem que ha fitxat ara per al club. I Bernardo Silva, Martí, Sergi, a punt d'arribar al Barça després d'acabar el contracte amb el City de Guardiola. Què us sembla, aquests fitxatges de moment?
1: Jo simplement una curiositat. Jo alguna vegada jugo, i jo crec que hi hem jugat tots els que estem fent aquí la tertúlia, el mode carrera del FIFA, no?
4: Sí.
1: Una setmana abans de l'anunci de Gordon, jo vaig fitxar a Gordon amb el Barça en el joc. No sé si sóc un visionari, però el vaig fitxar perquè a mi m'agrada molt Gordon. Des de que el vaig veure quan van jugar a la Champions contra el Newcastle, em va encantar. Per mi és un molt bon fitxatge i jo crec que, a més, parla castellà i català, o sigui que això s'agraeix també.
4: Català,
1: que
4: sí, sí. Jo no l'he
2: sentit català.
1: Sí, sí, sí, sí, i tant, i
2: oh,
1: tant.
2: Oh,
1: molt sí.
2: Bé,
4: ens ho passes pel grup de WhatsApp després, que llavors
1: després
4: sí que l'estimaré, si no, no. Molt bé. Martí,
1: no, però molt bon
4: què?
1: Fitxatge, de veritat, sí, sí.
2: Jo no el tinc tan controlat com en Sergi, pel que veig, però sí que el que he vist d'ell m'ha agradat. Poder ser un pèl car, bueno, és que tampoc sóc jo qui he d'entrar a valorar això, però sí que confio plenament amb Hansi Flick, i és un jugador molt jove, que segur que jo crec que rendirà. Amb Rafinha va passar una mica el mateix, i era de la mateixa posició, que se li qüestionava el preu, i mira, tot i que un apunt, tema Bernardo Silva, ara acabo d'obrir el diari Marca, i veig que obren portades amb que potser va l'Atlético de Madrid, o sigui que hi haurà culebrón Barça-Atlético, perquè també hi ha el rumor de Julián Álvarez, ara es fica això pel mig, bueno, a veure com avança, però...
1: Et fies del Marca?
2: Bueno, bé, d'algú m'he de fiar, però, hòstia, a veure, com a diari esportiu, bueno, a veure, sí que tots cometem errors, però clar, és curiós perquè l'Atlètic de Madrid tenen la Mateu Alemany com a director esportiu i hi ha marro aquí, sembla.
4: Martí, Bernardo Silva, entenc el que dius, i que s'hagi pogut generar aquesta polèmica, molt bé els mitjans, els diaris per treure-ho, però Bernardo Silva fa molt de temps que volia anar al Barça i ha esperat ara per acabar el contracte per fer-ho possible. Jo crec que no hi ha cap mena d'intenció també de l'Atlètic de Madrid de fitxar Bernardo Silva.
2: I el veieu bon fitxatge, vosaltres? Que a mi no sé, no m'acaba de convèncer, potser.
1: Tenint a Olmo i a Fermín, i a Gavi, que també pot jugar una mica més amunt, i Gordon, fins i tot, o Rafinha, que poden jugar de mitja punta. Gordon poder no tant, però jo crec que una mica amb pinces, eh? A més, ja és gran.
0: Sabeu quants anys té en Bernardo?
4: 33, por ahí.
0: Ostres, té 31 anys, però és que l'estic buscant al Google i sembla un senyor de 40.
2: És veritat, una mica, això que dius.
0: No, o sigui, us passaré una imatge ara mateix.
4: Ha perdut cabell aquests últims mesos.
0: No, no és pel cabell, és perquè sembla un senyor del bar.
4: Sí,
2: no, sembla pobre. No, estic una mica amb la Gemma, jo ara també l'estic buscant, però
0: com
2: a 31 anys està bé.
0: A un senyor que ja sembla que estigui a punt de jubilar-se futbolísticament parlant, perquè clar, sabem que per... Mira, l'Evan, el nostre estimat l'Evan, 37 anys té, no?
4: Sí, va fitxar pel Barça amb 33-34, sí, sí.
0: Doncs mira...
4: Jo crec ja que té corda, Gemma, eh? Et recomanem, abans que hem parlat del Mundial, seguir algun partit o alguna estona al Portugal i veure jugar Bernardo Silva i ens pots fer valoració després de què en penses.
0: Us he enviat una imatge i poseu-li edat, perquè ja l'heu rebut.
2: A veure...
4: És que jo el conec molt.
1: Ui, Manan no Callà, no, a més, eh?
4: No, jo no el posaria gran, la veritat.
0: Jo 40 mínim.
4: Jo 40 mínim.
0: Bueno, companys, hem d'acabar, em sap greu, eh? Per dir tonteries, però... Marc, tens alguna cosa més a afegir?
4: Poca cosa més, perquè en Martí i en Sergi no vull que comencin a atacar el Barça de bàsquet, perquè sé que tenen els ganivets
1: no.
4: A punt.
1: Talla.
4: I ja ho deixarem per la setmana que ve, que no sé si passaran d'aquests play-off, que ja s'han classificat com a cinquens, i demà juguen a Múrcia, el primer partit dels quarts de final.
2: I la penya dimecres.
4: Ai, la penya dimecres, perdó, que ens ho deixàvem, la penya, que amb aquests hi confio més. Amb Riqui Rubí i companyia.
2: A veure si hi ha sort contra el Baskonia.
0: Molt bé, guapos, doncs moltes gràcies. Com sempre, nosaltres acabem el programa d'avui amb la cançó Irònic de l'Anis Morissette. Gràcies, adéu, fins demà.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Finals del segle I després de Crist, Roma viu un dels moments més brillants de la seva història. Les guerres civils han quedat enrere, l'imperi s'ha consolidat i un nou emperador puja al tron. Marcus Ulpius Trajanus, conegut per la posteritat com l'Optimus Princeps, el millor dels emperadors. Sota el seu govern, l'imperi romà arriba a la seva màxima extensió territorial i viu un període de prosperitat, estabilitat i grans obres públiques. Però fins a quin punt aquesta imatge és real? Va ser Trajà realment el millor emperador de Roma? O és un mite construït per la seva propaganda i per les fonts que el van idealitzar? Avui, a les portes de Troia, descobrirem la figura de Trajà, el seu origen hispà, les seves conquestes, les seves reformes socials i la seva relació amb el poder i amb la memòria imperial. I també n'analitzarem la imatge que en tenim avui en dia. Salvete in urbe optimi principis. Salvete ad portas Troiae.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar-vos de Trajà, l'emperador romà, i el títol del programa és Trajà Optimus Princeps, és a dir, Trajà, el millor emperador, i ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botell, una convidada que ja ha vingut un parell de cops a les Portes de Troia. Ella té el màster en la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB, i si tot va bé, a partir del gener de l'any que ve serà també doctoranda. Benvinguda, Joana.
3: Hola, què tal?
2: Abans de començar el programa, recordar als nostres oients que encara estem a temps de que ens puguin votar en el nostre estimat concurs d'iVoox, Premios iVoox 2025, que ja sabeu que és una excusa perquè us creeu un compte d'iVoox, però bueno, si ens voteu ens fareu feliços. En fi, Trajà Optimus Princeps o Trajà, el millor emperador. Hi ha una frase que ressona bastant, no?, a la història de Roma, una frase que diu així: que siguis més feliç que August i millor que Trajà.
3: Vale. Aquesta frase la diu Eutropi, que és un historiador romà del segle IV després de Crist, i era una dita que se'ls desitjava als nous emperadors quan assumien el càrrec imperial, doncs que se'ls deia aquesta frase com remarcant que August havia sigut un emperador molt feliç i que Trajà havia estat un dels grans emperadors de la història de Roma, per tant desitjaven que fossin millor que ell perquè tinguessin un regnat més pròsper.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: I no, avui la selecció musical, anava a dir municipal, no l'ha fet l'Alberto, perquè l'Alberto avui no és aquí. De fet, tampoc hi ha en Sergio. Avui per logístiques només hi ha un terç de l'equip. Avui la selecció musical l'ha fet la convidada, la Joana, i no sé per què estem escoltant una sevillana.
1: Doncs bé, bueno, ja ho veureu una mica més endavant, però hem triat una sevillana perquè Trajan neix a 8 quilòmetres de Sevilla. I clar, a Sevilla pues, s'ha fet com molta bandera de que Trajà va néixer allà a prop, llavors la sevillana l'encaixava perfectament.
0: A no sé quants quilòmetres de Madrid, no? El emperador que nació a...
1: El primer emperador espanyol, sí.
0: Comencem amb una pregunta bastant forta que potser ens resoldrà ja el títol del programa, que és, Joana, realment Trajà va ser el millor emperador de Roma?
1: A veure, què he de dir? Perquè jo, perquè és el meu emperador preferit, el tinc tatuat, estic obsessionada, m'agrada moltíssim, llavors per mi, sí. De fet, crec que és una cosa bastant comuna que la gent el tendeix a pensar que va ser un dels grans emperadors, i de fet hi ha aquest nou llibre del David Soria Molina, que es diu Trajano, el mejor emperador, de Desperta Ferra Edicions, que remarca, no?, aquest Optimus Princeps de Trajà. I sí, era anomenat pels seus contemporanis també com el millor emperador de tots, però hem de pensar que segurament aquesta visió de Trajà està esbiaixada, ja que Trajà, bueno, ja ho veurem més endavant, va tenir com certes dificultats a l'entrar a ser emperador, llavors va haver de contentar moltes persones, i llavors com que la gent estava contenta amb ell i els senadors estaven contents amb ell, segurament doncs, va rebre aquest títol del millor emperador justament per això. Tot i així no podem pensar en un Trajà pacífic, tolerant, bo i poc combatiu, sinó que Trajà va ser un dels emperadors més bel·licistes
0: i més expansionista, no?
1: Sí, i que segurament es va carregar a moltes persones i en va fer moltes esclaves, vull dir que bo tampoc ho era massa.
0: I que al final fer aquests rànquings, no?, de l'emperador, el meu emperador preferit, no? Bueno, el millor emperador o el millor cavaller que hi ha historiadors que els han fet, vull dir, cròniques contemporànies com les que comentaves d'Eutropi i tot, que ja el qualifiquen com a millor emperador del món, perdó, millor emperador de Roma
1: del món, però, del món.
0: I del món també, d'acord. No ens discutirem. Però hem d'anar en compte, no? Perquè a vegades quan juguem a fer aquestes coses ens estem oblidant molts biaixos, què vol dir millor, no? Que, bueno, el que comentaves, no? Es pot dir que és el millor, però alhora va fer moltíssimes conquestes, l'òptica imperial, no? L'imperialisme, etc. Trajà, no? Com ens podem acostar a ell? No? Quines, o sigui, si els nostres oients ara mateix diuen vull anar a llegir les fonts primàries per conèixer la vida de Trajà, quines hauria de llegir? I més important, són fiables, són interessades?
1: Val. Les dues a fons més necessàries per llegir a Trajà són Plini, que és un autor contemporani de l'emperador i que de fet s'intercanvien cartes, i llavors hi ha Diocasi, que és qui ens dona molta informació sobre el regnat de Trajà, ens parla sobre les guerres que fa, la manera que va arribar a accedir al tron, com ho va gestionar, etc, etc. I amb dos autors tendeixen a això, a dir que Trajà va ser un emperador magnani, molt expert en la batalla, que sabia molt bé gestionar el seu imperi, que era bo amb el seu poble. I això, però clar, és important tenir en compte que ells ho van escriure en aquell context, però que hi ha biaixos, que ho van escriure per a contactar l'emperador del moment i no perquè potser fos així o no. Llavors, el que està clar és que és propaganda per l'emperador, llavors aquí ja entra l'arqueologia, pues, o altres tipus de fonts com les epigràfiques o numismàtiques, pues, per intentar entrar una mica més i veure aquests biaixos que els autors clàssics ens donen.
0: És difícil deixar biaixos en fonts arqueològiques, no? O sigui, si trobes una pedreta allà que diu no sé què,
1: clar,
0: o un clau d'una sandàlia romana, no? És molt difícil que hi hagi biaixos.
1: O un senyor travessat amb una...
0: Exacte, no? Anem pas a pas, no? Comencem fent una miqueta per començar la biografia, comencem a parlar sobre qui era Marcus Ulpius Traianus, que espero que d'aquí poc li fem més curt el nom. On i quan neix el nostre protagonista d'avui?
1: Marcus Ulpius Traianus, o Trajà, a partir d'ara, va néixer l'any 53 després de Crist a Itàlica, que és una població de la província de la Bètica, que és com la zona de l'actual Andalusia Extremadura, que és això, que està a 8 quilòmetres de Sevilla i és l'actual Santi Ponce. I de fet, més coneguda perquè es va gravar Joc de Trons i és Pozo Dragón i és una escena on hi apareix la Daenerys amb els seus dracs i coneix la Cersei, doncs pues allò és Itàlica i és on va néixer Trajà.
0: Concretament, a quina part d'Itàlica està gravat això?
1: A Pozo Dragón.
0: No, no, d'Itàlica, de la ciutat romana.
1: A l'amfiteatre.
0: A l'amfiteatre, sí. No? Vale. És que a mi quan m'ho vas dir vas dir, no em sona
1: gens. Sí, sí, jo tampoc sabia, fins que vaig dir, ala, és el mateix lloc.
0: Bueno, potser em sona poc perquè era el moment aquell de Joc de Trons que ja te la mires amb, bueno, almenys sí. Amb desil·lusió, no?
1: Sí,
0: dius, bueno, me l'acabo bastant... perquè me
1: l'he d'acabar. I llavors, bueno, com em passava moltes ciutats hispàniques, era que hi havia una barreja entre un nucli de romans i un nucli d'indígenes que s'havien anat enriquint a base de l'aparició dels romans a la zona.
0: I a més és una zona molt rica, no? En productes naturals, etc. No sé si això serà influent en la vida de Trajà.
1: Sí, sobretot produeixen oli, cereals, vi, també llana, productes miners, vull dir que hi ha com una mica de tot, que això permet que les elites de la ciutat s'enriqueixin un monton i de fet és que és el que fa que surtin grups familiars molt importants com els Ulpi Trajans, que són els de la família Trajana, mm-hmm. però també els de la Elia Adriana, que seran la família, el nucli familiar del següent emperador, que és Adrià. O sigui que tots dos sorgeixen d'aquests nuclis de població enriquida.
0: Dos emperadores espanyoles.
1: Sí. I llavors també destaca la importància amb Sevilla, que com que era un port important, doncs podien com vendre el producte a molts llocs de l'imperi.
0: Molt bé. I, o sigui, ara hem començat la biografia dient va néixer aquí a la península Ibèrica, no sé què, però ho estem dient com una cosa com si fos molt natural. Serà important que Trajà sigui nascut fora de la península Itàlica?
1: Doncs sí, ho és molt. És molt important que hagi nascut fora de la península Itàlica. No el converteix en el primer emperador en ser nascut fora de províncies, ja que Claudi neix a la Gàlia, però és important perquè esdevé el primer emperador provincial de la història de l'Imperi Romà. Llavors, sí que és cert que Claudi, de la dinastia Julio-Clàudia, és a dir, d'August i Tiberi, sí que va néixer a la Gàlia, però no és el mateix pes el fet de néixer a la Gàlia en les casuístiques de Claudi o en les de Trajà.
0: No sé si vols... o sigui, jo crec que necessito que acabis d'aclarir una miqueta més, no?, aquest tema. Vull dir, Claudi és nascut a la Gàlia, Trajà és nascut a la península Ibèrica. Què els fa diferents, no? Per què Trajà és més... O sigui, s'emporta la copa de primer emperador nascut fora la península
1: Itàlica. Vale, la qüestió és que Claudi neix a Lió, però en unes condicions diferents. És perquè el seu pare, Drus el Major, estava de servei a la Gàlia. Llavors, ell venia d'una família senatorial itàlica.
0: O sigui,
1: era...

0: anirem desenvolupant.
1: Vale. Bueno, és que el pare de trajar també...
0: Té tela, no?
1: Sí.
0: Només avisar als oients que m'ha hagut de retallar el guió.
1: Sí, tela, tela. Vale?
0: Perquè hi havia molta xitxa, que sí, bueno, si al final del programa tenim temps ja en xerrarem més.
1: Sí. Bé, doncs trajar pare, que també es deia Marc Ulpi Trajar, vale? A partir d'ara trajar pare, era una persona molt important a nivell polític i econòmic de la Bètica. Bueno, ja hem dit que era d'aquestes famílies que es van anar enriquint, però a més... El seu nom d'origen era Marcus Traius, que això serà important més endavant. Era d'una família de cavallers dels Èquites i es va casar amb Ulpia Marciana, que era la seva dona i la mare de Trajà. Llavors, és això que amb el seu llinatge remunta a les elites tordetanes que es van enriquir quan van arribar els romans i ja veurem més endavant per què va poder ascendir a nivell social a l'antiga Roma.
0: Per tant, veiem que el pare de Trajà és un pes pesat i estem parlant de unes elites territorials bastant fortes.
1: Sí, exactament. A més, va ser el primer de la seva família en ser nomenat cònsol de Roma i també es va saber envoltar de personatges molt il·lustres del món romà, com els mateixos emperadors, i van ser aquests contactes que el van fer que fos anomenat procònsol de la mateixa Bètica entre el 65 i el 50. El 65 després de Crist, i això és important perquè sovint els senadors i emperadors intentaven evitar que els governadors fossin nascuts a la mateixa província.
0: Per què?
1: Pues per evitar que hi hagués corrupció i enriquiments, bueno, per evitar corrupció entre els cercles propers d'aquest governador o aquest procònsul.
0: Podem afirmar, doncs, que el pare de Trajà era corrupte?
1: Crec que no. Jo el veig com un home molt humil. Bueno, humil no, però molt recte. No sé.
0: A veure, ja ens ho podem ensumar, però el Trajà pare era proper al tron imperial de Roma?
1: Sí, de fet va ser molt proper amb l'emperador Vespasià, fins i tot abans de ser emperador, i que van coincidir que Vespasià era el comandant romà a la primera guerra jueva. Mm-hmm. Llavors aquí pues, va veure la capacitat militar de Trajà pare, i quan Vespasià va ser anomenat emperador, el va nomenar governador de la província de Síria, el 73. Per què és important això? Perquè Síria justament està a la frontera de la gran potència rival de Roma, que és l'Imperi Part. Llavors, si Vespasià el va posar allà és perquè aquell home sabia manejava el cotarro i sabia que com portar els exèrcits i com controlar els límits de frontera, que normalment són els més difícils de controlar.
0: Només recordar que tenim un parell de programes dedicats a la gran revolta jueva i també al setge de Jerusalem, que va ser un dels episodis més importants d'aquesta revolta. Ja hem parlat una mica del pare, no? Persona recta, no? Molt militar, molt proper a l'emperador, governador de províncies limítrofes amb el gran imperi rival dels romans d'aquesta època de Roma. Sí, que és l'imperi part. I no sé si coneixem alguna cosa de la seva mare.
1: Doncs sí, coneixem poc, però coneixem. I de fet, la figura de la seva mare és potser la figura clau per entendre Trajà emperador i com arriba a ser-ho. Llavors, sabem que es diu Ulpia Marciana, i de fet, el fet de poder-li posar un nom i un cognom a la mare d'un emperador vingut de
0: Hispània, no?
1: D'Hispània, sí. Ja és prou interessant. I de fet el nom de Trajà i de Marc Ulpi Trajà deriva de la seva mare i no tant del seu pare, perquè hem dit que d'origen es deia Marcus Traius. Llavors la pregunta és com és que passa de Marcus Traius a Marc Ulpi Trajà pare.
0: Com? T'has fet tu mateixa la pregunta, vale. Molt bé, fantàstic.
1: Vale. Doncs tot això deriva quan el pare d'Ulpia Marciana, la mare de Trajà, que es deia Marc Ulpi Marcià, és una mica confús, vale? No tenia descendència masculina. I llavors, quan el pare de Trajà va decidir, bueno, es va demanar la mà d'Ulpia Marciana, pues va dir que també, que a part de permetre el matrimoni amb la seva filla, també l'adoptava com a fill. I clar, quan els romans adoptaven a persones com a fills, adoptaven els seus noms. Llavors, aquí ve la combinació. I Marc Traius va adoptar els noms de la seva nova família, es va passar a dir Marc Ulpi, perquè eren els noms del pare, i va llatinitzar el seu Traius a Traianus, i per aquí va sortir Marco Ulpio Traianus. A més, la família d'Ulpia Marciana era molt rica i de fet la dot de casament va fer el que va permetre que la família Trajana tingués els béns econòmics necessaris per iniciar la carrera política, que és el cursus honorum de Trajà pare, i va ser el cursus honorum de Trajà pare el que va permetre alhora que Trajà fill pogués iniciar una carrera política i militar i por ende acabar sent emperador de Roma.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa

0: Encetem el bloc central del programa escoltant un fragment de la banda sonora del Civilization 6, que sempre és benvinguda a les portes de Troia. Crec que ja ha sortit el Civilization 7, no l'he provat, però jo em vaig quedar en que el Civilization 6, el representant de la civilització romana, és Trajà.
1: De fet, jo només he jugat perquè hi havia Trajà.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, ja tenim els seus pares situats. I ens toca començar a parlar sobre la formació del nostre protagonista. On comença? Sabem que en aquestes elites, en aquestes famílies, la carrera va molt lligada al cursus honorum, va molt lligat a la carrera militar, senatorial, no? On comença tot plegat?
1: Clar, hem de pensar que si Trajà, pare, era una persona tan vinculada amb el món militar, Trajà, fill de petit, també hauria estat molt vinculat al món militar i, jo què sé, el seu pare se l'hauria endut, pues, por ahí...
0: d'excursió, no?
1: No, pues destinat, pues segurament també hagués anat al Trajà fill, igual que Claudi va néixer a la Gàlia perquè el seu pare estava destinat, pues segurament Trajà també va viatjar amb el seu pare. I comença la seva carrera política als 20 anys, al 73 després de Crist, on és anomenat tribú militar en l'exèrcit del seu pare a Síria. O sigui que la vinculació del pare i el fill està bastant clara. I va ser durant aquest període de temps i durant la guerra pàrtica del 76-77 que el seu pare, del seu pare, que el jove i futur emperador van poder adquirir com la gran experiència bèl·lica i militar, perquè van veure la guerra ja en viu i en directe i va poder participar en ella.
0: O sigui que... els 20 anyets, no?
1: Sí.
0: Jovenet, eh?
1: Quina por, sí. Llavors, va acabar de desenvolupar aquesta experiència militar ja durant el regnat d'emperadors com Tit i Domicià, que són els fills de Vespasià. I, de fet, va ser aquest últim, que sovint s'ha... bueno, es veu bastant malament per la historiografia, el pobre, que Trajà es va acostar molt a ell i va aconseguir molts ascensos en polític-militars, com la quaestura i la praetura. I, de fet, el 87 se li va concedir el comandament d'una legió, la Legio Septgemina, que s'encarregava de sufocar una rebel·lió iniciada per Luci Antoni Saturní contra l'emperador a la zona de l'Alemanya, de la Germània, amb el Rin, allà una zona conflictiva. Si hem vist Gladiator, pues sabem que és una zona punyent.
0: Sí.
1: Allà, sí. I llavors, bueno, clar, jo crec que allà Domicià va veure que aquest home era fidel a ell, que era un bon militar, que la va poder sufocar, i llavors, gràcies a aquesta intervenció, el que ja no era tan jove Trajà, perquè al final van passar molts anys, va assolir el consolat ordinari el 91 després de Crist, i llavors ja sí que era com un dels tops de la personatges de la història romana i de la societat romana.
0: Molt bé, i una pregunta molt interessant.
1: Aquí.
0: Qualsevol persona que hagi pogut llegir titulars dispersos per internet de diferents diaris, revistes sensacionalistes, no? Sobretot periodístics, no històrics, normalment. Trajà va formar una família?
1: Val. Bueno, jo crec que... bueno, no, els titulars ja els esmentarem després. Es va casar amb Pompeia Plotina, que era la seva cosina per part de mare, voltant del 78 després de Crist. Tot i així, sabem que no va tenir fills amb ella, i per tant no va tenir cap tipus de descendència amb Plotina, fet que et preguntaràs pues, qui seria el successor de Trajà, perquè no hi havia successor.
0: Sorpresa.
1: Llavors, el fet de que no tinguessin fills i la visió de les fonts clàssiques i també de la literatura que potser ho ha enaltit una mica, pues, s'ha plantejat que potser a Trajà li agradessin més els homes que no pas les dones. I de fet, és Diocasi que ens diu que...
2: sí, és clar, que era amant dels joves i del vi. Però si mai hagués comès o patit per això cap acte dolent o vergonyós, hauria estat censurat. Tanmateix, bevia tant vi com volia fins a saciar-se sense perdre la sobrietat. I en la seva relació amb els joves no va fer mai cap mal a ningú. Diocasi, el 68è llibre de la història romana.
0: Molt bé, acabem d'escoltar demà d'en Carlos aquest petit fragment de Diocasi. Jo penso que és bastant significatiu. Jo penso que val la pena, Joana, que ens l'expliquis una miqueta, sobretot tenint en compte que Diocasi, cronològicament, és bastant llunyà a Trajà.
1: Sí, la veritat és que Trajà és del segle II, Diocasi és del segle III. Llavors, podria haver esbiaixat el relat com volgués, però realment ho pinta com... bueno, és una cosa que passava i ja està. I no ho pinta com molt greu ni res, sinó a Trajà li agradaven els nois i punt. Llavors, també és important com ho explica Diocasi, perquè com a mi la paraula muchachos o joves, perdó, és que el tinc en castellà la meva, joves, em fa trontollar una mica, vull dir, quina edat tenien aquestes persones i quina relació de poder jugava a trejar amb aquests joves, vull dir, no sé, però sí que sembla que tenia una inclinació una mica que li agradaven els nois, vull dir, si no té fills, si Dio quasi diu li agraden els joves, etc., pues té pinta que, bueno. I de fet tot aquest interès cap a la relació, bueno, cap a l'orientació sexual de Trajà em va sorgir de llegir a Posteguillo.
0: Santiago Posteguillo, no? Un actor de novel·les, ficcions històriques.
1: Sí, però que al final s'informa molt, saps?
0: No, no, està molt ben documentat, és un fet.
1: Llavors, clar, ell, bueno, així per evitar, bueno, alerta de spoiler, m'explicarem tot el fragment i tota la història d'amor entre aquests dos personatges, pues marca un clar enamorament de Trajà cap a un dels seus generals, que és Longí, i com que Longí finalment el rebutja perquè ell no el veu d'aquesta manera, però que Trajà l'aprecia tant i l'estima tant que el fa un dels seus grans generals. I bueno, quan Longí es suïcida per la DAS, o sigui, en les guerres d'Àsia es suïcida perquè Trajà pugui anar a lluitar, és molt poètic i molt romàntic, i bueno, pues potser s'estimaven així, no sé.
0: Tu digues com a l'imperi romà que Trajà va anar a la guerra perquè un tio es va suïcidar.
1: Bueno.
0: Tu expliques, sí.
1: No. Ja, hi haurà molts romanistes enfadats amb mi, ho sé.
0: No, però és molt interessant perquè, de fet, jo, a nivell més, potser espanyol, català, no? Tot aquest interès per Trajà també ha sortit, ja existia, sí, perquè és imperador hispànic, etc. Va sortir moltíssim gràcies a les obres aquestes de, que són ficcions, no? Però serveixen molt per divulgar un període, un personatge, etc. Vull dir que sí que es pren moltes llicències narratives, però no deixa de ser interessant.
1: No, és totalment interessant. Vull dir, de fet, potser és el punt més interessant. O sigui, jo quan estava llegint allà estava desolada, plorant, saps? Perquè els dos amants, pues, un s'havia suïcidat perquè l'altre pogués anar a la guerra. Vull dir, una mica Patrocle Aquiles era tot això, però bueno, és interessant. També és interessant donar visibilització a aquests col·lectius, vull dir, com existien. I Adrià, també el successor de Trajà, també té pinta que amb Antino pues, estaven ben enamorats, vull dir, quan es va morir Antino, Adrià va dedicar a fer-li totes les ciutats i construir un munt d'estàtues dedicades a ell perquè s'havia mort, vull dir.
0: Ja parlarem algun dia.
1: Vale.
0: Ja en parlarem.
1: Però sí, em sembla un tema molt curiós i bueno, sí que hi ha molta com periodisme, que diguem, que justament va a aquest punt i parla del Trajano bisexual, el Trajano homosexual, los cinco bares homosexuales de Sevilla i
0: gay friendly, no?
1: Sí, i parlant de Trajà, que a Sevilla era gay friendly des de Trajà, bueno, és increïble.
0: Espectacular. Bueno, és que de fet les relacions homosexuals en l'antiga Roma eren sobretot entre homes de privilegiats, eren, bueno, el pa de cada dia, i de grans amb més joves, pues, encara més. Ja en parlarem, o sigui, em molaria moltíssim fer un programa de sexualitat a l'antiga Roma, i ja més endavant ja en farem algun. Aprofito avui que no hi és l'Alberto per prometre programes. Hem situat a Trajà, no? Hem situat la seva família, la seva formació militar, etc. I ara potser seria interessant començar a parlar de l'emperador que hi havia en aquell moment, no? I quin paper sobretot juga a la carrera de Trajà?
1: Vale. Bueno, com hem anat veient, la vida de Trajà inclou els regnats d'emperadors com Vespasià, Tit, Domicià, Nerva, però potser el que hem de fer més focus és a Domicià. Llavors, aquest emperador, que és l'últim de la dinastia Flàvia, ha estat molt maltractat per la historiografia, moltíssim, i la contemporània i posterior, i de fet hi ha un relat com molt tèrbol de Domicià, i s'ha vist com un dels tirans i pitjors emperadors de la història en contraposició justament a Trajà, i de fet només ho fa de llegir Los asesinos del emperador de Santiago Posteguillo per veure que aquella persona es mereixia que la matessin, però bueno, tot i així, i aquests tipus de publicacions justament fan això, que marquen una dualitat molt forta entre Domicià, un tirà dolentíssim que li agradava fer mal, i Trajà com una persona noble, magnànima, tranquil·la,
0: centrada, no?
1: Centrada, etc. Exacte. Tot i així, tal com hem anat veient, o sigui, no té sentit que si Trajà era una persona tan diferent a Domicià estigués tan a prop de Domicià, perquè al final xocarien i no voldrien estar a prop l'una de l'altra. I o Trajà era una ambiciosina víbora i que es movia allà com volia per arribar al tro, o realment
0: també
1: o realment no eren tan diferents, i l'únic que la historiografia romana i posterior l'ha tractat fatal perquè segurament no estaven d'acord amb ell, i ja està. i per això.
0: De fet, Domicià va ser bastant conegut per les seves persecucions contra els cristians. Això ja és un altre tema, però és bastant conegut per això, i com deia la Joana, super, super, super maltractat, no? Que se'l titllava de boig, equivalent gairebé, no? A Neró, Calígula, Heliogàbal, no? I en aquest context en el que ens acabes de desmentir un dels mites més, potser més grans, no? Al voltant de la figura de Domicià, quin és el camí que segueix Trajà per accedir al tron?
1: És que és bastant turbulent, val? Llavors, jo crec que no era una persona, o sigui, Domicià crec que no era una persona molt estimada pel Senat, llavors si se'l treien de sobre, millor. I de fet va ser assassinat el 96.
0: Que sorpresa.
1: I a més, no és que només fos assassinat el seu, o sigui, dormint, perquè estava dormint el senyor, sinó que li van fer una damnatio memoria, és a dir, que el van esborrar. Van dir que no, o sigui, com si no hagués existit aquesta persona, van borrar les seves estàtues, les inscripcions, els documents oficials, com si no hagués existit mai aquesta persona. Llavors, no sé, és bastant heavy fer això a un emperador, la veritat. I, bueno, bàsicament jo crec que era per interessos, que no interessava que aquest emperador fos recordat de manera positiva. Llavors, l'assassinat de Domicià va comportar la necessitat d'escollir un nou emperador, ja que amb ell s'havia mort la dinastia Flàvia, llavors qui escollia? I es va escollir a Marc Coxeu Nerva, als 66 anys, i que va ser proclamat emperador de Roma. Clar, hem de pensar que era un emperador ja bastant gran.
0: Home, 66 anys, en aquella època, poca cosa t'ha de quedar.
1: Clar, bàsicament jo crec que va ser un impàs de Domicià a Trajà, i de fet Nerva va adoptar Trajà l'any 97, un any després de que fos assassinat Domicià i que ell fos anomenat emperador.
0: I de fet Trajà puja al tron just després, vull dir, que és estacant d'ahíssim. Però això jo penso que és un exemple més de que molts cops pensem, no?, en l'imperi romà com l'emperador que té un poder brutal, no sé què, no sé quantos, però que al final està al servei d'unes elites i dels interessos d'una aristocràcia, d'una oligarquia, en molts casos formada en part pel Senat, per terratinent, vull dir, que és que sí, que molt emperador, però està al servei de qui està al servei.
1: Totalment.
0: I això penso que és un dels grans indicadors. Nerva, doncs, escull com a successor, és a dir, adopta i per tant escull com a successor a Trajà així del no res.
1: Bueno, no, hi ha diverses hipòtesis.
0: A veure.
1: Jo crec que també és una suma de coses que passen, com la importància de la Bètica, perquè al final hi havia molta exportació de la Bètica, i com era una província molt important dintre l'imperi romà, i una gran potència política, com tenia la potència i la influència suficient per decidir o intentar decidir sobre qui seria el futur emperador. A més, la família Ulpia Traiana, ja hem vist que era una persona que s'havia rodejat d'emperadors i que era molt poderosa a nivell militar, i que això, que el seu pare havia sabut fer els contactes suficients i Trajà també, com per envoltar-se dels emperadors i com conèixer els, bueno, conèixer bé a Nerva i com convèncer-lo de tot això.
0: Molt bé, bueno, jo ho estàs explicant molt bé, no? O sigui, en el sentit que sí que és important venir d'una família influent, sí que és important tenir riqueses, venir d'un territori ric, però una de les coses més importants és saber-te rodejar de qui t'has de rodejar.
1: Exactament, i és això, en plan, Trajà es va saber rodejar de Tit, de Domicià, i també un dels personatges amb qui més es va poder relacionar Trajà, que també es creu que li va donar molt bombo militar, va ser Lici Licinissura, també hispà, que segurament també podria haver pressionat a Nerva perquè fos perquè escollís a Trajà com a emperador. Sí, com sigui, Nerva era vell i havia de trigar un successor ja, perquè li quedava molt poc, i va escollir a Trajà, i de fet Nerva va morir el 98, o sigui, va ser emperador dos anys, i Trajà va ascendir al càrrec imperial, convertint-se així el primer emperador provincial de la història de Roma. També és curiós d'aquest episodi que Trajà no estava a Roma quan el van escollir emperador, estava a Germània lluitant contra els germànics, i va ser Adrià qui li va dir: ei, mira, que t'han escollit, què tal?
0: I
1: què et sembla?
0: Va tornar ràpid?
1: No, ara ho veurem. No, es va quedar allà tan panxó.
0: Perfecte. Molt bé, doncs any 98, ja tenim a Trajà assentat, bueno, assentat encara no, perquè és a Germània,
1: no?
0: Amb el títol d'emperador de l'imperi romà. Quina és la imatge que projecta els primers anys?
1: Clar, És el, o sigui, és com l'estranger realment, perquè és el primer emperador que no ha nascut a la península itàlica, és l'estranger, ha de fer com una gran propaganda per demostrar que és vàlid per aquell títol. Llavors, bueno, també s'ha de dir que Nerva va fer molta, bueno, es creu que Nerva va fer molta campanya perquè Trajà fos molt ben acceptat dintre com l'espai senatorial, i això, i que Trajà es va haver de presentar com el gran ideal de romanitat i de masculinitat i home fort i com recte i seriós, com el gran romà, clar, aquest Optimus Princeps o Homo Militaris, doncs va haver de fer tot això per demostrar que era vàlid per ser l'emperador de Roma, i per això va iniciar tantes campanyes militars com la de Silapàrtia, per això va fer tot de mesures per acontentar Roma, doncs perquè, clar, ho tenia realment difícil perquè era el primer que no era nascut a la península itàlica, bueno, que no havia nascut a Roma, a Roma.
0: Sí, sí, i de fet és això, no? Tota la propaganda aquesta, a part de les campanyes que mencionaves, també reformes socials, no? Que si tenim temps en parlarem, obres públiques, no? Que els emperadors ja sabem que en feien moltes, però quina era exactament la seva relació amb el senat i l'exèrcit?
1: Vale. Bueno, jo crec que Trajà era una persona molt més propera a les seves tropes que no pas al senat.
0: El viatge que dèiem abans, eh?
1: Sí, jo crec que és això, que Trajà era un home de la guerra. Fet a la guerra, o sigui, com nascut en la guerra i educat en la guerra, i llavors era un militar, que era emperador, però era un militar. Llavors, de fet, és això que dèiem, quan Nerva mor i Trajà està a la frontera del Rin, Trajà es queda allà, però perquè no volia desatendre les seves obligacions amb l'exèrcit, perquè estaven allà batallant contra els germànics, i que realment doncs, es va quedar allà pues, per acabar la feina que havia començat. I també és cert que a partir de que va ascendir al tro va començar a tot de fer un desenvolupament urbanístic a les fronteres del Rin i el Danubi, tot això abans d'arribar a Roma, que va arribar el 99, un any després.
0: Llavors, amb la calma, eh?
1: Sí, amb la calma. Bueno, sí, espereu-me. Llavors, amb totes aquestes obres, bueno, van afundant colònies, va fent campaments, va fent ponts, tot això era per donar més solidesa a la frontera i que els romans pues, poguessin controlar molt més bé la zona i per assegurar pues, aquesta conquesta. Llavors, és que la veritat, durant els anys que va ser emperador, la seva obsessió, que diguem, era reforçar les fronteres existents, expansionar l'imperi i fer-ne de noves. I clar, com, bueno, tot això pues, anava bé, com anar fortificant el Limes, que són les fronteres, pues, li anava bé també per acontentar a Roma, dient, oi, aquesta zona que estàvem, que era molt perillosa, no sé què, ara està tranquil·la i en calma.
0: Ja ho he pacificat, no?
1: Sí. I també, pues, també havia de contentar el senat, evidentment, perquè el senat també pues, se'l podien mirar amb uns ulls de què fas tu aquí, no ets romà, de pura cepa. I això va fer amb obres públiques de la ciutat, també va tenir moltes bones relacions amb el senat, va fer ponts, va fer carreteres, va fer ports, i així també, i també va intentar ajudar les classes més empobrides de la societat romana. O sigui que intentava tenir a tothom content, realment.
0: Una miqueta per supervivència, no? Al començament, sí. Sobretot. Què sabem de les seves mesures més socials?
1: Val, és això, ell va intentar acontentar tothom, i una mesura molt famosa de Trajà que ja ve des de Nerva són els alimenta. Llavors, els alimenta eren uns préstecs que es donaven a propietaris de terra en municipis romans i servien per millorar i o sigui, de millorar les tècniques i els mitjans d'explotació dels cultius. Què passava? Que aquestes préstecs venien amb una garantia i amb uns interessos. Llavors, tots aquests interessos anaven destinats com a ajuda financera a tots els homes sense, o sigui, els fills d'homes sense recursos. Per tant, va ajudar molt als infants d'empobrits de l'antiga Roma a tenir com un subsidi d'ajudes en cas que fos necessari. Per tant, era com un doble joc, acontentava els propietaris perquè podien millorar les seves terres i alhora acontentava a aquests sectors més empobrits perquè els donava ajudes.
0: Home, tenir el poble content i tenir els rics content és la clau, no?, per governar, sí. Roma, en aquest cas.
1: Bueno, per això va ser el millor emperador.
0: Home, amb això dels alimentes realment trobo un equilibri brutal, perquè, no sé, o sigui que Però també és cert que jo penso que deu ser capaç de fer-ho perquè deu tenir un excedent de riquesa, perquè si no, no dones préstecs i els interessos els dones com a, entre moltes cometes, caritat, no? Vull dir, devia tenir un excedent de diners per altres costats, com per exemple campanyes militars a tope, no? Perquè si no, no ho podria fer.
1: Totalment,
0: però
1: totalment.
0: Clar, és molt interessant perquè això demostra un cop més que Roma sobreviu perquè s'expandeix. I en el moment que Roma es deixa d'expandir, comença a tenir problemilles, no?
1: Passa el que passa, sí.
0: I una altra cosa molt important que mencionaves abans és que els emperadors, sobretot els seus primers anys, no? Bueno, i durant tot el seu principat, tendeixen a tenir uns programes d'obres públiques brutals. No? I són molt coneguts per això. Per què és important?
1: Jo, per dues qüestions, jo crec. Una que és donar visibilitat i l'altra és acontentar. És a dir, posem el cas que creem uns banys públics o un gran anfiteatre com va fer Vespasià amb el Coliseu. Mm. El que fa és tenir la població contenta perquè diuen, ai que bé, mira, puc anar a aquests banys nous. O ai que bé, han obert un nou anfiteatre, com anar al cine. Quan estàs fos content perquè han obert un cine, posa el mateix, ai que xulo, han obert un anfiteatre, podem anar a veure com es maten aquestes persones. Jo crec que això, doncs, també fer estar la població contenta, és a dir, ai, com estrenar la cosa nova, jo crec que els hi molava. I a més, doncs, també dona visibilitat, perquè si al costat de l'edifici o del bany del Coliseu hi ha una estàtua teva o hi ha el teu nom, doncs saps que aquella persona ha construït això.
0: Clar.
1: I de fet això passa molt amb la columna Trajana, que al final jo crec que, jo m'imagino, els romans passaran pel fòrum veient la columna i dient, ah, mira Trajà què va fer, ai, quina passada, perquè va ser Trajà, llavors el recorden com Trajà, l'emperador de Trajà, el que ens ajuda, el que ens construeix coses. Tot això és una manera de fer propaganda que també es fa amb les monedes, i de fet com la missió de monedes en cas dels emperadors és perquè justament quan anessis a comprar veiessis, bueno, també passarà, veiessis quin emperador i el poguessis recordar. Llavors aquí com entra de nou el tema de les damnatio memoriae, si et borra de les monedes, et borra de les estàtues, pues, com desapareixes de la història, que jo crec que això els romans és el que els afectava més, que volien ser recordats sobretot els emperadors. Llavors és justament això, com va construir coses per acontentar, però també per fer-se veure i dir, ei, jo estic aquí.
0: Sabem que les guerres d'Àsies van ser fonamentals, no?, per tot aquest aparell de propaganda, legitimitat i enriquiment de Trajà. No sé si ens en vols comentar alguna coseta.
1: Sí, és això. A part d'aquestes polítiques d'alimenta i de construcció, i etcètera, Trajà va ser un personatge molt conegut per la seva política exterior i la seva carrera militar, i de fet, com veurem més endavant, va arribar a estendre les fronteres de l'imperi al seu màxim. I es van produir diversos episodis bèl·lics, com les guerres d'Àsies, que tenim un programa. Sí,
0: sí, concretament el 345. Aquest sí que em vaig apuntar el número.
1: I també altres com la conquesta d'Aràbia, d'Armènia, de les guerres partes, que tot això van ser victòries militars romanes i que, de fet, en el cas de la d'Àsia, pues, va poder trobar un gran tresor d'or i plata i d'esclaus, perquè al final els esclaus eren el principal producte que venia a l'imperi romà. Llavors pues, es va poder molt enriquir a base de tot això.
0: És que, de fet, les fonts, abans ho comentàvem venint cap aquí a l'estudi, les fonts, no sé si és Diocasi, que diu que Trajà, quan conquereix la Dàcia, fa 500.000 esclaus, que és exageradíssim, i òbviament no en va fer 500.000, però si les fonts diuen 500.000, és que potser 100.000 en va fer. I clar, 100.000 esclaus és una bestiesa.
1: I és això, com que els venien, pues, enriquiment a tope, vull dir...
0: No, és, tot el sistema està superben muntat. I com a curiositat, i aquí fricada, clar, Trajà quan travessa el Danubi és molt curiós, perquè, per exemple, Juli Cèsar quan fa les seves campanyes, bueno, Juli Cèsar i altres emperadors quan fan les seves campanyes al voltant del Rin, la majoria dels ponts que construeixen són de fusta, bàsicament perquè és molt més barat, i també si tu el vols cremar quan ja has fet l'expedició de càstig o ja has fet la conquesta que havies de fer, és molt fàcil. En canvi, Trajà, quan travessa el Danubi, li diu al seu gran amic Apolodor, es deia?
1: Sí, Apolodor de Damasc.
0: Això, Apolodor de Damasc, que també és un personatge superinteressant, un dels altres personatges de qui es sap rodejar Trajà, en aquest cas.
1: Exacte, un gran arquitecte.
0: Que, de fet, és el constructor de la columna Trajana, també.
1: Crec que sí.
0: Doncs li demana a Apolodor de Damasc que construeixi un pont pel Danubi, i és un pont de més d'un quilòmetre de llarg. Vull dir que és una bestiesa de pont. I, a més, aquest pont, si no m'equivoco, les columnes que han de formar els arcs del pont són de pedra.
1: Sí.
0: i llavors és com, crec que és el pont més llarg de la història fins aquell moment fet de, en part de pedra, no? Un altre rècord per Trajan en aquest cas.
1: Té molts rècords.
0: Sí, la veritat és que sí. I d'una cosa que no vam tenir temps de parlar, el programa de les Guerres d'Àsies, i penso que és un tema super interessant i sobretot per les persones que aneu a Roma, és la columna trajana, perquè és espectacular. I si tenim temps ja farem un vídeo, vale, amb imatges, però si ens en vols, bueno, si ens la vols explicar una mica,
1: serà fantàstic. I tant, jo l'explico, és meravellosa.
0: Endavant, sisplau.
1: És que, bueno, és una meravella. Estic molt obsessionada. Vull dir, sempre que vaig a Roma, que he anat moltes vegades, he d'anar i he de seure i me l'he de quedar mirant, i de fet hi ha un lloc de menjar ràpid que sempre m'agafa algo, estic a fora i com dino amb la columna. És increïble. I la columna la trobem a Roma, és això. Està al centre d'una plaça que es coneix com el Foro de Traiano, al costat d'un famosíssim monument a Vittorio Emanuele, que és com un edifici així superblanc i supergran, que està allà a Piazza Venezia. Vull dir que és un lloc que hi passa 100% segur i la veus allà supergran, mm-hmm. perquè a més també connecta amb el Coliseu. Vull dir que està allà, al mig. I això, la columna forma part del Fòrum de Trajà i va ser inaugurada al 113, és a dir, després de tots els episodis de les Guerres d'Àsies, també de l'anexió d'Aràbia, etc. Fa 38 metres d'altura. Ara es veu blanca, però estava tota pintada, que també és bastant increïble, o sigui, devia donar molt color. I això, i sobretot explica coses de la conquesta d'Àsia per part de Roma. De fet, és evident que es relaciona amb Trajà perquè ell apareix 59 vegades.
0: I 59, eh? O sigui, concretament, ell apareix 59 vegades.
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, i de fet és reconeixible perquè és la típica cara de Trajà que apareix en totes les estàtues i pues, apareix fent o sacrificis o planificacions o discursos als seus soldats, apareix com fent coses de la vida quotidiana als campaments, en la guerra, també com travessa el riu, apareix allà a tot arreu.
0: Molt bé, és com en Teo, no? Que en
1: sí.
0: Teo va fent...
1: No, el, com es deia? El Wally, sí, busca Wally.
0: Ah, busca Wally, també. Bueno, clar, jo pensava en Teo d'en Teo Balzó.
1: No, doncs pues és busca Wally, va, busca Wally, ja la columna. És...
0: I sense color, que Déu té la marinera.
1: Clar, t'has de portar prismàtics.
0: Per tant, el recomanem als oients que vagin a Roma, no? Que vagin a aquest lloc de menjar ràpid,
1: moltíssim.
0: Vagin a seguir allà i portin prismàtics.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte.
0: A la columna trajana apareix el gran enemic de Trajà, no? Apareix Decebal.
1: Sí, apareix Decebal també unes quantes vegades i és molt interessant perquè explica com Decebal també viu una mica el conflicte. Sí que apareix com un protagonista secundari, se'l sol representar amb un barret de feltre molt típic dels dacis, llavors és fàcil de reconèixer la dualitat entre Trajà, que apareix en plan amb el típic serrell que porta Trajà. Si busqueu una foto Google Imágenes veureu Trajà amb serrell. I aquest barret és molt típic de la noblesa d'Àsia. I llavors també és molt interessant perquè, o sigui, la columna ho explica tota la guerra i llavors Decebal es va suïcidar abans de ser capturat per els romans i també mostra una escena de com Decebal es suïcida en la guerra. I també és molt interessant, això és com vaig fer un treball a la universitat i vaig quedar-me flipada, que és que arrel de la columna trajana tu pots analitzar com eren els campaments dels romans i com eren escenari d'activitats rutinàries dels soldats, però també són reparats, pots veure l'estructura, pots veure tot, i a més també, si t'hi fixes, doncs pots veure com anaven vestits els soldats, quina mena d'equipament portaven, que els soldats romans en temps de Trajà portaven els scutum, que són aquests
0: els
1: escuts
0: típics, els de tota la vida.
1: Quadrats, enormes, vermells, que també portaven casc, armadura, espases, que és la Gladius Pompeiana, o sigui que veus tot el
0: superconcret.
1: Sí, és molt, molt interessant.
0: Bueno, i de fet, d'allà es treuen les grans imatges dels legionaris amb la lòrica segmentada, no? que sempre que veiem pel·lícules, inclús Astèrix i Obèlix, que passa 150 anys abans, van amb la lòrica, la típica armadura romana,
1: sí.
0: Perquè és aquest període, aquesta armadura. Vull dir que a la resta d'èpoques romanes, l'armadura de les legions es va alterant, va canviant, etc.
1: Clar, això està molt bé, que tenir-ho en veure com era realment en comptes de tenir-ho per escrit.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Estaríem escoltant aquesta cançó fins que acabés, però ens queden 10 minutets de programa, per tant hem d'anar tirant. Per què estem? O sigui, posar el Manel aquí és fantàstic.
1: És meravellós. És que aquesta cançó m'agrada moltíssim, parla de Roma, i crec que és guai tancar, bueno, aquesta part del programa amb aquesta cançó, perquè justament parla com del fet de ser recordat i de com el llegat que deixes i tal, i que van deixar els romans, i llavors com per tancar i una mica així entrejar, doncs m'ha semblat bonica posar-la.
0: Molt bé, doncs ja encetem la recta final del programa i seria interessant començar-nos a plantejar com evoluciona el seu govern en els darrers anys del Principat.
1: Doncs bé, segueix molt amb la seva línia militarista, ara ja té a la província de la Dàcia, ja s'ha pogut enriquir i a partir d'aquí pues, comença a impulsar molt més els aliments, perquè ara també té molts més recursos per impulsar-lo, també crea noves colònies, sobretot a la Dàcia, com la Ulpia Traiana Augusta d'Àfrica, que és la capital de la nova província Romania, i és això, a Roma també es decideix pues, començar a construir moltes infraestructures, com poden ser la Columna Trajana, però els mercats de Trajà, que també és un edifici espectacular.
0: Una mica un centre comercial,
1: sí,
0: entre moltes cometes.
1: És molt curiós. Sí, llavors també fan moltes altres estructures, com aqueductes, com l'aqueducte de Segòvia, que
0: el va fer construir Trajà, l'aqueducte.
1: Sí, és de l'època trajana.
0: Sí, vale.
1: Però també al sud d'Àfrica també hi ha un munt de construccions que són de l'època de Trajà. Vull dir que ell es dedica a construir i assegurar les fronteres i a construir. Llavors, clar, no podem oblidar que a ell li agradava, el que li agradava era la guerra. I després dels dacis, pues, quin era l'altre gran enemic de Roma en aquell moment? Els parts.
0: Els parts.
1: I va decidir posar tot el seu focus en una conquesta i invasió dels parts, que va començar per una annexió d'Aràbia, una annexió pacífica amb moltes cometes d'Aràbia, i per iniciar així la presència militar a la zona i començar a controlar com podien conquerir aquell territori.
0: De fet, és una campanya bastant, bastant important i potser seria fantàstic, no?, més endavant, Joana, dedicar-li un programa sencer només en aquesta campanya. Però sabem que Trajà mor el 117. En
1: sí.
0: Quines circumstàncies?
1: Clar, hem de pensar que, a veure, que els romans tampoc vivien com nosaltres, perquè les condicions mèdiques eren les que eren, i que sí, que ell era l'emperador i al final pues, podia tenir accés a recursos del prestigi, però com hem anat dient, a Trajà el que li agradava era estar allà al campo de batalla, i la vida, pues, la seva vida no va ser fàcil, vull dir, perquè anant amunt i avall no sé què, no sé quantos, pues, evidentment la seva salut es va veure perjudicada, i com es va veure encara més perjudicada després de les seves conquestes militars, perquè a més Trajà posa el tro, que és una persona ja grandeta, tenia els seus 40-50 anys, vull dir que no era un jovenzuelo de 20 anys.
0: I la guerra no el tracta gaire bé, no?
1: No, i per això que al final pues, això desgasta un munt, si ja desgasta les tropes pues, també desgasta
0: a un senyor de 60 anys.
1: Exacte.
0: Castellà.
1: Però és que bueno, és això, que durant els últims anys de la seva vida aquest senyor va patir de tot, com va tenir una fallada, o sigui, va tenir una fallada cardíaca que li va generar una hidropesia, és a dir, com la incapacitat de drenar els líquids correctament, patia infecció, bueno, en un setge va com agafar una infecció als seus genitals, per tant també li afectava, vull dir, com estava fet pols.
0: I de molt mala llet, segurament.
1: Sí, estava fet pols, el senyor volia descansar. I bueno, tornant de la Pàrtia, que ja, sí, ja veureu en un altre programa què va passar, pues arriba a Salilun, que és aquesta Turquia, i hem de pensar que era un home gran, desgastat, cansat, malalt, i va fer que morís a l'agost del 117 després de Crist allà, sense poder arribar a Roma d'una apoplexia als 64 anys. Llavors, després de la seva mort, clar, l'havien de portar a Roma, el van transportar a Roma, va rebre tots els honors, el van incinerar i el van enterrar a la Columna Trajana.
0: I com va ser, doncs, la seva successió?
1: La seva successió, sí, clar, hem recordat que
0: no tenia fills, no?
1: No tenia fills. Clar, abans al principi parlàvem d'una d'una gran família sorgida de també de la Bètica, la Elia Adriana, i és aquí on és on hi ha el seu successor, vale? Que el seu successor va ser un nebot cosí Publi Eli Adrià, conegut tradicionalment per Adrià, i també és això, formava part d'aquestes elites enriquides de la Bètica, i de fet havia estat un dels grans generals de Trajà. De fet va ser ell qui li va anar a dir: ei, ets emperador, i va estar molt amb ell a les seves conquestes. Llavors, sovint també Postegui ho fa una mica, que manipulen una mica el relat per dir com que Adrià va manipular, va fer una conjura per pujar al tro.
0: Bueno, una altra llicència narrativa.
1: Sí,
0: no,
1: aviam, la veritat és que si Adrià va estar tan proper a Trajà, no és il·lògic que Trajà l'escollís. La veritat, és molt coherent.
0: I tu, molt breument, com ho veus, això?
1: Jo ho veig així, com... no crec que... no sé, no m'agradaria pintar-lo dolent, Adrià. Vull dir, al final, si es va saber rodejar... Si s'hi va estar amb Trajà, i Trajà no era dolent, entre cometes...
0: Entre cometes, d'acord.
1: Adrià tampoc ho podia ser, igual que Domicià, tampoc cal la com pintar... O sigui, no cal pintar-los com a grans sants, herois i... però tampoc són dimonis, vull dir que es movien pels mateixos interessos tots.
0: Molt bé, i hem parlat abans una miqueta del llegat que deixa Trajà a Roma, d'acord, de la columna, el mercat, totes les construccions, sobre l'epigrafia, no? Les inscripcions, i jo penso que amb aquest minut que queda seria molt interessant resoldre la gran pregunta del programa que ens hem fet al començament. Després de tot aquest recorregut, Trajà va ser el millor emperador de Roma?
1: Bé, a partir dels músics imparcials, molt imparcials, diré que sí. O sigui, no canvio d'opinió, em dono la llicència de poder dir que per mi va ser el millor emperador. Tot i que així, tot i això, no deixa de ser un home de la seva època, que és això, que es va moure per influències polítiques, que era molt beligerant, que li agradava la guerra, que li agradava, o sigui, al final, si t'agrada la guerra, bueno, una mica sàdic ets, vull dir, no pot agradar-te la guerra i ser un santurrón, la veritat. Però sí que és una figura que s'ha valorat molt bé a la historiografia i que ha deixat molta empremta, jo crec, com bastant sutil, la veritat. Sobretot ha deixat molta empremta aquí, pels nacionalismes espanyols, el típic discurs de Trajano, el primer emperador espanyol, bueno, com molt aquest tipus, i també crec que és una figura molt nacionalista a Romania. De fet, com...
0: Tenen un problema els romanesos.
1: Sí, no? Com... Això, sí. Bueno, és que de fet parlen romanès, saps? Romanès. Vull dir, ja ve de Roma, no d'àstic, saps?
0: I és una llengua que és llatina.
1: Clar.
0: Que té arrels llatines.
1: Vull dir, si obriu el Duolingo i feu Duolingo de castellà romanès, veureu que hi ha moltes paraules que s'assemblen al català, moltíssimes. I també com... Els seus cotxes són els Dacia, que els Dacia són una província romana,
0: sí, sí, sí,
1: de Romania. Vull dir, com tot ho trien en focus a ell. Vull dir que al final jo crec que era un home de la seva època que va saber moure's bé, que el van venut bé i que s'ha quedat que va ser un home així important, bueno, va ser molt important, però com un home bo i un gran Optimus Princeps.
0: Molt bé, gràcies per la teva opinió totalment objectiva sobre Trajà. Deixem aquí el programa avui, espero que ens acompanyis més endavant per parlar de les guerres partes. Moltíssimes gràcies, Joana.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Moltíssimes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Recegui, a les narracions, avui l'Albert Abril, jo mateix fent-vos de presentador, i recordeu que ens podeu votar als Premis iBooks, teniu els enllaços a les xarxes socials, i nosaltres us esperem a la propera setmana en nou programa de Les Portes de Troia.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada.
0: Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Hola, molt bon dia. De moment avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps en forma de núvols alts i mitjans que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí fluix de component sud-oest, aquesta tarda però serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maró ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica. Les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no passaran com les d'avui, poden pujar una mica per poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima doncs força tranquil·la, amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia, domini del sol. A la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre, entrada la nit, s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
1: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és... Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes... Ràdio Palafolls, al 107.7 FM.
5: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Bon dia, són les 10. La Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura la nova nau de serveis integrals a Palafolls. La Fundació va celebrar dimecres passat l'acte d'inauguració de la seva nova nau de serveis integrals. L'esdeveniment va suposar la culminació de més de 2 anys de treball per recuperar un equipament essencial que va quedar destruït arran d'un incendi fa uns anys. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, ha destacat que aquesta és molt bona notícia. Per l'entitat, recuperar la nau és una fita molt important, perquè a la vegada recuperen un espai clau pel seu dia a dia.
1: Ens representa una gran alegria i també una fita molt important per nosaltres, perquè fa uns anys vam perdre la nau que teníem a causa d'un incendi i doncs, després de més de 2 anys per fi podem disposar una altra vegada d'un espai que és clau pel nostre dia a dia. Però no només recuperem la que teníem, sinó que hem creat un equipament millor i adaptat a les necessitats actuals. Així que també podríem dir que es tracta de recuperació i ampliació. I vaja, és una molt bona notícia, especialment per l'equip de serveis integrals, com jardineria, manteniment, obra i agrària, perquè ara doncs disposen d'un espai propi i adequat per desenvolupar la seva feina.
0: La nova construcció no és només una reconstrucció, sinó una ampliació pensada per les necessitats actuals de l'entitat. L'edifici consta de 2 plantes. La planta baixa està equipada amb oficines, una sala de reunions, vestuaris i dutxes pels equips de treball. La planta superior disposa d'una gran sala que es completarà en una fase posterior i que encara no té un ús definitiu assignat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova infraestructura, la missió de l'entitat ha destacat que ajuda directament a continuar avançant en la inserció laboral, especialment en els àmbits com el serveis de jardineria, manteniment i obres. Disposar d'un equipament adequat i modern permet dignificar els llocs de treball i afavorir que les persones adquireixin experiència, hàbits i autonomia.
1: Aquesta nova infraestructura, de manera directa i indirecta, ens ajuda a continuar avançant en aquesta direcció. Els serveis de jardineria, manteniment i obra són algun dels espais on moltes persones desenvolupen el seu itinerari laboral i adquireixen experiència, hàbits, autonomia. Llavors, disposar d'un equipament adequat, modern i pensat per les necessitats que tenen és una manera, sobretot, de dignificar aquests llocs de treball i de continuar generant oportunitats laborals reals per persones que ho necessiten. Al final, tota la nostra feina respon a un mateix objectiu, que és doncs, que persones en risc d'exclusió social puguin construir el seu propi projecte de vida a través de la feina.
0: L'acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel Ruiz, gerent de la Fundació, els patrons Ramon Ribot, Valentí Agustí i Guillem Humet, i també l'alcalde de Palafolls i patró de l'entitat, Francesc Alemany. Durant els parlaments es va refermar la missió de la Fundació, que és posar la persona al centre i utilitzar el treball com una eina per construir projectes de vida dignes i afavorir la inclusió social. En aquest sentit, també es va retre un reconeixement especial a la trajectòria de Valentí Agustí, exalcalde de Palafolls, i impulsor i figura clau en el desenvolupament de la Fundació des de la seva creació fa més de 20 anys. La jornada, que va plegar nombrosos treballadors i treballadores de la Fundació, va finalitzar amb un petit refrigeri per celebrar la posada en marxa d'aquest nou recurs que continua apostant per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. Aquesta notícia i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic. L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants...

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Kiss.
1: Veiem la millor música només per tu.
2: Èxits on?

0: Bon dia de nou, són les 11. Palafolls creix un 0,94% i se situa a prop de la mitjana de creixement del Maresme. El nostre municipi continua la seva tendència a l'alça i ha registrat una variació anual de la població del 0,94%. Aquesta dada s'integra en el creixement general de la comarca, que actualment té una mitjana d'augment de l'1,02% i ja supera els 477.375 residents. Segons les últimes dades oficials del Consell Comarcal del Maresme, el nostre municipi compta amb 5.040 homes i 4.986 dones. L'informe demogràfic destaca que la comarca creix a dues velocitats, amb diferències notables entre els municipis veïns. En el nostre entorn immediat, Malgrat, és el poble que ha experimentat un creixement més fort, amb un increment de l'1,87%. El segueix Santa Susana, que ha vist augmentar el seu padró en 1,25%. Per contra, Tordera presenta un comportament més moderat, amb un creixement del 0,42%, situant-se per sota de la mitjana de Palafolls i també de la comarca. Segons les dades publicades, l'increment de població a Palafolls i també la resta del Maresme no es deu a un augment dels naixements, sinó als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a tota la comarca. La natalitat es troba en mínims històrics, amb només 2.864 naixements l'any 2024 a tot el Maresme. Aquesta nova població prové en bona part de l'estranger. Actualment, el 19,07% dels residents de la comarca han nascut fora de l'estat, una xifra que a Santa Susana s'enfila fins al 23,02%. Més enllà del creixement numèric, les dades alerten també d'un envelliment progressiu. Les persones majors de 65 anys ja representen el 20,37% dels maresmencs, mentre que fa 20 anys només eren el 14%. Actualment, l'índex d'envelliment mostra que hi ha 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15 anys, una realitat que marca el futur demogràfic de municipis com el nostre. De moment això és tot, aquesta notícia i d'altres les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem a les 12 amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: El regidor no adscrit, Martí Victori.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 2 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi recomanant-vos visitar l'exposició que porta per títol Habitar el meu cos i que durant tot aquest mes de juny trobareu a l'Escola de Música i Dansa. Una proposta dins el mes de la salut de la dona de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. Una mostra que reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposat a les dones, posant el focus en aquestes exigències que afecten la salut emocional i l'autoimatge. A part d'això, com dèiem, el 10 de juny a les 5 de la tarda i al local d'entitats es farà un taller participatiu relacionat amb aquesta exposició. I també hem de destacar que aquest diumenge arriba una nova edició de la Trail Senyor del Castell amb tres modalitats de recorregut que podeu consultar a través del seu web amb inscripcions encara obertes i organitzat per el grup Safir Team.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar. D'aquest municipi destacarem, per exemple, encara propostes en motiu de la Setmana de la Natura. De cara al pròxim dissabte hi haurà degoteig de paraules a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. Una proposta, una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. També dins aquesta Setmana de la Natura, diumenge, es farà un taller d'anellament d'ocells. Serà a partir de les 10 del matí al Molí de la Sal i destacar també altres propostes com per exemple les que trobarem al municipi de Pineda de Mar, entre les quals el pròxim 4 de juny hi trobarem una hora del conte a la biblioteca Manuel Serra i Moret. L'hora del conte es titula L'Esquirol Pinyol a càrrec de Sara Genovart, una proposta que es farà a 6:15 de la tarda, com dèiem, a la biblioteca central per infants 2 a 3 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta una inscripció prèvia. Si anem més enllà, ens quedarem també amb propostes al municipi de Calella. Demà dimecres, a partir de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, al passeig de Manuel Puigvert, a la zona del Monument de la Sardana, hi ha una nova edició del festival La Minerva Canta al Mar. A part, també demà, a 9:45 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, donarà inici la marxa per la pau més multitudinària, amb participació de 20 països dins del programa Dies de la Cultura Ucraïnesa, organitzat per l'Associació d'Ucraïnesos de Catalunya. I demà també comença una nova edició de l'Aplec Pairal de Catalunya, l'Aplec de la Sardana de Calella. Una proposta que començarà, com dèiem, demà a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart amb la conferència Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats a càrrec d'Anna Costal Fornells.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Tordera. Demà dimecres i dins la Setmana de la Natura hi ha un taller científic familiar que porta per títol Coneguem els nostres amfibis. Serà a l'Illa del Riu a partir de 6:15 de la tarda i és necessari una inscripció prèvia a través de comunicació@tordera.cat. I del municipi veí també destacarem dijous proposta dins la mirada del poeta, una xerrada poètica a la biblioteca que començarà a les 7 de la tarda. De fet, és l'acte central d'aquesta mirada del poeta dirigida a Anna Bou Jorba, el cirurgià de màscares, i dissabte 6 de juny es farà l'acte central a partir de les 9 del vespre. Acabem i ho fem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà passat hi ha una nova proposta de Blanes Canta al Mar amb una cantada de veneres amb els alumnes de quart de primària al Passeig de Mar que es farà a partir de les 10 del matí. Per divendres destacarem també la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Es farà el primer casino de Blanes a partir de les 7 de la tarda. I de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, destacar que és el torn de les festes del barri de Masatlaire amb diferents propostes, sobretot musicals, on hi haurà un tribut a Bon Jovi, l'actuació de Mala Vida, diferents DJs o també l'último tributo, entre d'altres.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 12. S'inaugura l'exposició Habitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Habitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament, des d'avui mateix s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler Guallar, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada ha remarcat la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat. Vinculat a aquesta exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela, al mateix MIT, per analitzar els fons dels cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia a través del web municipal o al Casal de la Dona per qüestions d'aforament. De moment això és tot. Aquesta notícia i moltes més les podeu consultar ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem a la una a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: El projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques de la Diputació. L'Ajuntament ha participat avui en una jornada sobre adaptació a la calor, on s'ha exposat la transformació dels espais exteriors, de les ferreries, Mas Prats i la llar d'infants. La iniciativa, que ha rebut una subvenció de més de 100.000 euros, ha permès crear entorns més naturals, com per exemple el bosc comestible, per millorar el confort tècnic dels infants, tèrmic dels infants, davant el canvi climàtic. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. La sessió també ha servit per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, que ajuda els pobles a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les altes temperatures.

Com sempre, aquesta no és l'única qüestió de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres. S'ha inaugurat també l'exposició Evitar el meu cos al mit per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. La mostra de l'artista Yolanda Domínguez s'ha instal·lat a l'Escola de Música i Dansa com a prova pilot del catàleg de serveis de la Diputació. La inauguració ha comptat amb la diputada Eva Soler, qui ha destacat la importància de visibilitzar unes violències estètiques sovint normalitzades que afecten les dones en totes les seves etapes vitals. Aquesta activitat forma part del mes de la salut de la dona i convida a viure el cos en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte o l'edat.

0: i ja s'han conegut més detalls del Fem Palafolls. Per exemple, els Vigis i la música disco seran els protagonistes d'aquesta nova edició. El festival se celebrarà l'últim cap de setmana de juny, com és habitual, amb el Parc de les Esplanes com a epicentre gastronòmic a través de les 6 casetes de restauració del Village. La programació inclou una desfilada de moda de la Fundació del Molí d'en Puigverd amb música en viu, també un tribut a Vigis i sessions de DJ. Durant el dissabte, el teatre també acollirà el Forestocs amb descomptes especials. El certamen clourà el diumenge dia 28 amb un vessant reivindicatiu mitjançant la lectura d'un manifest per la visualització del col·lectiu LGTBIQ+. I la Fundació El Molí d'en Puigverd ha recuperat la nau de serveis integrals destruïda per un incendi fa 4 anys. L'entitat ha inaugurat ja el nou equipament de dues plantes que acollirà oficines, vestuaris i espais pels equips de jardineria, manteniment i obra. La nova infraestructura és clau per continuar avançant en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, oferint un entorn modern que dignifica els seus llocs de treball. I també avui parlarem de la població a Palafolls perquè el nostre municipi manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. El nostre poble ha registrat una variació anual de població del 0,94%, situant-se a prop de la mitjana de la comarca, que ja supera els 477.000 residents. Actualment, el nostre poble compta amb 10.026 habitants repartits de forma equilibrada entre homes i dones. L'informe del Consell Comarcal també ha alertat, però, que aquest increment no es deu a naixements, ja que el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'estat. I pel que fa al temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però al cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. No s'esperen precipitacions, els vents seran moderats, força 2 a 4, de component est. El mar estarà en estat de marejol a Maries de Maró al vespre. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, amb temperatures màximes que baixaran fins als 27 graus i mínimes que pujaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts i ho fem parlant de les escoles de Palafolls, concretament del projecte PATIS, que és un exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic per la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls ha participat avui, dia 2 de juny, en la jornada d'adaptació a la calor en un context de canvi climàtic organitzada per la Diputació a l'espai Francesca Bonmason. El nostre municipi ha estat un dels protagonistes de l'esdeveniment en ser seleccionat per exposar el projecte de renaturalització dels patis escolars com un exemple de bones pràctiques municipals davant d'altres consistoris i tècnics de la província. Durant la sessió, l'arquitecta tècnica de l'Ajuntament i també la regidora d'Educació en representació de l'Ajuntament han presentat els detalls d'aquest projecte que ha transformat els espais exteriors de les escoles, les Ferreries, Mas Prats i de la Llar d'Infants. La iniciativa ha estat reconeguda per la seva capacitat de crear entorns més naturals, accessibles i preparats per fer front a les onades de calor integrant solucions basades en la natura. La intervenció a Palafolls, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de poc més de 115.000 euros, ha permès la creació d'espais com el bosc comestible a Mas Prats o l'adequació de zones de jardí i tancaments verds a la resta de centres. Aquestes actuacions no només milloren el confort tècnic dels infants, sinó que també s'han convertit en espais d'aprenentatge i biodiversitat, eixos centrals del nou projecte educatiu sobre sostenibilitat que impulsa l'àrea d'educació. La jornada de la Diputació ha servit també per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, un fons dotat amb 16 milions d'euros per ajudar els municipis a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les temperatures. Parlem d'altres qüestions, en aquest cas d'exposicions, perquè s'ha inaugurat en el MIT l'exposició Evitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. L'Escola de Música i Dansa acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'aquest 2 de juny, s'ha marcat dins el programa del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg d'exposicions de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacta, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada remarca la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat.
1: Jo crec que el que remou per dins és adonar-te de que hi ha violències que no les detectem com a violències, no? I que podem qüestionar que una dona, doncs en la seva plenitud, amb els seus 50 anys, no?, estigui amb una expressivitat corporal diferent, doncs no ha de ser qüestionada, ha de ser validada, no? I que el cos ha de ser una forma de viure lliure. I això és el que vol expressar sobretot aquesta exposició, que el cos és el teu cos, és la teva vida i has de poder-lo viure en plenitud i llibertat.
0: Vinculat a l'exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela. Al mateix mit es farà per analitzar a fons els cànons de bellesa. Totes les activitats del mes de la salut de la dona són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia. I la música disco i els vigis seran alguns dels protagonistes de la 6a edició del FEM. L'últim cap de setmana de juny, els dies 26, 27 i 28, Palafolls donarà la benvinguda a l'estiu amb una nova edició del FEM Palafolls. Aquesta 6a edició manté la seva fórmula consolidada que combina la música en directe, la gastronomia al carrer i les ofertes del comerç local per dinamitzar l'activitat econòmica. L'epicentre del festival torna a ser el Village, al Parc de les Esplanes, cobrirà cada tarda a partir de 6:45. Enguany aquest espai comptarà amb 6 casetes de restauració, la mateixa xifra que l'edició anterior, amb propostes que prioritzen els productes de proximitat i que inclouen opcions per persones celíaques o veganes. La celebració arrencarà el divendres 26 amb la tradicional desfilada de moda a la gespa del Casal d'Avis a les 7. Està organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd. Com a novetat d'aquest any, l'acte comptarà amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que oferirà música en viu i actuacions de dansa durant la desfilada. La nit de divendres es tancarà amb un tribut a Vigis a càrrec de Digis i una sessió de DJ Mario Otero. Dissabte 27 l'activitat comercial es traslladarà al teatre amb la jornada de Forestocs durant tot el dia. A la nit la música tornarà a les Esplanes amb el grup de versions The Covers i DJ Joli. Finalment, diumenge 28 s'acomiada el festival amb un vespreig musical amb Ricky Fargas. Aquest últim dia tindrà també un caire reivindicatiu ja que es farà la lectura del manifest per la visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. Com és habitual, durant tot el cap de setmana diversos establiments col·laboradors del teixit comercial del poble oferiran descomptes i preus especials per sumar-se a aquesta festa. I seguim parlant de la Fundació El Molí d'en Puigverd, que ha inaugurat la nova nau de serveis integrals a Palafolls. La Fundació va celebrar dimecres passat l'acte d'inauguració de la seva nova nau de serveis integrals. L'esdeveniment va suposar la culminació de més de 2 anys de treball per recuperar un equipament essencial que va quedar destruït arran d'un incendi fa uns anys. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, ha destacat que és molt bona notícia per l'entitat recuperar la nau. És una fita molt important perquè recuperen un espai clau pel seu dia a dia.
2: Ens representa una gran alegria i també una fita molt important per nosaltres, perquè fa uns anys vam perdre la nau que teníem a causa d'un incendi i doncs després de més de 2 anys per fi podem disposar una altra vegada d'un espai que és clau pel nostre dia a dia. però no només recuperem la que teníem, sinó que hem creat un equipament millor i adaptat a les necessitats actuals. Així que també podríem dir que es tracta de recuperació i ampliació. I vaja, és una molt bona notícia, especialment per l'equip de serveis integrals, com jardineria, manteniment, obra i agrària, perquè ara doncs disposen d'un espai propi i adequat per desenvolupar la seva feina.
0: La nova construcció no és només una reconstrucció, sinó una ampliació pensada per les necessitats actuals de l'entitat. L'edifici consta de dues plantes, la planta baixa equipada amb oficines, una sala de reunions, vestuaris i dutxes pels equips de treball, i la planta superior, que disposa d'una gran sala que es completarà en una fase posterior i que encara no té un ús definitiu assignat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova infraestructura, la missió de l'entitat ha destacat que ajuda directament a continuar avançant en la inserció laboral, especialment en àmbits com els serveis de jardí, dinaria, manteniment i obra. Disposar d'un equipament adequat i modern permet dignificar els llocs de treball i afavorir que les persones adquireixin experiència, hàbits i també autonomia.
2: Aquesta nova infraestructura, de manera directa i indirecta, ens ajuda a continuar avançant en aquesta direcció. Els serveis de jardineria, manteniment i obra són algun dels espais on moltes persones desenvolupen el seu itinerari laboral i adquireixen experiència, hàbits, autonomia. Llavors, disposar d'un equipament adequat, modern i pensat per les necessitats que tenen és una manera, sobretot, de dignificar aquests llocs de treball i de continuar generant oportunitats laborals reals per persones que ho necessiten. Al final, tota la nostra feina respon a un mateix objectiu, que és doncs, que persones en risc d'exclusió social puguin construir el seu propi projecte de vida a través de la feina.
0: L'acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel Ruiz, gerent de la Fundació, els patrons Ramon Ribot, Valentí Agustí i Guillem Humet, i l'alcalde de Palafolls i també patró de l'entitat, Francesc Alemany. Durant els parlaments es va refermar la missió de la Fundació, que és posar la persona al centre i utilitzar el treball com una eina per construir projectes de vida dignes i afavorir la inclusió social. En aquest sentit, també es va retre un reconeixement especial a la trajectòria de Valentí Agustí, exalcalde de Palafolls, impulsor i figura clau en el desenvolupament de la Fundació des de la seva creació fa més de 20 anys. La jornada, que va plegar nombrosos treballadors i treballadores de la Fundació, va acabar amb un petit refrigeri per celebrar la posada en marxa d'aquest nou recurs, que continua apostant per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. I la població a Palafolls creix un 0,94% i se situa a prop de la mitjana de creixement del Maresme. Palafolls continua la seva tendència a l'alça i ha registrat una variació anual de la població del 0,94%. Aquesta dada s'integra en el creixement general del Maresme, que actualment té una mitjana d'augment de l'1,02% i ja supera els 477.375 residents. Segons les darreres dades oficials del Consell Comarcal del Maresme, el nostre poble compta amb 5.040 homes i amb 4.986 dones. L'informe demogràfic destaca que la comarca creix a dues velocitats, amb diferències notables entre els pobles veïns. En el nostre entorn immediat, Malgrat és el poble que ha experimentat un creixement més fort, amb un increment de l'1,86%. El segueix Santa Susana, que ha vist augmentar el seu padró en un 1,25%. Per contra, Tordera presenta un comportament més moderat, amb un creixement del 0,42%, situant-se per sota de la mitjana de Palafolls i de la comarca. Segons les dades publicades, l'increment de la població a Palafolls i a la resta del Maresme no es deu a un augment dels naixements, sinó als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a tota la comarca. La natalitat es troba en mínims històrics, amb només 2.864 naixements l'any 2024 a tot el Maresme. Aquesta nova població prové en bona part de l'estranger. Actualment, el 19,07% dels residents de la comarca han nascut fora de l'estat, una xifra que Santa Susana s'enfila fins al 23,02%. Més enllà del creixement numèric, les dades alerten també d'un envelliment progressiu. Les persones majors de 65 anys ja representen el 20,37% dels maresmencs, mentre que fa 20 anys només eren el 14%. Actualment, l'índex d'envelliment mostra que hi ha 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15. Una realitat que marca el futur demogràfic de municipis com el nostre.

El 2021, Palafolls licitava el contracte de lloguer per una nau d'entitats. Aquella setmana havia sortit a licitació el lloguer d'una gran nau industrial per tal d'acollir la seu de gran part de les entitats locals. Des de finals del 2014, l'Ajuntament llogava una nau a peus de la carretera, que en aquells 7 anys havia estat seu i magatzem d'entitats com els Diables, Protecció Civil o els Gegants. Aquesta nau constava uns 5.000 euros al mes, que havia sufragat directe o indirectament una empresa local. En aquell moment, el consistori volia regularitzar la situació i licitava el contracte de lloguer d'una nau d'entitats per les mateixes funcions que havia tingut fins aquell moment, la que era coneguda com a nau d'entitats. I el 2016, el president de l'ANC parlava del futur del procés a Palafolls. L'Assemblea Nacional Catalana de Palafolls organitzava aquell divendres un acte de perspectiva, reflexió i projecció per saber quin era l'estat actual en aquell moment i quin podia ser el futur del procés independentista. L'acte tenia per lema Endavant República, present i futur del procés, i va comptar amb la presència del màxim responsable de l'entitat, el reescollit president de l'ANC, Jordi Sánchez. El secretari de l'Assemblea a Palafolls, Eduard Aragonès, explicava que el procés sobiranista havia passat per alts i baixos i que era bo que un dels agents implicats directament en aquest procés pogués explicar en quin punt es trobava el procés i quins eren els possibles escenaris, tant en positiu com també en negatiu.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prats Savalls, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Aquest diumenge es celebra una nova edició i ja n'és la vuitena de la Trail Senyor del Castell, amb novetat d'una nova modalitat, la Trail, l'Speed Trail i la Caminada, tot plegat des de la plaça de Popi, on començarà a partir d'un quart de nou aproximadament tota la proposta de la cursa. I atenció, perquè si encara tu estàs repensant, sàpigues que encara queden inscripcions obertes. Una trentena de places per qualsevol de les tres propostes. Això sí, ho has de fer abans, de demà a mitjanit.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui ens amplia la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps en forma de núvols alts i mitjans que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí fluix de component sud-oest, aquesta tarda però serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maror ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica. Les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no fa sang com les d'avui, poden pujar una mica per poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda i la situació marítima doncs força tranquil·la amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia, domini del sol. A la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre, entrada a la nit, s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies destacades del dia. El projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques a la Diputació. L'Ajuntament ha participat avui en una jornada sobre adaptació a la calor, on han exposat la transformació dels espais exteriors de les ferreries Mas Prats i la llar d'infants. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. I s'ha inaugurat ja l'exposició Habita el meu cos, al MIT, per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. Com a complement, el 10 de juny es farà també un taller participatiu gratuït amb la cooperativa Candela per analitzar a fons els cànons de bellesa. I ja s'ha presentat la nova edició del FEM, en aquest cas la sisena, on la música disco i els vigis tindran un paper important. Aquesta setmana passada, la Fundació El Molí d'en Puigverd va recuperar la nau de serveis integrals destruïda per un incendi fa 4 anys. La nova infraestructura és clau per continuar avançant en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, oferint un entorn modern que dignifica els seus llocs de treball. I finalment també ha parlat de la població a Palafolls, que manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. L'informe del Consell Comarcal del Maresme alerta, però, que l'increment aquest no es deu als naixements, perquè el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'Estat. Les dades també confirmen un envelliment progressiu de la població amb un índex de 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15 anys. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.
1: Bona tarda a tots i a totes, molt bon dimarts. Què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Ja ho tenim tot preparat, com sempre, per apropar-te a tota l'actualitat cultural del nostre municipi i dels voltants. Avui que parlarem de la prova esportiva per excel·lència d'aquest cap de setmana. Diumenge arriba una nova edició i ja és la vuitena de la Trail Senyor del Castell. Tot un espectacle amb inscripcions encara obertes. Això sí, per poc temps. Avui, una de les seves components, la Lu Vázquez, s'esposa davant dels micròfons de ràdio Palafolls per parlar-nos d'aquesta proposta. També, òbviament, i com cada primer dimarts de mes, parlarem de consum i ho farem des de l'oficina d'atenció al consumidor al nostre municipi. L'Oriol Contreras s'acosta per parlar també de temes interessants. Tot plegat serà després de repassar la xarxa cultural que tot just comença amb el programa. Benvinguts, benvingudes, comencem.
2: Xarxa cultural.
1: Destaquem ja totes aquestes propostes culturals. Fem agenda i parlem, per exemple, de les propostes al nostre municipi a Palafolls, que aquests dies està celebrant activitats en motiu del mes de la salut de la dona. Entre d'altres, per exemple, durant tot aquest mes de juny podreu visitar a l'Escola de Música i Dansa l'exposició que porta per títol Habitar el meu cos, de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. La mostra reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats a les dones, posant el focus en com aquestes exigències afecten la salut emocional i l'autoimatge. Relacionat, de fet, amb aquesta exposició, que, com dèiem, podeu visitar de forma gratuïta aquests dies al vestíbul del Música i Dansa, el 10 de juny, en concret, sabem que queda uns dies, però ja ho podeu apuntar, a les 5 de la tarda, el local d'entitats acollirà un taller participatiu conduït per Candela Cooperativa, entitat especialitzada en violències estètiques. Una proposta, doncs, que trobareu també detallada al web www.palafolls.cat. I com dèiem, ho afegim a l'agenda, però després ampliarem aquesta informació amb els seus components. Safir Team organitza aquest diumenge la vuitena edició de la Trail Senyor del Castell. Començarà i acabarà a la plaça de Popi. Tots els detalls en una estoneta. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, que continua amb les activitats en motiu de la Setmana de la Natura 2026, que s'allarga fins a finalitzar aquesta setmana. Entre d'altres, per exemple, dissabte tindrem degoteig de paraules. Serà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. De fet, es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Una proposta oberta a tothom. I seguint amb la Setmana de la Natura, diumenge hi haurà taller d'anellament d'ocells. Això serà a partir de les 10 del matí també al Molí de la Sal i a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Avancem, sumem més activitats a l'agenda i ens centrem ara en el municipi de Pineda de Mar. Demà passat, per exemple, tenim Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, una Hora del Conte que té com a títol l'Esquirol Pinyol. Anirà a càrrec de Sara Genovart per infants d'entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta una inscripció prèvia. Es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. I molt més enllà, continuen també les diferents cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Aquest cap de setmana és el torn dels adults. Dissabte i diumenge, tant matí com tarda, podeu consultar tota la programació a www.ccrpineda.cat. I un apunt més al municipi de Pineda, destacarem aquest dissabte concert de Mishima. Serà a partir de 8:45 del vespre, les entrades costen 20 euros, que encara es poden aconseguir utilitzant el web de l'Auditori de Pineda. Anem ara fins al municipi de Calella. Demà dimecres a les 9 del matí al passeig de Manuel Puigvert, a la zona del Monument de la Sardana, hi haurà una nova edició del festival La Minerva Canta al Mar. Molt més enllà, també destacar que demà comença una nova edició de l'Aplec Pairal de Catalunya, l'Aplec de la Sardana de Calella. Entre el 3 i el 7 de juny, diverses propostes. La primera, doncs, és una conferència a la Sala Mozart a 6:45 de la tarda. Hi haurà la proposta Pòrtic del 98è Aplec de la Sardana de Calella amb la conferència Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells, que és musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Anem ara fins al municipi de Tordera. Feu lloc a la l'agenda per apuntar, per exemple, que demà dimecres, dins la Setmana de la Natura, que també s'organitza al municipi de Tordera, hi tindrem un taller científic familiar que porta per títol Coneguem els nostres amfibis. Es farà a l'Illa del Riu a partir de 6:15 de la tarda i per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia. I aquests dies arriba de nou la mirada del poeta al municipi de Tordera. Per exemple, dijous hi haurà una xerrada poètica a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i l'acte central es farà dissabte a les 9 del vespre amb un recull d'Anna Abou Jorba amb el cirurgià de màscares. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Entre d'altres, per exemple, divendres hi ha presentació de llibre al primer casino de Blanes, el llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Serà a partir de les 7 de la tarda. I dissabte tindrem audició de sardanes al Passeig de Mar al Banc dels Músics a partir de 7:45 del vespre. Aquest dissabte amb la Cobla Col·legi Santa Maria. Sense oblidar que tant divendres com dissabte com diumenge arriben les festes del barri de Masalaire. Podeu consultar la programació a www.blanes.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja les diferents seccions i entrevistes del programa de... Seguim al Palafolls en xarxa i tenim moltes ganes, com sempre, de parlar-vos d'aquelles activitats que aquest cap de setmana es fan al nostre municipi. I si és una d'aquelles tradicionals que es fan amb ganes i que, com sempre, ja compten amb una massa social i gent que s'apunta doncs, per participar d'aquest gran esdeveniment esportiu al nostre municipi, doncs, sens dubte, ens encanta portar aquí els companys de Safir Team perquè organitzen una nova edició de la Trail Senyor del Castell. Avui amb nosaltres, la Lu Vázquez. Lu, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bones, què tal?
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Et demanaria que t'acostessis una miqueta més al micròfon perquè volem escoltar-te bé, perquè com dèiem, aquest diumenge arriba ja una nova edició de la Trail Senyor del Castell.
3: Doncs aquest diumenge ja tenim aquí la 8a edició, ja està tot gairebé a punt, inscripcions a tope, molt contents i treballant ja tots a ple rendiment fins diumenge.
1: Per entrar ja directes en matèria, perquè ja fa molt de temps que són les inscripcions obertes i que la gent ha anat rebent inputs a través de les vostres xarxes socials, la principal novetat aquest any és que inclueu una modalitat més, no?
3: Correcte. Aquest any una miqueta petició popular. Tenim una modalitat més, perquè com sempre havíem tingut la trail i teníem la marxa, que la marxa era força exigent i de més, i molta gent ja venia i la feia corrents. Hem decidit, doncs fem la marxa, la transformem en l'speed trail, es torna competitiva, i incloem una nova modalitat, com tu dius, que és ben bé la caminada, que són 7 quilòmetres, que és per camí ample i és per acabar d'incloure tota aquella gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra marxa, i així que aquest any tenim dues competitives per córrer i una caminada perquè tothom pugui venir i gaudir de la festa.
1: M'encanta això de petició popular, perquè en aquest cas vosaltres també escoltant i rebent els inputs de la gent que participa un any rere l'altre a la Trail Senyor del Castell i veient una miqueta en què podem millorar, no?
3: Molt, és que crec que és molt important. Crec que una cosa que és característica de la nostra cursa és que sempre escoltem què vol el corredor. És una cursa ben bé de poble, que jo considero que moltes vegades són les millors, i està pensada per allò que vol la gent, i molta gent volia competir a la marxa, doncs la transformem, la fem competitiva i fem una de més petita per aquells que també vulguin venir a caminar.
1: Per tant, per tots aquells que ho sàpiguen, que de fet encara queden inscripcions obertes, però per molt poc temps. Però per dissenyar aquests tres recorreguts, si no m'equivoco, què és el que oferiu en aquesta trail, Senyor del Castell?
3: A veure, tenim la trail, la clàssica des de fa ja uns anys que va créixer, 17 quilòmetres i sense desnivell, per córrer, competitiva, molt sorprenent, corriols, trencacames, trail de debò. Aquesta és la gran cursa. Llavors tenim la speed trail, que és, té una part de camí ample, però té bastanta muntanya, 11 quilòmetres, 400 de desnivell, i en diem speed trail perquè aquells que vinguin a córrer i a competir serà molt, molt ràpida. Speed trail que també es pot fer caminant, com tots els anys, i en la que també aquest any, si volen els participants, poden portar el seu gos per fer-la caminant, per fer-la tranquil·lament, que les temperatures ja seran altetes, però poden venir amb ells. I llavors tenim la de 7 quilòmetres, que és tot per camí ample, és purament caminada. Sí que no convidem gaire a córrer aquesta distància, perquè si no ben bé es faria massa curta la festa, i també pujaran al castell, però en aquest cas per camí ample, i està pensada per tu tothom que estigui mínimament acostumat a caminar per la muntanya, doncs que pugui venir. Clar, tres distàncies, 17, 11 i 7 quilòmetres.
1: Per tant, que ningú es pensi que és una cosa d'aquelles per tots aquells que van a competir, que també existeix aquesta modalitat, però com dèiem, mica en mica aquesta trail s'ha anat adaptant i hem trobat circuits i modalitats per tots els gustos, eh? Per tant, tothom que hi vulgui participar, benvingut, Lu.
3: Correcte, aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de ser han de convidar a tothom que vulgui venir, amb la qual si vols venir a competir és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a Plaça Popi, amb la botifarrada, com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
1: Tot i això, tenim el castell en obres encara, per tant, en aquest cas, com ens teníeu acostumats al principi, no per vosaltres, òbviament, sinó perquè les mesures de seguretat no ho permeten, passarem a prop del castell, no hi podem entrar, el que dèiem, esperem que pròxims anys, però que també té aquest encant, de veure de prop el castell de Palafolls.
3: Nosaltres ens agradaria poder entrar-hi, no es pot entrar, cap problema, ens hi apropem, estem a la plaça del castell, que les vistes són fantàstiques, vull dir que es gaudeix el castell de totes maneres, encara que no hi puguem entrar, vull dir que creiem que el fet de no poder entrar és un petit hàndicap que no li treu encant en absolut ni al recorregut ni a la cursa.
1: Mm-hmm. El que és important per tota aquella gent que digui, ostres, que hi ha la nova edició del Trail Senyor del Castell, encara no sé per on començar. Hem de dir que inscripcions encara obertes, si més no per les tres modalitats, però a poc temps, eh?
3: Molt poc temps, les vam obrir ja fa dos mesos, mitjans de març, i estan obertes, de fet, només fins demà a les 12 de la nit. No ens en queden gaires, estem molt contents perquè la rebuda ha sigut bastant espectacular, ha sigut molt paulatina, molt lent, però ara ens queden només, si no m'equivoco, 30 inscripcions entre totes les modalitats. Hem decidit no tancar cap modalitat, doncs, perquè la gent pugui continuar apuntant-se allò que vulgui, però tenim un límit de gent que estem a punt d'arribar, amb la qual ens queden avui i demà perquè la gent s'apunti, com sempre, a la nostra web, que és www.safirteam.com.
1: En el cas que no s'arribi a aquest topall de 30 inscripcions més en aquests dies, no sé si el mateix dia de la trail fareu inscripcions, tot i que deixa'm dir que no és recomanable. Primer, òbviament, per afavorir a l'entitat i a l'associació, que sabem que això també és un problema afegit per vosaltres, aquestes inscripcions d'última hora, per tant, fem-les ja, però en el cas que es poguessin fer, no sé, la gent es podria apuntar el mateix dia?
3: Sempre amb la condició de que no s'hagin exhaurit entre avui i demà, doncs sí, es podran fer inscripcions presencials. Sempre tenint en compte que, clar, nosaltres oferim una bossa del corredor de les clàssiques, on intentem donar molts productes als participants, però clar, en cas de les inscripcions presencials això ja no és possible. De fet, les tanquem uns dies abans per assegurar-nos que tenim totes les bosses del corredor, que tenim tots els avituallaments correctes, que està tot més que calculat. Però si en queda alguna, sí hi hauria la possibilitat de fer la inscripció presencial, tot i que és veritat que no és recomanable perquè llavors molta gent ve a última hora perquè veu la festa que hem muntat, escolta que la podem fer, a vegades et sap greu, però moltes vegades també arribem a un topall, tampoc no volem fer massa gent i que la cursa perdi qualitat o encant, amb la qual sí recomanem que les 30 inscripcions que ens queden, si no m'equivoco, ho hem mirat aquest matí, realment ens en quedaven 32 aquest matí primera hora, doncs que millor fer-les online.
1: Tot i així, com dèiem, ajudar l'organització, que ja prou de feina porta a organitzar una proposta d'aquestes característiques, perquè sobre nosaltres, per un descuit, encara els hi puguem complicar més. Per tant, afanyeu-vos i feu aquesta inscripció que, doncs, diguem-ho, online, com es poden fer, Lu?
3: Doncs online, simplement anant a la nostra pàgina web, la pàgina web del club, perquè Safir Team és qui organitza la televisió del castell, que és www.safirteam.com, i allà veuran totes les opcions disponibles, i és molt senzill el procés d'inscripció.
1: Doncs recordeu-vos, entre avui i demà, hauríem de fer aquesta
3: Correcte,
1: inscripció en
3: sí.
1: Qualsevol de les tres modalitats. Aquesta cursa sempre ens ofereix també bones coses a repassar, per exemple, una proposta que no en totes les modalitats, però sí en un parell, podem fer amb el nostre gos.
3: Doncs sí, nosaltres ja fa un parell d'edicions vam decidir que molta gent corre per la muntanya amb el seu gos i vam decidir incloure-ho. Això sí, només ho tenim inclòs a l'Speed Trail, que és la competitiva d'11 quilòmetres, que es pot fer corrents o caminant, com vulguis, aquesta sí que la deixem fer caminant, i a la caminada, la de 7 quilòmetres. Per diversos motius. Primer, perquè la de 17 quilòmetres, la trail, la llarga, hi ha molts corriols i dificultaria potser en algun moment la competitivitat de la gent i no ho faria gaire còmode. I segon, pel tema de la distància. Sabem que tothom que porti el gos a la muntanya doncs serà prou responsable per conèixer les condicions del seu gos. Nosaltres posem molts avituallaments pels animals, posem molts punts de refresc, però considerem que 11 quilòmetres ja està bé per poder portar un gos amb condicions de seguretat, amb la qual si volen venir amb el seu animal de companyia són super benvinguts. Està tot pensat per ells també, a la de 11 km l'Speed o a la caminada, a la de 7 km.
1: Se us ha d'avisar d'alguna manera o se us ha de fer saber les inscripcions?
3: Sí, a l'hora d'inscriure-us, ja quan t'inscrius a l'Speed Trail o a la caminada, hi ha l'opció de dir si vens amb el teu gos o no, el qual és important per nosaltres per també tenir calculat què és el que necessitem per als animals de companyia, que no els hi falti absolutament de res.
1: Lu, m'agrada també destacar que, com sempre, sou molt cuidadosos amb el medi ambient, amb el voltant, amb el que us envolta.
3: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual intentem ser tot l'obert possible. Som conscients de que últimament les muntanyes hi volem anar tots, amb la qual continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls hi ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya. I de la mateixa manera el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes 3 edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres nostres modalitats, que en tenim 2 per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els 2-3 dies següents com a club anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res, i estem bastant orgullosos, és a dir, que aconseguim deixar la muntanya gairebé més neta del que la trobem. Vull dir que sí, intentem ser molt verds.
1: Igual que respectem, doncs, i que encoratgem a que Safir segueixi treballant en aquest aspecte, també els mateixos corredors, home, que tinguin una miqueta de respecte també per la muntanya, que no tota la responsabilitat recaigui en la mateixa entitat, i que nosaltres, doncs, en lloc de tirar el got a terra, per exemple, doncs, escolta, siguem curosos, en aquest sentit. Suposo que aquest també seria el missatge, Lu.
3: Home, hauria de ser el missatge. Nosaltres volem donar per suposat que els corredors de muntanya s'estimen la muntanya, amb la qual cosa sempre diem, si has pogut portar els teus gels per la força durant la cursa carregats, quan els buidis també te'ls pots guardar i els llences, tindrem les escombraries classificades per orgànics, plàstic i demés, amb la qual sí que demanem, ho donem per suposat, però sí que encoratgem a la gent a intentar ser el més curós possible, perquè si t'agrada anar a córrer a la muntanya és perquè t'agrada la muntanya, l'hem de respectar.
1: Per la gent que ens agrada veure des de la barrera, diguéssim, venir a animar a tots aquells corredors que s'han apuntat, tot plegat, com començarà i a on, Lu?
3: Doncs començarà el diumenge. Nosaltres com a club comencem a muntar a Plaça Popi, la Plaça Popi, que és aquesta ubicació que Safir va decidir fer el gran canvi fa 3 edicions i que va ser tot un èxit, perquè la ubicació és fantàstica. A les 7 del matí començarem a donar dorsals, amb la qual ja ho tindrem tot muntat. Les curses surten a les 8:15, surt la trail, a les 8:30 surt l'Speed i a les 8:40 sortirà la caminada, amb la qual si la gent vol venir a animar, que seria fantàstic, que de debò que veniu, perquè val la pena tot l'ambient que es munta allà. A partir de les 8 hi haurà les sortides, que vinguin, que animin, poden estar allà durant el dia, perquè la idea és que la cursa fins la 1 no farem tancament, vull dir que aquell és el lloc de trobada, és fàcil de trobar, Plaça Popi, tots allà.
1: Possibilitat d'aconseguir el nostre motxilla corredor, no sé com li dieu, el dissabte també o no? Ha de ser sempre el diumenge?
3: El dissabte també, sempre intentem donar el dissabte a la tarda, perquè molta gent sent que li agrada recollir la bossa del corredor i el dorsal una mica abans, amb la qual el dissabte de 6 a 7 de la tarda es donaran dorsals i bosses del corredor a Plaça Popi. Plaça Popi de Teatre de Palafolls encara està una miqueta per decidir, però allà ens trobaran el dissabte de 6 a 7, i si no hi ha aquells que vinguin de més lluny i vagin de fer el mateix dia de la cursa, doncs el mateix dia de la cursa de 7:15, si no m'equivoco, no vull errar-me, fins als 8 del matí també a mateix Plaça Pau. I si no, dissabte de 6 a 7 allà estarem.
1: De 6 a 8. A la part final, doncs, el diumenge, quan arribin aquests corredors, què es trobaran i com serà la dinàmica un cop ja, doncs, hagin avançat els corredors, diguéssim, i hagin arribat, entenc que de nou a Plaça de Popi. No sé si hi ha entrega de premis, algun esdeveniment més que puguem destacar-lo.
3: Sortiran les curses, el càlcul és que el primer corredor arribi cap a les 9:30, 9:45, aproximadament, i a partir d'allà s'esperen que arribin tots els primers de cada modalitat, masculí i femení. Evidentment hi haurà entrega de premis al podi, a l'escenari de la Plaça Popi, que és perfecte per fer això. Hi haurà entrega de premis, hi haurà música en directe, no oblideu que hi ha botifarrada, cosa que últimament costa una miqueta de trobar les curses, nosaltres insistim en mantenir-ho, botifarrada, burgers veganes per aquells que vulguin més donar una burger vegana, i beguda, tota aquella que necessitis, que farà molta calor, amb la qual Safir no escatimarem en recursos i tota la beguda que es necessiti, no hi haurà límit, i gelats també, gràcies a Gelats Alemany, vull dir que està tot pensat perquè hi hagi una bona festa, música en directe, clar.
1: Déu-n'hi-do la feina que porta darrere. Jo també vull remarcar en aquests segons últims de l'entrevista tota la tasca que feu Sapphire Team, perquè abans ho parlàvem fora de micros, Lu, també a través de les vostres xarxes socials heu fet quedades amb la gent que volgués conèixer de prop el circuit de les diferents modalitats de la trail, també heu publicat el circuit per si algú el volgués fer sol, heu estat anunciant totes aquestes inscripcions, vaja, que la dinàmica que hi ha darrere per la pròpia entitat, Lu, la veritat és que se us ha de donar les gràcies, també.
3: Encantats que ho fem. Molta feina, realment és molta feina. Estem parlant de que ja portem 3 mesos darrere de feina buscant col·laboradors, patrocinadors, organitzant tota la gent que ha de venir, des de DJs, voluntaris, s'ha de pensar tots els recorreguts, es fa, com has dit tu, l'entrenament social, perquè la gent pugui conèixer, es pengen tots els recorreguts. Moltes decisions a darrere, molta feina, i esperem que tot valgui la pena el diumenge, on estaran tots allà. Remarcar un cop més que tenen la presència de bombers i ADFs que ens ajudaran a refrescar, perquè som molt conscients de les temperatures, per això sortim més aviat d'horeta, i esperem que tot surti també com planegem i també com fins ara, i que la resposta de la gent sigui tan maca com aquestes últimes edicions, que tothom, la veritat és que el feedback ha sigut molt, molt bo, molt bo de part de la gent.
1: És que ens teniu molt ben acostumats, també, Lu. Aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell arriba aquest diumenge ben d'hora al matí des de la plaça de Popi, com sempre organitzat per Sapphire Team. Gràcies, Lu, avui per ser amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres, ens veiem diumenge.
4: Ràdio Palafolls.
5: Ràdio Palafolls.
4: Cada dia més a prop.
6: Més a prop.
1: Ja sabeu que un cop al mes, de fet un dimarts al mes, ens agrada parlar de consum al nostre programa, i ho fem, com sempre, amb qui porta l'oficina d'atenció al consumidor. El nostre municipi és l'Oriol Contreras. Oriol, molt bona tarda, benvingut.
7: Bona tarda a tothom.
1: Gràcies de nou, un mes més, per ser amb nosaltres, avui per parlar, a veure si diem bé, del malbaratament alimentari.
7: Correcte. No, la paraula no és tècnicament, no és molt senzilla, i a part de no ser en la paraula en si ja molt, molt senzilla de pronunciar, és complexa en quant al contingut. El malbaratament alimentari és complex en quant al contingut. Té ja una tradició de molts anys en el qual la normativa, la legislació està molt a sobre, i ara explicarem en què consisteix i quines solucions hi han, però ja et dic que si tu comences a llegir i entendre una miqueta per què s'intenta evitar aquest malbaratament, doncs te dones compte que és complexa i no és fàcil.
1: Des del punt de vista de consum, quin és l'objectiu o com es tracta el malbaratament alimentari?
7: Clar, com sempre, en els països llatins, les normes i les sancions és el que funciona, no?, perquè puguem tirar endavant amb certs objectius, no? Aquí hi ha sancions i aquí hi ha normes. Per què? Per evitar, evidentment, com diu la paraula, aquest malbaratament, és a dir, que els aliments s'hagin de tirar, s'hagin de llançar, no es puguin reutilitzar, perquè sobren, doncs perquè s'han fet malbé, perquè han caducat, després parlem de la caducitat, perquè, bueno, tots tenim la imatge del restaurant, doncs amb els plats que sobren i se'n van, no? O en un hotel, els esmorzars aquells copiosos, on també aquell menjar es llença, o es llençava, no? El que s'ha d'evitar és això, no? Llençar-lo, s'ha d'evitar produir més del que toca. És un tema més de consciència, però també un tema de normativa, doncs perquè, bueno, igual que amb el medi ambient, ens hi hem de posar des de la base.
1: I entenc que aquí hi ha diferències, també des del punt de vista de consum, entre el que diu la legislació catalana i l'espanyola. Si ens fixem, per exemple, en la catalana, per on podríem començar, Oriol?
7: A veure, et diria que la diferència simplement és que una té més anys que l'altra. Una és l'espanyola, molt recent, i que, a més, implica tot el territori, i aquí, que som bastant pioners en molta normativa, sobretot de temes de consum, doncs és de l'any 2020. La idea ve a ser la mateixa. El que s'intenta és que, tant des del món de les empreses com de l'administració pública, les entitats socials i els propis consumidors, evitem al màxim, mai serà el 100%, aquest malbaratament. Insisteixo, diferències poques, el camí ja el va començar a escriure aquesta normativa catalana, que tant la catalana com l'espanyola tenen sancions, però la catalana al territori català i l'espanyola per la resta del territori. Però pràcticament els objectius són els mateixos.
1: Fixem-nos, doncs, amb la catalana, entrem en matèria, doncs, com lluitem contra el malbaratament alimentari.
7: L'objectiu principal, si llegeixes la normativa, per exemple la catalana, és evitar, diuen, el 50% el malbaratament per càpita. És a dir, que les famílies a casa nostra Evitem de llançar, com a mínim, el 50% del que ja llancem ara. O sigui que se suposa, i està estudiat, evidentment, que llancem coses, sinó que cadascú reflexioni a casa seva si no llança alimentació. Jo sóc exageradament purista amb això, i a casa pràcticament no llancem més que el plàstic, que ojalà vingués sense plàstic, molts aliments. No. Jo a casa no llenço res, ho he de dir. Em tenen, no?, com un puntal en aquestes
1: situacions. Tot i això, em dius, i aquí entraríem en un altre problema, que segurament a moltes empreses, els envasats, no?, per exemple, tu em dius el plàstic, durant molt de temps, no sé si ara tant, es portava molt el tema de tornar a comprar a granel, no?, d'alguna manera per evitar aquests envasos. Ara hi tornem, tot ben basat en plàstic, en aquí pendents del que hi pot fer cadascú, que no és gaire cosa, no?, perquè el plàstic...
7: Bueno, aquesta seria una altra normativa. Ara, introduir-ho al plàstic, però és una altra normativa sobre el medi ambient, no? I jo sí que jo vaig amb unes bossetes de reixa a comprar. Insisteixo, sempre a les entrevistes a ràdio, ja des de fa més de 20 anys que hi soc en el sector, que jo sempre deia que anava a comprar el pa amb la bossa del pa i se n'enreien, però, bueno, cada cop ho veus més. Però això és, això és un altre tema. La qüestió és realment comprar allò que creiem que farem servir. Això des del punt de vista dels consumidors. Clar, la normativa el que es fixa molt és on hi ha més, encara més malbaratament, en quantitats i en tones, que són els hotels, els restaurants, en les empreses.
1: És que compren a l'engròs, no? Entenc.
7: Correcte. I aquí sí que se'ls posen a normatives de no d'evitar aquest tant per cent de malbaratament. Doncs com? Doncs reutilitzant, fent donacions a entitats d'aquell menjar que queda... Ara hi ha una aplicació de fa uns anyets, però que molta gent no coneix, per exemple, que es diu Too Good To Go. No sé si l'has sentit a parlar mai.
1: No em sona.
7: Jo la tinc, evidentment, la tinc, perquè estic en el meu lloc, però és una aplicació en la qual empreses d'alimentació del teu voltant, tu vas localitzant on estàs i vas buscant què hi ha en el teu voltant, hi haurà més a les ciutats grans i menys a les ciutats petites, supermercats, etc., posen a disposició dels clients aquells productes que estan a punt de caducar o que caduquen a l'endemà o a la data de consumir preferentment, que ja sabem que és diferent, i si no ho torno a explicar, no? I t'ho posen a un preu, una tercera part del que costaria el valor del mercat. Llavors surt a l'aplicació, tu mires si en aquell supermercat hi ha 2-3 paquets d'aquest tipus, pagues els 3 euros, per exemple, normalment val 2,99, d'un producte que podria valdre 13 o 15 euros. Vas allà, dones la bosseta amb 6-7 coses.
1: L'has d'anar a buscar, eh? Has d'anar al supermercat en qüestió per anar-lo.
7: Però també ja està inventat perquè t'ho portin. És com tot ja s'inventa.
1: Clar, aquí t'anava a fer d'advocat del diable, eh? Una miqueta. Això, per ciutats grans com Barcelona o Girona, està molt bé. Però per aquí, Palafolls, per exemple, ho veig una miqueta més complicat. Més que res perquè no hi ha tants supermercats o tantes opcions, eh?
7: Evidentment, però els que hi són s'hi poden apuntar. Jo que soc de Vilassar de Mar, hi ha com 5 o 6 establiments de Vilassar, des de fleques, verdoleries i després...
1: Per tant, pel petit comerç també serveix, eh? No estem parlant només de grans superfícies.
7: Jo, per exemple, doncs, ho faig molt en el Sorli, ho faig molt en el Condis, tinc marques perquè són les que estan al Too Good To Go, que es poden visitar, però, per exemple, a Vilassar de Mar tinc la verdoleria de sota, que també ho fa. I llavors et donen aquelles peces una mica més tocades. Allò que potser dirien, ho hem de llançar. Pues llavors, en comptes de llançar-ho, que també es pot donar a entitats, però a vegades costa més organitzar el dia a dia, perquè això del Too Good To Go, per exemple, és diari, no? Pues tu vas allà, et dona una bossa de peres, de pomes, de taronges, de plàtans, que estan una mica més tocats, però que tu els pots fer servir, els pots congelar, els pots fer gelats, o els pots menjar en aquell mateix moment, d'acord? I una cosa que valdria doncs, 13 o 15 euros, et costa 3.
1: Doncs mira, una bona iniciativa, eh?
7: Sí, llavors, des del punt de vista del ciutadà, es pot fer molt per evitar això, perquè al final jo parlo amb els consumidors, no parlo amb els empresaris. Per tant, el que facin els empresaris, ho diu la normativa, i el que poden fer els consumidors són les propostes que jo, doncs, utilitzo a casa i que jo, si vols, et puc comentar.
1: Doncs vinga, per exemple, què més podem destacar sobre aquest malbaratament alimentari?
7: Està clar, fer un menú setmanal. Això,
1: això ens costa més, eh? Costa ja, molt, la planificació...
7: Però són 20 minutets del diumenge, eh? Que tu planifiques el comprar. Per tant, a l'hora d'anar a comprar, ja vas a pinyó fixa. No, a veure, aquí, ara 3 d'aquí, 3 d'allà. No, vas a comprar el que toca. Una planificació setmanal va molt bé, per, sobretot també per la dieta. I pot, sobretot pel que cuina. Jo a casa meva, que sóc el que cuino, doncs em va molt bé fer un menú setmanal perquè no tens que estar improvisant cada dia.
1: I no has de fer aquestes compres d'última hora, no? A vegades em falta això, em falta l'altre.
7: Has de revisar la nevera, res. És un minut revisar la nevera abans d'anar a comprar. Molta gent va comprar sense revisar la nevera. Arriba a casa i ja té duplicat el menjar. Comprar, evidentment, la quantitat necessària. Això és curiós. Guardar correctament les fruites i verdures en els llocs on la nevera et diu que han d'estar, no mal classificats, perquè el fred no és el mateix a dalt que a baix.
1: A vegades allò que tenim un lloc, no? El posem allà sense saber què hi posem.
7: Correcte.
1: I quina temperatura té aquest lloc, precisament, no?
7: I la frescor. Per tant, això és important conèixer-ho. A veure, són minuts de la nostra vida dedicats, no?, a estudiar una miqueta això, no costa res. I després una cosa molt important, no ens hi fixem mai, posar a primera línia de la nevera aquells productes que estiguin més a prop de la caducitat o més a prop de fer-se molt bé. No val posar un plàtan a darrere de tot, que va ser el primer que va entrar, no? I vas acumulant...
1: Que quan el trobem,
7: sí,
1: allà hi ha vida exterior.
7: Ja camina sol, ja camina sol. No? I després, doncs, potser aquestes ja són, no sé, tècniques ja potser més antigues, els joves no sé si ho faran, però espero que hi tornin. A mi m'agrada molt reutilitzar aquell menjar. Per exemple, com et deia, la fruita la pots congelar i després fer gelats. Hi ha moltes receptes que poden fer gelats amb fruita congelada. Però també pots fer, costa més, croquetes, que això et diuen, bueno, recomanació, no?, d'aquell menjar que potser...
1: Sí, aquell
7: no?
1: pollastre que ha sobrat,
7: correcte,
1: no?, d'alguna manera trossejar-lo i fer croquetes, sí, per l'endemà.
7: Fer tàpers indicant de quin dia són per fer-lo servir l'endemà. És a dir, jo crec que amb molt poca consciència afegida a la que normalment ja tenim, es podria evitar el malbaratament a casa, que és el primer lloc on pot haver-hi malbaratament. I si no, la gent que es miri el melic i pregunti, miri a veure quanta menjar llença. Jo és que, per mi és incomprensible perquè no en llenço, però sé que hi ha gent, perquè m'ho comenta, no, és que se'n va passar, i vinga a llençar menjar, d'acord?
1: Llavors, no, digue'm. Estava pensant jo, des del punt de vista de consum, què més fa falta? Entenc que no tenim la fórmula exacta, però estem parlant de més difusió? Estem parlant de sancions? Fins i tot a nivell particular, com pot passar dintre d'uns anys, per exemple, amb el tema del reciclatge? Des del teu punt de vista, entenc que no tenim la solució, la vareta màgica, però què és el que fa falta?
7: Jo crec que el particular, el consumidor, és consciència, formació, xerrades com la que estic fent jo ara, més campanyes, perquè aquesta llei obliga l'administració a fer campanyes, molta campanya, es fan campanyes puntuals de salut, es fan campanyes puntuals de moltes coses, de no fer foc a la muntanya, doncs tipus això, per fer campanyes, també, doncs, no sé, fer campanyes que en els propis establiments de venda d'alimentació ja hi hagin explicacions, tríptics, no? Al final, anar arrelant una mica el consumidor. I evidentment, a les grans empreses el que val és les normes i sancions, no hi ha més. Perquè ho deia al principi de l'entrevista, funcionem així. Tots sabem ara que ja podem, i no fa tant temps que ho fem, que podem portar menjar del restaurant amb uns tàpers.
1: Sí.
7: Vale? La llei diu que han de ser gratuïts, i a mi me'ls cobren en alguns llocs, eh? Això no ajuda, d'acord?
1: Llavors, qui t'has d'enfrontar amb aquell personal ets tu,
7: sí,
1: i no l'administració, no? Per tant, per evitar un enfrontament, el que fas és callar-te i acceptar.
7: Bueno, hem fet un pas que ja tenim els tàpers en allà. A alguns llocs te'ls cobren quan no haurien d'aigua, igual que l'aigua, d'acord? Que no ens l'haurien de cobrar, i ja ens la cobren si és de l'aixeta. Bueno, perquè diuen que tenen l'osmos i això l'han d'amortitzar. Però el dels tàpers, per exemple, és una cosa que parlem amb els nostres pares, no? Fa uns pocs anys això no existia. El que quedaven allà, allà es quedava. L'ampolla de vi, allà es quedava. O és que era de mal lleig emportar-se l'ampolla de vi. Perdona, l'he pagat. Però ja no és només perquè l'he pagat, és perquè segurament el restaurant la farà servir, doncs, potser per cuinar, però els aliments no. Els aliments no els faran servir per res, els aliments els llançaran la majoria de vegades. Llavors, això del tàper i poder-te endur el menjar a casa, encara hi ha gent que no ho fa. Després també hi ha una tècnica que s'està portant molt de moda, que això ve també d'Estats Units, que tot ve d'Estats Units, com sempre, és lo bueno y lo malo, és reduir les racions en els restaurants, que això no ens sembli una estafa, que això ens sembli un ajustament a la necessitat.
1: Més que res perquè no arribes al final, no?
7: Correcte.
1: Al final, si tens un primer plat molt copiós, un segon, un postre, és normal que et deixis alguna cosa al plat, més que res perquè quedes saciat ja amb el primer plat.
7: A Europa fa molts anys que és tradicional menjar un sol plat, carregat, però un sol plat. Pues aquí el que hem d'intentar és menjar o plats més petits, que ja ho estan fent, i no ens sembli un engany, perquè al final ja calculen, i grans xefs, la quantitat de menjar que s'acostuma a menjar, i ho veuen cada dia, i saben quant sobren a cada plat. Per tant, anem a fer la ració justa. Poden ajustar el preu o no, però la ració més justa, d'acord? I després tenir aquesta consciència de no demanar més, no afegir-nos més. Clar, aquells esmorzars que veus en els hotels de self-service, no?
1: El perill del self-service,
7: no? Clar, però tu veus en la quantitat de menjar que no se'l mengen ni tres vegades la gent que hi ha a l'hotel. Ara, la imatge de tenir molt de menjar allà.
1: Bé.
7: Doncs tot això és un tema de consciència i a les empreses de normativa.
1: Oriol, podríem donar molts més consells. Jo crec que hem fet una petita pinzellada del que podem fer, fins i tot nosaltres, a nivell particular, sobretot per lluitar contra aquest malbaratament alimentari, que de ben segur, i mira, parlaré de butxaca, però és veritat, la nostra economia també se'n donarà compte, precisament d'aquesta organització, m'atreviria a dir, de la nostra nevera, del nostre rebost o de qualsevol lloc on deixem els aliments. Oriol, gràcies per ser amb nosaltres. El mes que ve jo et torno a convidar, com sempre, per parlar de consum.
7: Esperem tornar a ser-hi. Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara.
7: Vale.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, ens hi tornarem a posar, apropant-vos més actualitat cultural i sumant activitats a l'agenda. Passa molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Palafolls creix un 0,94% i se situa a prop de la mitjana de creixement del Maresme. El nostre municipi continua la seva tendència a l'alça i ha registrat una variació anual de la població del 0,94%. Aquesta dada s'integra en el creixement general de la comarca, que actualment té una mitjana d'augment de l'1,02% i ja supera els 477.375 residents. Segons les últimes dades oficials del Consell Comarcal del Maresme, el nostre municipi compta amb 5.040 homes i 4.986 dones. L'informe demogràfic destaca que la comarca creix a dues velocitats, amb diferències notables entre els municipis veïns. En el nostre entorn immediat, Malgrat, és el poble que ha experimentat un creixement més fort, amb un increment de l'1,87%. El segueix Santa Susana, que ha vist augmentar el seu padró en 1,25%. Per contra, Tordera presenta un comportament més moderat, amb un creixement del 0,42%, situant-se per sota de la mitjana de Palafolls i també de la comarca. Segons les dades publicades, l'increment de població a Palafolls i també la resta del Maresme no es deu a un augment dels naixements, sinó als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a tota la comarca. La natalitat es troba en mínims històrics, amb només 2.864 naixements l'any 2024 a tot el Maresme. Aquesta nova població prové en bona part de l'estranger. Actualment, el 19,07% dels residents de la comarca han nascut fora de l'estat, una xifra que a Santa Susana s'enfila fins al 23,02%. Més enllà del creixement numèric, les dades alerten també d'un envelliment progressiu. Les persones majors de 65 anys ja representen el 20,37% dels maresmencs, mentre que fa 20 anys només eren el 14%. Actualment, l'índex d'envelliment mostra que hi ha 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15 anys, una realitat que marca el futur demogràfic de municipis com el nostre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Bon vespre, Palafolls. Si us esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns. I avui, per primera vegada, aquest mes de juny, teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció, i pareu bé les orelles, si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem de les nostres disciplines preferides, sinó que d'altres esports palafollencs. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. I avui, Eudald Bellicrossa, un dia més estem tu i jo sols.
2: Avui, bueno, sols, tampoc sols, perquè avui jo estic, encara no desvetllarem.
1: Està la taula plena.
2: Està la taula plena, eh? Sembla això un dinar de família.
1: Però bé, la Gemma no està, que és l'important.
2: Avui la Gemma ens sap greu, però no la podem presentar aquí en directe, viu i en directe.
1: Està a la recta final de curs, està estudiant, molts de deures.
2: Llavors, en poques setmanes ja podrà gaudir de tot el temps. Ja podrà gaudir de tot el temps per estar aquí amb nosaltres i ajudar-nos en el programa.
1: Vale. Què has fet durant aquest cap de setmana, tu?
2: Aquest cap de setmana... Saps que ara mateix m'agafes fora... Sí, m'has agafat no, fora de joc, eh?
1: Va ser ahir i ja no te'n recordes.
2: De debò t'ho dic. Ahir sí que vaig estar passejant per Barcelona tot el dia. Sí, de veritat que molt bonic. El diumenge Barcelona es converteix en una ciutat completament diferent, trobo jo. De fet, m'agrada bastant anar-hi els diumenges. Tot va amb un ritme diferent. I bon menjar, bon beure, bon passejar, així que jo no em puc queixar de res més. Tu hauries fet alguna cosa?
1: Doncs sí, un parell de partits, una mica de càmping i una mica de bàsquet també.
2: És ben bé que vius per l'esport, eh?
1: Gairebé.
2: Sort en tenim de tu d'aquest programa.
1: Sí, i tant. I també tenim sort de tenir en Jordi Pratsavalls remenant els botonets, que no sabem què faríem sense ell, Eudald.
2: Sempre. Ell sempre... Sense ell aquest programa no seria possible, el tenim sempre aquí present.
1: Com ho saps?
2: Home.
1: I bàsquet has vist aquest cap de setmana o no?
2: Tampoc.
1: Llavors com actualitzar els marcadors de la Lliga Endesa?
2: Tinc els meus trucs.
1: Els meus trucs.
2: Jo m'informo, tinc segones fonts i sempre m'adiuen... Jo vaig a la font i m'adonen sempre els millors resultats.
1: Doncs vinga, va, explica'm.
2: Doncs mira, aquest cap de setmana hem tingut l'última jornada dels equips catalans a la fase regular amb victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid, victòria del Girona amb el derbi contra la Penya i victòria del Barça a la pròrroga i derrota del Lleida.
1: Una mica de tot.
2: Correcte. En futbol masculí, què en tenim?
1: Doncs la notícia més destacada potser és el fitxatge de Gordon al Barça i Michel que se'n va del Girona. Futbol com ha acabat la Lliga, ara una mica a l'espera del Mundial.
2: Arriba ara, ja és temps de mercat, temps de Mundial, no? Tampoc sí, donarem
1: tant,
2: gaires...
1: I tant.
2: A veure, quan comença el Mundial?
1: A l'11.
2: El dia 11, així que aviat ja podem començar a donar notícies mateix del que està passant.
1: I a futbol femení sí que va haver-hi Lliga, no sé si, em sembla que era l'última jornada, i el Barça va guanyar contra el Madrid femení, el Real no, a l'altre Madrid, i el Badalona també va guanyar i l'Espanyol va empatar.
2: Molt bé, i t'entenc que també hi ha hagut futbol sala, no, aquest cap de setmana?
1: Doncs sí, el Barça va jugar el primer partit de quarts de final i va guanyar contra el Valdepeñas, l'Industrial no va jugar perquè no està classificat, i per cert, el Barça juga avui el segon partit a les 9 del vespre. Quan acabi el programa, a veure futbol sala.
2: Tens... Tu què creus que faran? Tens alguna porra?
1: Home, jugant fora, però teòricament hauria de guanyar el Barça.
2: Doncs a veure si la setmana que ve podem dir que has tingut raó.
1: Espero que sí. Doncs Eudald, ara ja sí, anem per feina i si et sembla anirem als títols palafollencs.
2: Doncs som-hi.

0: A la secció dels ídols palafollencs analitzarem l'exitosa temporada de Sant Lluís de Futbol Sala.
1: El júnior i el mini del bàsquet Palafolls acaben la competició oficial amb una gran notícia.
0: El sènior del Sant Lluís aconsegueix un doblet històric amb una Copa Girona que també va guanyar l'Alaví i el Femení.
1: El Club Patí Palafolls segueix a bon nivell al Trofeu Catalunya, esperant que arribi la prova al Palauet.

Nova etapa de Copa Catalana Màster amb el Club Ciclista Palafolls lluitant a les primeres posicions. Doncs ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, no farem esperar més els nostres convidats ni els nostres seients i anem cap als Silos Palafollencs.

0: Doncs, Eudald, anem per feina, que l'entrevista ha sigut llargueta avui, eh?
1: Sí, però és que m'adones les regnes de l'entrevista i jo...
0: No calles.
1: No, és tal qual. Veig que és el meu moment de protagonisme i dic, va, doncs ara vaig jo.
0: Sort que com és final de temporada, l'actualització en marcador és més curtet i ho podem fer-ho més ràpid.
1: Ja ho sabia jo.
0: Així que, si et sembla bé, vinga, va, començarem pel bàsquet, que estàs cansat de futbol sala, i anem al teu esport.
1: Doncs anem-hi, que en l'esport de la pilota rugosa i les pistes de parquet tenim un cap de setmana pràcticament de cloenda, que ja han jugat els últims equips. El sènior A ja acaba la temporada i gaudeixen, per tant, de les merescudes vacances, però no paren els entrenaments. Recordem que van acabar en novena posició. Per part del sènior B tenim la mateixa situació, una novena posició en la segona fase de la Lliga i gaudeixen de vacances de la mateixa manera. El júnior sí que ha tingut acció aquest cap de setmana i després de portar setmanes al darrere, per fi ha aconseguit la primera victòria d'aquesta segona fase. I ha tingut el darrer partit que va guanyar per 53 a 47 contra el Torroella en un partit que van jugar de locals el dissabte a les 5:30. Víctor Ordóñez, amb 16 punts, va ser el màxim anotador.
0: Per fi arriba la victòria, eh?
1: Per fi arriba la victòria. S'ha lluitat molt, però mira, al final se l'han guanyat, eh?
0: I mira, jo prefereixo guanyar l'última jornada que no haver guanyat en una d'en menys. Però al final l'última és de la que te'n recordes tot l'estiu.
1: Tens tota la raó, eh? Te'n vas amb molt bon gust de boca.
0: Amb una alegria.
1: Encara que hagi costat, al final te'n vas amb molt bon gust de boca. I jo crec que això també els motivarà els nois de cares a la propera temporada.
0: Sí, segur que sí. Per això, acabem amb el mini, no?
1: Amb el mini, també que et volia comentar, que han jugat per fi el seu últim partit de la temporada. Llàstima que ha acabat amb una derrota per 56 a 77 contra el Llançà.
0: Doncs perfecte, com no està la Gemma, jo mateix us explicaré què ha passat amb el futbol, amb el Club Deportiu Palafolls, que com ja vam comentar al capítol anterior, el primer equip i el filial ja van acabar la Lliga fa unes setmanes, i el que l'ha acabat aquest cap de setmana ha sigut el cadet, i amb derrota, per 3-2 contra el Cristinenc. Lucas Nahuel Hernández i Guillem Cañizares van fer els gols, i tot i que era l'última jornada de Lliga, l'equip palafollenc no pot anar-se de vacances perquè encara ha de jugar al play-off d'ascens. L'infantil, que també va acabar la Lliga amb una derrota aquest cap de setmana, en el seu cas, resultat d'una 5 contra el Blanes, un derbi. L'últim gol palafollenc al campionat domèstic va ser obra de Taha Behiel. L'Alaví també ja va finalitzar la Lliga fa diversos dies, igual que el femení infantil, que va ser el primer equip del Club Deportiu Palafolls, en donar per finalitzada la seva competició. Eudald, hem parlat molt de futbol sala, però hem d'acabar d'actualitzar els resultats del cap de setmana.
1: Deixa-m'ho a mi, que jo això sóc un expert allà de futbol sala.
0: I ja ho veig.
1: Doncs mira, després de tenir, com tu deies, una bona xerrada amb els membres del Sant Lluís de futbol sala, intentarem donar els resultats d'una forma breu per no tablar-vos gaire en aquest esport. Llavors, comencem amb els dos equips que van jugar a Lliga, que van ser el juvenil C, que va guanyar per 2-1 al Girona, amb gols de Gerard Rovira i Òscar Berman, i el sènior B, que va vèncer 3-5 a la pista dels Almogàvers. Gols de Pau Sardà, que en va fer 3, i Alejandro Mingo, que en va fer 2. Passarem als resultats dels equips que van jugar a la final de la Copa Catalunya.
0: Girona.
1: Sempre passa el mateix.
0: Ja m'agradaria que fos Copa Catalunya.
1: Tens tota la raó. Doncs, com tu deies, amb el sènior masculí va guanyar el Riudellots per 8-6. D'aquesta manera es confirma un doblet històric aconseguint el campionat de Divisió d'Honor i de Copa Girona. Els gols del partit van ser de Jordi Caparrós amb un hat-trick, Pau Miró per partida doble, Pol Tormo, Oriol García i Pau Vilella. També tenim l'Alaví B, que va aconseguir el doblet, sumant aquesta Copa Girona a la Lliga. La final de la Copa la van guanyar 1-4 al Palamós, gols d'Isaac Alemany, Izan Martínez, Nil Palou i Eric Muñoz. El Benjamí, que va lluitar fins al final en un partit que va arribar a remuntar fins a dues vegades, però finalment llàstima perquè el Sant Julià va guanyar 7-5. Els gols palafollencs van ser d'Iker Jiménez, que en va fer 3, i Efren Martín, que en va fer 2. Per la mínima va perdre el Benjamí davant del Lloret Esportiu, marcador de 3-4 amb gols de Jordi Riera, Oliver Alaja i Teo Priego. I a la final més igualada va arribar amb el juvenil femení, que després d'acabar 2-2 contra el Lloret Esportiu, es va decidir després del punt de penal, on les palafollenques van estar més encertades i van portar la Copa de Campiones cap a Palafolls. Els gols del partit van ser d'Ariadna Barnes i de Maria Ribas.
0: Hauria sigut més curt, però déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, de fet m'agradaria felicitar-los a tots els guanyadors, i no només els guanyadors, sinó els que també hi han arribat, pels seus resultats a la
0: Pensava
1: Copa.
0: Pensava que no em felicitaries.
1: Girona.
0: Molt bé, Eudald.
1: Gràcies.
0: I ara parlarem de patinatge perquè aquest cap de setmana el Club Patí Palafolls ha tornat a competir en una nova prova del Trofeu Catalunya. Concretament ho van fer al municipi de Salt, comarca d'Alt,
1: gironès.
0: Molt bé, Eudald. Però qui millor que la Paula per ampliar-nos aquesta informació?
2: Ahir diumenge vam anar a Quart a celebrar l'última competició d'aquest trofeu Catalunya amb els nivells de l'1 al 3. Van fer molt bones actuacions, la majoria, per no dir totes les patinadores del nostre club, van millorar en puntuacions i van obtenir el seu rècord, i ara només queda esperar aquestes classificacions a veure quantes de les nostres patinadores que hem participat durant tot el mes de maig a diferents pistes del Trofeu de Catalunya s'han classificat per la fase final que es celebra aquí a Palafolls. Ja ho estem enllestint tot, tenim moltíssimes ganes de que arribi el dia i a veure quantes patinadores hi poden arribar. Juntament amb aquest Trofeu Catalunya hem tancat ja la temporada, ha sigut l'últim Open que comptava pel rànquing i també es tanca també el rànquing de la temporada de tots els nivells. I haurem d'anar a celebrar si se'ns classifica alguna patinadora amb aquest final de rànquing.
0: Doncs, havent agafat carrerilla anant sobre rodes, només podem posar-nos casc i mallot per entrar a parlar de ciclisme, Eudald, que t'encanta.
1: Doncs anem amb el ciclisme.
0: Què prefereixes, ciclisme o futbol sala ara?
1: Futbol sala. Sempre a favor. Avui no puc dir el contrari, és que avui, si no, trenco la dinàmica del programa. Doncs, però tot i així, m'agrada molt el ciclisme i per tant t'explicaré el que ha passat aquest cap de setmana.
0: Vinga, va.
1: Perquè tenim una nova etapa de la Copa Catalana Màster, aquesta vegada al municipi de Bonmadí. I ja sabeu que el Club Ciclista Palafolls sempre té corredors entre els millors classificats. Així que anem a repassar els resultats. A la Màster 30-40, Lluc Buscà i Marc Caro van entrar a la meta amb el pelotó.
0: Saps el que és el pelotó, no?
1: El grup gran que va junt.
0: És que ets esperant en ciclisme ja també, eh?
1: Sí, i de la pesca. Sembla que és una cosa que fa servir en els dos àmbits. Tenim també Edu Pérez, de la categoria Màster 50, que va arribar en la segona posició i, per tant, suma un podi més en el seu palmarès d'aquesta Copa Catalana. Francesc Orante va ser el quart millor classificat de la Màster 50 i mateixa posició per l'Albert Jiménez, que també va ser quart, però en el seu cas de la categoria Màster 60.
0: Que, per cert, no t'he fet la pregunta típica. Bon matí, comarca dalt.
1: La Selva? Jo em sembla que és la Selva.
0: Sí?
1: Sí.
0: Podria ser. La gent que ho busqui a internet i ho confirmi. I també hem tingut resultats de pàdel aquesta setmana, després de que la setmana passada el Club Pàdel Palafolls va organitzar un torneig intern. Doncs aquest han tornat a la competició de la Lliga de la Federació Catalana de Pàdel. El masculí veterans va aconseguir guanyar 2-1 al City Sport. El femení va guanyar de forma incontestable per 0-3 al Premià de Dalt. Tampoc va deixar opcions al femení C al Badalona i també va guanyar 0-3. I llestima que el punt negatiu va venir de la mà del masculí A, que va caure 2-1 contra el Gualba. I per acabar l'actualitzant marcadors, a Eudald Vallicrossa tenim notícia d'un esport que feia molt de temps que no en parlàvem.
1: Jo, de fet, en aquest programa encara no n'havia donat mai notícies, eh?
0: Però perquè has vingut molt poc.
1: No, home, no que hi hagi vingut poc, però jo en 2 anys que porto, 2 anys que porto aquí, crec que no n'havia donat cap informació. De fet, perquè... Per tots els amants de l'Eslot, m'agradaria que sapiguessin que durant la setmana passada la seu de l'Eslot Palafolls i el club van acollir una nova prova del campionat interclub de Rally Eslot amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Campdevànol i Palafolls.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Molts pobles. La prova va consistir en un total de 5 trams on els participants havien de demostrar les seves habilitats per intentar aconseguir ser els més ràpids i obtenir el millor temps possible.
0: Falta amb tu i jo, Eudald.
1: Jo penso que ho podríem fer amb bon paper, eh?
0: Però un dia hem de fer un contra un, eh? A veure qui guanya.
1: Crec que se'm donaria millor això que en els videojocs, així que jo ho provaré.
0: Sí.
1: I no sé si cal tanta preparació com en el ciclisme.
0: Bueno, no sé, jo diria que el ciclisme és una mica més físic.
1: Sí, em sembla que sí.
0: I amb això acabem l'actualització en marcadors, però abans de passar a l'MVP, comentar que aquest cap de setmana, primer dissabte dia 6, tenim el torneig de tripletes de la petanca a la Figuerassa i diumenge dia 7 tenim la Trail Senyor del Castell, que encara estan les inscripcions obertes, que recordem que acabava amb botifarrada, que és l'important, eh?
1: Pri, tu sí que saps vendre els esdeveniments esportius.
0: I tant que sí.
1: Per tots els públics, per la gent que li agrada fer esport, per la gent que li agrada menjar i beure. O sigui...
0: L'important són els regals i els premis que donen.
1: No només això, home, també és passar un bon dia, ja sigui per menjar, amb amistats, practicant esport, que jo crec que això serà així 100%.
0: Tens tota la raó. I ara sí, nois, anem cap a l'MVP.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut, el primer premi del mes de juny.
2: El primer premi del mes de juny, i tant.
1: Tens això de debatre ja és més difícil, no?, perquè només estem els dos.
2: Bé, tu tens una opinió, jo en tinc una altra, i espero que,
1: potser la mateixa.
2: Espero que encertem, perquè si no serà complicat sortir d'aquí. Jo tinc una opció, o sigui, dues opcions, bueno, tres en concret. Jo penso que Edu Pérez és una opció per la seva segona posició a la Master 50 de ciclisme.
1: M'agrada, però jo crec que l'hem d'apretar una mica més a l'Edu i fins que no quedi primer no li donarem.
2: Em sembla perfecte.
1: A veure si aconseguim que així es posi una mica més les piles i acabi sent primer.
2: Segona opció, tinc a Víctor Ordóñez, 16 punts en el partit que va poder guanyar el júnior del Palafoll, primera victòria, recordem, últim partit de Lliga. Llavors em sembla que és un bastant remarcable el seu paper en aquest partit. I jugador del sènior de futsal, Jordi Caparrós, així és, sí. Amb un hat-trick a la final de la Copa Girona. Llavors, entre aquests jugadors...
1: Jo
2: crec que a mi m'agrada molt el paper que ha pogut fer amb Jordi Caparrós a la final, un hat-trick en una final de Copa Girona. Em sembla bastant remarcable. Jo, de fet, el meu vot per l'MVP va cap a ell.
1: Doncs, Saudal, jo gairebé tenia les mateixes propostes, tenia alguna més. Però sí que és veritat que les meves favorites eren la d'en Víctor Ordóñez, ja que el júnior també era la primera victòria d'aquesta fase. Però al final, un hat-trick en una final que guanyes és molt destacable i, per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Jordi Caparrós.

0: Minuta Minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: Fins aquí l'edició 571. Si us heu perdut el programa avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de l'espera d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia. O si no, també a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si preferiu l'Spotify, doncs allà també podeu buscar Ràdio Palafolls Minut a Minut i escoltar el programa que vulgueu de la temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudal Vallecrosa i l'Oriol Parra. Al control de so hem tingut en Jordi Prats-Savalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Eudal Vallecrosa, bona setmana.
2: Pues molt bona setmana a tu i a tots els oients.
1: Això mateix, bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos, per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos, de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament, des d'avui mateix s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la bellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler Guallar, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició, perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada remarca la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat. Vinculat a aquesta exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela al mateix MIT per analitzar els fons dels cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia a través del web municipal o al Casal de la Dona per qüestions d'aforament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca. D'aquest dimarts 2 de juny de 2026, el Consell Comarcal espera tenir a finals d'any el recull de demandes dels municipis sobre el litoral i portar una proposta a Madrid. Marc Tres Serres.
3: El Consell Comarcal confia tancar abans de final d'any el recull de demandes i propostes dels municipis costaners, que serveixi per bastir una proposta conjunta d'actuacions i traslladar-la al Ministeri per a la transició energètica.
0: Millorem bus proposa la Generalitat i Moventis informar del servei als usuaris amb panells a les parades i amb un canal de WhatsApp. Martí Capçada.
4: Mentre espera que es concreti i es materialitzi la inversió anunciada per la Generalitat en el servei de busos interurbans, l'entitat Millorem Bus Baix Maresme continua la seva campanya de recull d'incidències i queixes dels usuaris, campanya que també s'acompanya sovint de propostes dirigides al Departament de Territori, que és qui pren les grans decisions en el servei, i a l'empresa concessionària Moventis.
0: El CEDIM denuncia que la Casa Museu de Canet pateix un procés de despersonalització. Dani Grau.
5: La relació entre el consistori i el CEDIM cada cop és més distant.
0: La plataforma Malgrat Actiu lamenta la manca d'informació en la implementació del nou sistema de recollida selectiva. Ona Malgrat.
6: Entre els dubtes que tenen des de la plataforma hi ha on s'ubicaran exactament totes les àrees tancades, quins edificis tindran cubells individuals i quins dies i fraccions seran definitius per cada zona, entre d'altres.
0: Les gestants puntuen l'obstetricia de l'Hospital de Calella entre les millors a la regió sanitària de Girona. Sergi Ferrer.
7: El resultat situa la corporació i més concretament l'Hospital Sant Jaume de Calella per sobre de la mitjana de Catalunya en dos indicadors especialment rellevants: la valoració global del servei i la fidelitat de les gestants.
0: I a Palafolls s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. Melina Morilla.
8: L'activitat forma part del mes de la salut de la dona i convida a viure el cos en plenitud i llibertat sense ser qüestionat per l'aspecte o l'edat.

0: Aquesta és la notícia que obre l'informatiu comarcal d'avui de l'Ona Maresme. El Consell Comarcal espera tenir a finals d'any el recull de demandes dels municipis sobre el litoral i també portar una proposta a Madrid. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, el Consell Comarcal confia tancar abans de finals d'any el recull de demandes i propostes dels municipis costaners i que serveixi per bastir la proposta conjunta d'actuacions i traslladar-la al Ministeri per a la Transició Energètica. El treball de consultes als diferents consistoris va començar el juny del 2024, fa dos anys, i avui el president de l'ENS, Rafa Navarro, ha indicat que a hores d'ara falten incorporar al recull les aportacions de quatre municipis i que s'espera tenir el document llest abans que acabi aquest 2026. En aquell moment, Navarro no era president del Consell Comarcal, però sí que era responsable de litoral i per això liderava aquesta escomesa. Ho va justificar la necessitat d'actualitzar l'estratègia iniciada a principis del 2000, que va desembocar l'any 2014 en un pla de protecció del litoral de l'antic Ministeri de Medi Ambient, que finalment només es va materialitzar a Premià de Mar amb els espigons que s'han construït recentment.
2: El que hem fet des del Consell Comarcal o com a Consell Comarcal és anar a parlar amb el Ministeri i dir-los que volem ser l'organisme que reculli les sensibilitats de tots els ajuntaments, aquells que estan d'acord amb l'estratègia de 2014, però també aquells que volen ofertar alternatives diferents, perquè el Ministeri és partidari de poder-les incorporar en una nova versió d'aquesta estratègia. I això és el que estem fent, parlar amb tots els ajuntaments litoral, recollir aquestes propostes especials o aquests detalls específics, aquestes puntualitzacions sobre la proposta del 2014 i refer el document per poder anar al Ministeri de nou com a comarca cohesionada, tot i que cadascú tingui les seves particularitats, i entregar una reversió, una versió 2.0 d'aquesta estratègia litoral.
1: Ahir, en declaracions a Ràdio Arenys, el mateix Navarro admetia que no serà fàcil conjugar en una mateixa proposta conjunta les diferències de criteri que existeixen entre municipis, però es mostrava convençut que s'aconseguirà perquè, segons deia, hi ha molts més punts en comú que discrepàncies.
0: Gràcies, i mentrestant, Millorem-vos proposa la Generalitat i Moventis informar del servei als usuaris amb panells a les parades i també amb un canal de WhatsApp. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, mentre espera que es concreti i es materialitzi la inversió anunciada per la Generalitat en el servei de busos interurbans, l'entitat Millorem-vos Baix Maresme continua la seva campanya de recull d'incidències i queixes dels usuaris, campanya que també s'acompanya sovint de propostes dirigides al Departament de Territori, que és qui pren les grans decisions en el servei, i també a l'empresa concessionària Moventis. Ahir, justament, a la plataforma tramitia totes dues instàncies una proposta encaminada a millorar la informació que es dispensa als viatgers sobre l'estat del servei a temps real i sobre eventuals retards o incidències. En concret, proposen dues accions: la instal·lació de panells o rètols lluminosos a les parades que informin de l'hora de arribada de cadascun dels cotxes de cada línia i la creació d'un canal de WhatsApp unidireccional que transllati als usuaris les informacions que ja es donen a l'aplicació de Moventis o al compte de la xarxa X, però que molts viatgers no veuen per raó de la bretxa digital, en el benentès que molts d'aquests usuaris sí que utilitzen WhatsApp. Millorem-vos considera que més enllà de treballar per reforçar el servei, especialment en les línies més concorregudes, General i Moventis han de vetllar perquè l'usuari també, en els casos d'incidències, pugui tenir solució i evitar tant com sigui possible les situacions d'incertesa i malestar que actualment es repeteixen a les parades cada cop que un vehicle queda aturat en un embús o bé pateix una avaria.
0: El CEDIM denuncia que la Casa Museu de Canet pateix un procés de despersonalització. Dani Grau, bona tarda i ben tornat.
4: Doncs gràcies, Jaume. El Centre d'Estudis del Marc Montaner, CEDIM, ha expressat el seu en un comunicat que ha fet públic la seva preocupació per l'evolució recent de la Casa Museu del Marc Montaner de Canet, ja que considera immersa en un procés de despersonalització progressiva que posa en risc el projecte que original de l'equipament concebut per divulgar la figura i l'obra de l'arquitecte modernista. L'entitat qüestiona diverses actuacions impulsades en els darrers mesos i assegura que aquests contribueixen a diluir el l'enrelat entre central del museu. Entre els exemples assenyalats hi ha la inauguració d'una exposició temporal dedicada al fotògraf canadenc Eugeni Forcano amb motiu del centenari del seu naixement. Tot i el reconeixement i el valor que tenia Forcano la trajectòria, en la seva trajectòria, el Cedim considera que la mostra ubicada a la sala de jardí que desplaça el focus d'un monarquia que hauria de caracteritzar l'equipament. En aquest sentit, l'entitat recorda que des de l'obertura provisional de la sala Forcano l'any 2011 hi ha hagut temps suficient per plantejar un espai específic i permanent dedicat al fotògraf separat de la Casa Museu. Una altra de les decisions qüestionades és la instal·lació del conjunt de menjador de l'arquitecte Jeroni Granell, cedit recentment per el Museu de Disseny de Barcelona. Segons el Cedim, aquesta incorporació no respon a criteris museològics propis d'una casa museu dedicada a una figura concreta. Segons el Cedim, caldria definir com ha de ser la casa museu cap a on s'ha d'anar. El Cedim també mostra reserves respecte al projecte de remodelació de l'accés a l'equipament pressupostat en 230.000 euros i presentat com una actuació per millorar l'accessibilitat. Segons l'entitat, la intervenció comportaria una reducció significativa de l'espai destinat a exposicions temporals, tal com que podrien limitar la capacitat de projecció cultural del museu. A més, considera que la reforma no resol les principals mancances d'accessibilitat, ja que la Masia Rocosa, on es concentra la major part del discurs museogràfic, continuaria sent inaccessible per a les persones amb mobilitat reduïda. El desacord entre entorn de la projecció de la figura de Domènec i Montaner entre el Cedim i l'Ajuntament de Canet cada cop és més evident.
0: Gràcies, Dani. La plataforma Malgrat Actiu lamenta la manca d'informació en la implementació del nou sistema de recollida selectiva, Ona Malgrat.
5: Així és, després de revisar els plecs tècnics de la licitació del servei a l'empresa Alum Selectiva, la plataforma Malgrat Actiu n'ha extret alguna informació, com per exemple que s'han previst tres sistemes de recollida diferents: el porta a porta individual per a cases i edificis fins a 20 habitants, el porta a porta comunitari per a edificis d'entre 20 i 50 habitants i la instal·lació d'àrees tancades intel·ligents amb control d'accés per a edificis de més de 50 habitants. Entre els dubtes que tenen des de la plataforma hi ha on s'ubicarà exactament totes les àrees tancades, quins edificis tindran cubells individuals i quins no, quins dies i fraccions seran definitius per a cada zona, com es farà el control d'accés a les àrees tancades o com es cobriran els moments d'alta afluència. Xènia Busert, fundadora de Malgrat Actiu, diu que falta transparència i que abans de prendre una decisió en relació a aquesta qüestió s'havia d'haver preguntat a la ciutadania.
6: Falta la transparència en aquest poble. Vull dir, no expliquen el que està passant, el que volen fer, ni res. Sí que ens han posat, per exemple, de les escombraries, ens han posat l'impost, jo l'he pagat quasi 160 euros, però ja està. No, és que no sabem, no tenim ni idea del que passarà, com es farà, quin tempos n'hi ha, ni res. Jo buscant i verificant informació, perquè jo soc molt així, i vaig buscant i buscant, vaig trobar que teòricament es vol fer, som barrejada, vull dir, porta a porta i contenidors intel·ligents, però a on, com, ni idea, no ho diuen res. Pues eso, informació i preguntar a la gent, parlar amb la gent, amb el poble, això és el que falta.
5: Busart considera que si la implementació del nou sistema de recollida selectiva no s'organitza bé, serà un caos. La brutícia o la possibilitat que les escombraries al carrer atreguin animals com gavines, rates o gats són dues de les qüestions que preocupen a la plataforma. Rosa Maria Nieto, membre de Malgrat Actiu, també mostra inquietud pel fet de que qui treballi de nit potser no podrà treure les escombraries.
6: Els carrers estaran ple d'escombraries tirades perquè ja es veu ara, havent i contenidors normals, tu ja veus que el carrer està brut, ple d'escombraries, i clar, amb el turisme, si no s'explica bé, crec que o ho vigilen molt bé, ho organitzen molt bé, que ja es veu com van, serà un caos. Jo penso que serà un caos.
7: I un altre tema, jo ho dic per exemple per la meva experiència, jo treballo molt de temps a l'any de nit. La gent que treballem de nit, a quina hora baixarem les escombraries? Jo tindré que ficar-me les escombraries al maletí del cotxe i emportar-me-les a un altre poble, perquè en el meu poble no podré. Veient altres pobles, veus les gavines picotejant les bolses, rates, els gats del carrer, vull dir, els pobles que hem vist que ho estan fent no és el més higiènic, sobretot a l'estiu.
5: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Alum Selectiva es va aprovar al ple el mes d'abril. El contracte tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
0: Més temes. Les gestants puntuen l'obstetricia de l'Hospital de Calella entre les millors de la regió sanitària de Girona. Sergi Ferrer, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquestes dades consoliden el model d'atenció desplegat en els darrers anys per la corporació, basat en tres grans eixos: l'adaptació dels espais assistencials, la formació i actualització contínua dels equips professionals i la revisió de la pràctica clínica per garantir una atenció més respectuosa, personalitzada i centrada en les necessitats de les dones i les seves famílies. La doctora Marta González és la cap de ginecologia i obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Escoltem-la.
9: La suma de la feina, de molta feina que hem fet durant aquests anys, de millorar la sala de parts, de recanviar una miqueta la manera que tenim de treballar, de treballar tots junts, de sobretot això, la fusió, l'analitzar els protocols, és que és tot, és un canvi, és una mirada que realment estem molt satisfets perquè ens ha donat aquest bon resultat.
8: Entre els aspectes més ben valorats per les usuàries destaquen el respecte i tracte rebut, l'acompanyament durant tot el procés assistencial i la sensació de sentir-se en bones mans. Per a la corporació, aquests resultats són també fruit d'un model assistencial que situa la dona al centre de la presa de decisions i que aposta per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada gestant durant tot el procés. L'acompanyament, però, comença molt abans del moment del part. Aquests resultats són el reflex de la implicació dels equips multidisciplinaris que intervenen en l'atenció materno-infantil i del compromís per oferir una experiència assistencial de qualitat, segura i humanitzada.
0: L'Ajuntament de Tordera rep el reconeixement de l'Administració Oberta de Catalunya 2025. Marc.
1: Així és, està premiat a l'Ajuntament amb els reconeixements d'aquesta Administració Oberta 2025, uns guardons que els atorga cada any el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per distingir administracions públiques catalanes i capdavanteres en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania i també amb la seva gestió interna. Ha estat en l'edició celebrada fa unes setmanes on Tordera va aconseguir estar entre les 20 millors de Catalunya en la categoria de

0: objectivables d'ajuntaments i consells comarcals a partir de dades de qualitat i contrastables. Tot això conforma l'índex de maduresa digital de l'Administració Oberta de Catalunya, en base al qual s'atorguen els reconeixements. Aquests indicadors es publiquen de forma oberta i es poden consultar a la mateixa web de l'Administració Oberta de Catalunya.
1: I final de curs amb més de 30 graus dins l'aula a l'Institut Bisbe Sivilla de Calella. Sergi.
2: Així és, l'Institut Bisbe Sivilla encadena els últims dies de curs amb una situació que s'ha repetit a moltes aules: calor intensa, ambient carregat i dificultats per mantenir el ritme habitual de les classes. A primera hora la temperatura ja es deixa notar i quan el sol comença a tocar de ple a l'edifici, la sensació dins les classes encara s'accentua més. Eva Sánchez és la directora.
3: Molt difícil perquè, clar, a les 8 del matí quan arribem ja fa molta calor i durant el dia cada vegada va fer més, també els nens van passant les hores i cada vegada estan més cansats i tot això fa que sigui molt difícil desenvolupar les classes aquest dia.
2: Segons l'hora del dia i si el sol toca de ple, la temperatura dins l'aula es pot enfilar per sobre dels 30 graus.
3: Algun nen ho mira o algun professor amb el seu mòbil i és evident que a vegades estem a 30 i pico graus. Segons a quina hora del matí i si és una part de l'edifici on està donant el sol, la temperatura puja de seguida.
2: Per intentar alleugerir la calor, l'Institut continua utilitzant els ventiladors que el Departament d'Educació va repartir arran de les altes temperatures del final del curs passat. N'hi havia un per aula, però no és una solució suficient per espais on s'hi concentren prop de 30 alumnes. A més, alguns s'han anat espatllant i encara no s'han reposat. La situació no és exclusiva de Calella i per això a Catalunya s'ha articulat la plataforma Aules que Cremen, impulsada per docents i famílies per denunciar les temperatures extremes als centres educatius. El col·lectiu recull dades de diferents escoles i instituts del país i alerta que la manca de climatització s'ha convertit en un problema estructural. A l'Alt Maresme, els registres dels últims dies han deixat valors com els 30,8 graus al Pic Gros de Sant Cebrià de Vallalta o els 31 graus a l'Institut Euclides de Pineda de Mar.
1: Gràcies, i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt prepara un estiu carregat d'activitats per al jovent amb la posada en marxa d'un nou casal juvenil gratuït adreçat a joves entre 12 i 17 anys. Martí.
4: Doncs sí, Gemma, la iniciativa que acabes d'explicar combinarà activitats esportives, culturals i de lleure amb l'objectiu de fomentar la participació i crear nous espais de trobada.
5: I trobem, doncs, que la gran quantitat de nois...
4: Disculpeu, torno a començar. La iniciativa combinarà activitats esportives, culturals i de lleure amb l'objectiu de fomentar la participació i crear nous espais de trobada entre els adolescents del municipi. La regidora d'Infància, Educació i Joventut, Mati Pérez, ha explicat que el casal funcionarà els matins i inclourà propostes com vòlei platja, crossfit, tallers de ceràmica, grafiti, activitats aquàtiques i sortides fora del municipi. Ara sí, l'escoltem. Doncs no estem tenint problemes tècnics, segueixo. La programació estival també inclourà una gran festa d'estiu el 27 de juny al Parc dels Gabrielistes, amb inflables aquàtics, una festa holi i una proposta nocturna amb música i pintura fluorescent. A més, es recuperaran esdeveniments com l'Espavilat Fest, un tardeig de DJs locals i diverses activitats per donar visibilitat als joves talents del municipi. Les inscripcions del nou casal juvenil es preveu que s'obrin durant les properes setmanes, un cop es tanqui definitivament la programació.
1: I el projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques a la Diputació. Melina Morilla.
6: Així és, l'Ajuntament ha participat aquest dimarts en la jornada d'adaptació a la calor en un context de canvi climàtic organitzada per la Diputació a l'espai Francesca Bonmason. El nostre municipi ha estat un dels protagonistes de l'esdeveniment en ser seleccionat per exposar el projecte de renaturalització dels patis escolars com un exemple de bones pràctiques municipals davant d'altres consistoris i tècnics de la província. Durant la sessió, la representació de l'Ajuntament de Palafolls ha presentat els detalls d'aquest projecte, que ha transformat els espais exteriors de les escoles, de les ferreries, Mas Prats i la llar d'infants. La iniciativa ha estat reconeguda per la seva capacitat de crear entorns més naturals, accessibles i preparats per fer front a les onades de calor integrant solucions basades en la natura. La intervenció a Palafolls, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de poc més de 115.000 euros, ha permès la creació d'espais com el bosc comestible Mas Prats o l'adequació de zones de jardí i tancaments verds a la resta de centres. Aquestes actuacions no només milloren el confort tèrmic dels infants, sinó que també

0: s'han convertit en espais d'aprenentatge i biodiversitat, eixos centrals del nou projecte educatiu sobre sostenibilitat que impulsen des de l'àrea d'educació. La jornada de la Diputació ha servit també per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, un fons dotat amb 16 milions d'euros per ajudar els pobles a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les temperatures.
1: I 15 famílies a Caldetes aposten per l'escola Bressol Sagrada Família per al curs vinent, Martí.
2: Correcte, l'Escola Bressol Municipal Sagrada Família ha tancat el període de preinscripció pel curs 2026-2027 amb un total de 15 noves sol·licituds, una xifra que consolida la confiança de les famílies en el projecte educatiu del centre. El grup amb més demanda ha estat el d'IU, que ha rebut 8 noves peticions i se suma als 8 infants que ja hi estaven matriculats. Pel que fa a l'aula d'I2, s'hi han registrat 5 noves inscripcions, mentre que el grup d'I0 incorporarà 2 nadons. Per adaptar-se a les necessitats actuals i garantir una atenció educativa de qualitat, està previst crear una aula mixta d'I0 i d'IDU i d'IU. Aquesta mesura permetrà equilibrar els grups i oferir una millor organització dels espais i recursos.
1: Canviem de qüestions. Balanç positiu de la jornada de protecció del litoral a Canet. Dani Grau.
3: Sí, una trentena de subministres i una quarantena de voluntaris han participat aquest diumenge a la tercera jornada de protecció del litoral que ha tingut lloc aquest diumenge. La jornada que té per objectiu retenir el fons marí davant de la costa catalanatenca, enguany no s'ha recollit tanta brossa com altres anys. Sobretot han extret objectes com ara llaunes, ampolles o tovalloletes, entre altres. Un aspecte positiu perquè altres anys s'havien trobat bateries de cotxe que són contaminants i algun electrodomèstic. La jornada organitzada per l'unitat Talassa va comptar amb la participació del Consell d'Infants i tenia també un clar entorn didàctic, ja que es van fer xerrades de sensibilització, un taller de classificació de les deixalles i va acabar amb una festa de l'escuma.
1: A Palafolls s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en les dones. Melina.
0: L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. La mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'avui mateix, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació. La diputada ha remarcat la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud, llibertat i sense ser qüestionat per l'espai físic o l'abat.
4: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes, doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: Vinculat a l'exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela al mateix MIT per analitzar a fons els cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia.
1: I la Biblioteca de Tordera ampliarà l'horari durant la selectivitat per acollir fins a 600 estudiants diaris. Marc.
5: Exacte, els dies 9, 10 i 11 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat que se celebraran a l'Institut Lluís Companys, la biblioteca que se situa al costat de l'Institut modificarà, excepcionalment, el seu horari per oferir un espai confortable als joves que s'examinen. Segons ha informat el consistori tordarenc, la biblioteca obrirà els 3 dies de 9 del matí a 8 del vespre sense tancament al migdia. De fet, aquesta mesura farà que la sala polivalent de la biblioteca també serveixi per simular un menjador escolar. Aquesta mesura ja s'ha aplicat en edicions anteriors i vol donar resposta a la gran afluència d'estudiants que venen també d'altres municipis. Ho explicava la directora de la Biblioteca de Tordera, Sílvia Enfrons.
6: Entre prova i prova els hi va molt bé poder tenir aquest espai, doncs, amb una temperatura ambiental adequada, fresquets, a un espai tranquil per poder seure, per poder acabar de repassar algun contingut d'exàmens, doncs, que tenen el dia següent, per exemple, poder compartir una mica com els hi ha anat la cosa.
5: L'equipament espera rebre cada dia al voltant de 600 persones, comptant tant els estudiants com els usuaris habituals del servei.
1: En esports, el cadet masculí de Malgrat guanya el campionat de Barcelona de bàsquet. Ona a Malgrat.
7: L'equip cadet masculí de l'ECAM, entrenat per Marc Pedemonte, s'ha proclamat campió de Barcelona després de guanyar el Granollers amb un resultat de 65-74 a la final. El conjunt local va aconseguir el passi a la final després de derrotar el club bàsquet Pegagogium Negre per 87-52 a la semifinal. L'ECAM lluitarà ara pel campionat de Catalunya, que tindrà lloc el proper cap de setmana a Malgrat de Mar.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al temps. Com ho tenim això, Quim Serra?
8: Hola, bon dia. De moment, jornada que ve marcada per un temps força tranquil, amb alguns núvols, alts i mitjans, poc importants. Es tracta del pas d'una cueta frontal poc activa. Aquesta tarda sí que es reactivaran les tempestes al Pirineu, Prepirineu i nord de la serralada prelitoral, però aquí a la costa no hauria d'arribar res de tot això. De fet, fins i tot sembla que aquesta tarda podríem tenir més clarianes que no pas aquest matí, amb núvols alts i mitjans poc importants. D'entrada, els vents fluixos aquest matí del sud-oest. Aquesta tarda seran moderats, però de component est, i les temperatures que avui baixen una mica, tampoc no massa. La situació marítima amb aquest vent més moderat a la tarda s'alteraria una mica i cap al vespre veurem petites àrees de maror poc importants en conjunt, però predominarà el marejol de cara demà. L'ambient es farà assolellat, en general alguns núvols poc importants i amb unes temperatures cada dia podran pujar una mica, però tampoc no gaire. Més o menys les tindrem com les d'ahir. Avui baixa una mica, demà tornen a recuperar-se. A l'espera, tot això, d'un canvi de temps que dijous a última hora de la tarda ens portarà xàfecs i tempestes i una bona davallada de temperatures que notarem ja de cara a divendres.
1: Molt bé, doncs després de conèixer la previsió del temps, nosaltres farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, a aquesta hora farem el repàs a les xarxes socials. Avui també tenim secció de música amb en Sergi Ferrer, que ens parlarà de la Big Bang Jazz Maresme. Ens explicarà més endavant en què consisteix aquesta banda. També tenim avui tastets de llengua amb en Martí Capçada, de la mà de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme, per descobrir doncs nou vocabulari, i també parlarem amb la Aron Valera, que ha estat premi de, ha guanyat un premi de treball de recerca per crear un aleró. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
4: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
5: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
6: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda, moment del repàs a les xarxes socials i destacar doncs els tuits que avui hem escollit a l'Ona Maresma. Martres Serres, bona tarda.
3: Hola Gemma, bona tarda.
2: En primer lloc, al Maresme, què és notícia?
3: Doncs mira, tres menors d'edat han estat detinguts aquest dimarts al matí durant els greus incidents registrats en el marc d'un desnonament al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons han informat els Mossos, durant els aldarulls, 5 agents han resultat ferits lleus i s'han produït danys en diversos cascos, escuts i altres elements de seguretat i d'ordre públic utilitzats doncs, per als Mossos. Segons fonts policials, unes 50 persones concentrades per intentar impedir l'execució d'aquest ordre judicial han llançat llambordes, pedres, ampolles i altres objectes contra aquesta línia de la policia desplegada a la zona. Davant aquesta situació, efectius de l'àrea regional de recursos operatius han actuat per dispersar els concentrats i restablir la seguretat. L'actuació judicial afectava una família, en aquest cas, amb 4 fills menors d'edat que residia en un habitatge del barri. Diverses persones convocades pel Sindicat d'Habitatges de Mataró s'han concentrat al lloc dels fets per intentar evitar aquest llançament. Per tant, molta complicació i tensió avui a la capital del Maresme.
2: I tant, matí ben mogut. En clau internacional, què destaquem?
3: Doncs déu-n'hi-do, la notícia també és potent, ja que la política migratòria europea entra ara sí en un terreny molt desconegut. El reglament aprovat ahir dilluns pot marcar un abans i un després i suposa un enduriment sense precedents. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, dues institucions amb majoria de dretes i d'extrema dreta, això també cal remarcar-ho, han tancat els últims serrells de pacte migratori que entraran en vigor d'aquí 10 dies, el 12 de juny. De fet, el Consell, només a Espanya, s'hi ha oposat clarament a aquest nou reglament. L'element més nou és l'aval a la creació de centres de deportació d'immigrants a tercers països, a persones a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. Aquest seria el fet remarcable. De fet, països com Grècia, Dinamarca o Holanda ja s'organitzen per trobar estats amb qui arribar a un acord, com va fer la Itàlia de Meloni amb Albània, i el pacte accelera també el retorn a països d'origen als qui se'ls denegui la sol·licitud d'asil. Molts d'ells, com a Egipte o el Marroc, es declararan països segurs, malgrat que tenen un índex de dubtosos compliments dels drets humans. A més, augmenta fins als 30 mesos el temps que un migrant pot passar detingut i contempla que es puguin expulsar famílies amb menors. Amb tot, en queden fora els menors no acompanyats. Els que ho estan sí que poden ser deportats. Finalment, obre la porta a un dels punts més polèmics, com dèiem, que és que es volia evitar tenir una ICE europeu. El nou reglament permetrà en ocasions molt justificades registres i detencions a domicilis. Això serà el que a priori estarà vigent a partir d'aquest 12 de maig. Són moltes coses a tenir en compte, però una d'aquestes és aquest registre i detencions a domicilis i a cases particulars, com també ha passat als Estats Units amb la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump.
2: I anem acabant el tema curiós del dia, Marc.
3: Sí, aquest és més light, anuncis a Wallapop, i és divertit, fins i tot. Anuncis a Wallapop de balcons per veure el Papa Lleó 14 a Barcelona, que vindrà d'aquí pocs dies. Veïns dels carrers propers a la Sagrada Família, com el de Rosselló, Diagonal o el carrer Sardenya, per on passarà el Papa, doncs lloguen els seus balcons per entre 150 i 900 euros. I alguns també, això sí, oferiran begudes, menjar i accés al lavabo per la gent qui pagui aquest lloguer. Com que vindrà, els hotels estan caríssims per la demanda que tenen i alguns veïns han estat intel·ligents en veure que això els hi pot repercutir econòmicament d'una forma positiva.
2: Gairebé és més car anar a veure el Papa que Bad Bunny.
3: I tant. Això és Déu-n'hi-do. Jo quan he vist els preus he flipat.
2: 900 euros, per un balcó per veure el Papa. Déu-n'hi-do, la gent fa negoci amb tot. Marc, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant?
3: Bàsicament, relacionada amb aquesta última notícia curiosa que hem explicat sobre el Papa, si us fa il·lusió que vingui a Barcelona el Papa 14.
2: Molt bé, a tu et fa il·lusió?
3: Lleó 14, perdó, que m'he deixat el seu nom, home, òbviament. A mi no me'n fa perquè no ho segueixo gens, la veritat, el tema papal. M'interessa, o sigui, m'ha fet sempre molta gràcia el tema de la fumata blanca o fumata negra, quan hi ha hagut els canvis de papa, les morts, i també el posar un nou papa, però més enllà d'això...
2: Molt bé, doncs a tu t'és igual, no? Per tant, podem posar com a opció sí i no, o més igual. Què et
3: sembla? Exacte, així serà.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: I la primera entrevista d'avui ens porta fins a Palafolls. Aquest diumenge tenim prova esportiva i ens ho explica tot la nostra primera convidada, que és ja a l'estudi amb en Jordi Prats de Valls. Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja ho tenim tot a punt o gairebé a punt per una nova edició de la Trail Senyor del Castell. És la 8a edició, l'organitza el grup Safir Team i avui, per explicar-ho a l'Ona Maresma, tenim una de les seves responsables. És la Lu Vázquez. Lu, molt bona tarda, benvinguda a l'Ona Maresma.
2: Bones, què tal?
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Et demanaria que t'acostessis una miqueta més al micròfon perquè volem escoltar-te bé, perquè, com dèiem, aquest diumenge arriba ja una nova edició de la Trail Senyor del Castell.
2: Doncs aquest diumenge ja tenim aquí la 8a edició, ja està tot gairebé a punt, inscripcions a tope, molt contents i treballant ja tots a ple rendiment fins diumenge.
1: Per entrar ja directes en matèria, perquè ja fa molt de temps que són les inscripcions obertes i que la gent ha anat rebent inputs a través de les vostres xarxes socials, la principal novetat aquest any és que inclueu una modalitat més, no?
2: Correcte, aquest any una miqueta petició popular, tenim una modalitat més, perquè com sempre havíem tingut la trail i teníem la marxa, que la marxa era força exigent i de més, i molta gent ja venia i la feia corrents. Hem decidit doncs fem la marxa, la transformem en la speed trail, es torna competitiva, i incloem una nova modalitat, com tu dius, que és ben bé la caminada, que són 7 quilòmetres, que és per camí ample i és per acabar d'incloure tota aquella gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra marxa, i així que aquest any tenim dues competitives per córrer i una caminada perquè tothom pugui venir a gaudir de la festa.
1: M'encanta això de petició popular, perquè en aquest cas vosaltres també escoltant i rebent els inputs de la gent que participa un any rere l'altre a la Trail Senyor del Castell i veient una miqueta en què podem millorar, no?
2: Molt, és que crec que és molt important. Crec que una cosa que és característica de la nostra cursa és que sempre escoltem què vol el corredor. És una cursa ben bé de poble, que jo considero que moltes vegades són les millors, i està pensada per allò que vol la gent, i molta gent volia competir a la marxa, doncs la transformem, la fem competitiva i fem una de més petita per aquells que també vulguin venir a caminar.
1: Per tant, per tots aquells que ho sàpiguen, que de fet encara queden inscripcions obertes però per molt poc temps, però per dissenyar aquests tres recorreguts, si no m'equivoco, què és el que oferiu en aquesta trail, Senyor del Castell?
2: A veure, tenim la trail, la clàssica des de fa ja uns anys que va créixer, 17 quilòmetres i sense desnivell, per córrer, competitiva, molt sorprenent, corriols, trencacames, trail de debò. Aquesta és la gran cursa. Llavors tenim la speed trail, que és té una part de camí ample, però té bastanta muntanya, 11 quilòmetres, 400 de desnivell, i en diem speed trail perquè aquells que vinguin a córrer i a competir serà molt, molt ràpida. Speed trail que també es pot fer caminant, com tots els anys, i en la que també aquest any, si volen els participants, poden portar el seu gos per fer-la caminant, per fer-la tranquil·lament, que les temperatures ja seran altetes, però poden venir amb ells. I llavors tenim la de 7 quilòmetres, que és tot per camí ample, és purament caminada. Sí que no convidem gaire a córrer aquesta distància, perquè si no ben bé es faria massa curta la festa, i també pujaran al castell, però en aquest cas per camí ample, i està pensada per tothom que estigui mínimament acostumat a caminar per la muntanya, doncs que pugui venir. Molt clar, tres distàncies, 17, 11 i 7 quilòmetres.
1: Per tant, que ningú es pensi que és una cosa d'aquelles per tots aquells que van a competir, que també existeix aquesta modalitat, però com dèiem, mica en mica aquesta trail s'ha anat adaptant i hem trobat circuits i modalitats per tots els gustos, Per tant, tothom que hi vulgui participar, benvingut, Lu.
2: Correcte, aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de convidar a tothom que vulgui venir, amb la qual cosa, si vols venir a competir, és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a Plaça Popi, amb la botifarrada, com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
1: Tot i això, tenim el castell en obres encara, per tant, en aquest cas, com ens teníeu acostumats al principi, no per vosaltres, òbviament, sinó perquè les mesures de seguretat no ho permeten, passarem a prop del castell, no hi podem entrar, el que dèiem, esperem que pròxims anys, però que també té aquest encant, de veure de prop el castell de Palafolls.
2: Nosaltres ens agradaria poder entrar-hi, no es pot entrar, cap problema, ens hi apropem, estem a la plaça del castell, que les vistes són fantàstiques, vull dir que es gaudeix el castell de totes maneres, encara que no hi puguem entrar, vull dir que creiem que el fet de no poder entrar és un petit hàndicap que no li treu encant en absolut ni al recorregut ni a la cursa.
1: El que és important per tota aquella gent que digui, ostres, que hi ha la nova edició del Trail Senyor del Castell, encara no sé per on començar. Hem de dir que inscripcions encara obert obertes, si més no per les tres modalitats, però a poc temps, eh?
2: Lu? Molt poc temps, les vam obrir ja fa dos mesos, mitjans de març, i estan obertes, de fet, només fins demà, a les 12 de la nit. No ens en queden gaires, estem molt contents perquè la rebuda ha sigut bastant espectacular, ha sigut molt paulatina, molt lent, però ara ens queden només, si no m'equivoco, 30 inscripcions entre totes les modalitats. Hem decidit no tancar cap modalitat, doncs, perquè la gent pugui continuar apuntant-se allò que vulgui, però tenim un límit de gent que estem a punt d'arribar, amb la qual ens queden avui i demà perquè la gent s'apunti, com sempre, a la nostra web, que és www.safirteam.com.
1: En el cas que no s'arribi a aquest topall de 30 inscripcions més en aquests dies, no sé si el mateix dia de la trail fareu inscripcions, tot i que deixa'm dir que no és recomanable, eh? Primer, òbviament, per afavorir a l'entitat i a l'associació, que sabem que això també és un problema afegit per a vosaltres, aquestes inscripcions d'última hora, per tant, fem-les ja, però en el cas que es poguessin fer, no sé, la gent es podria apuntar el mateix dia?
2: Sempre amb la condició de que no s'hagin exhaurit entre avui i demà, doncs sí, es podran fer inscripcions presencials. Sempre tenint en compte que, clar, nosaltres oferim una bossa del corredor de les clàssiques, on intentem donar molts productes als participants, però clar, en cas de les inscripcions presencials això ja no és possible. De fet, les tanquem uns dies abans per assegurar-nos que tenim totes les bosses del corredor, que tenim tots els avituallaments correctes, que està tot més que calculat. Però si en queda alguna, sí, hi hauria la possibilitat de fer la inscripció presencial, tot i que és veritat que no és recomanable perquè llavors molta gent ve a última hora perquè veu la festa que hem muntat, escolta que la podem fer, a vegades et sap greu, però moltes vegades també arribem a un topall, tampoc no volem fer massa gent i que la cursa perdi qualitat o encant, amb la qual sí recomanem que les 30 inscripcions que ens queden, si no m'equivoco, ho hem mirat aquest matí, realment ens en quedaven 32 aquest matí primera hora, doncs que millor fer-les online.
1: Tot i així, com dèiem, ajudar l'organització, que ja prou de feina porta a organitzar una proposta d'aquestes característiques, perquè sobre nosaltres, per un descuit, encara els hi puguem complicar més. Per tant, afanyeu-vos i feu aquesta inscripció que, doncs, diguem-ho, online, com es poden fer, Lu?
2: Doncs online, simplement anant a la nostra pàgina web, la pàgina web del club, perquè Safir Team és qui organitza la Telecinema del Castell, que és www.safirteam.com, i allà veuran totes les opcions disponibles, i és molt senzill el procés d'inscripció.
1: Doncs recordeu-vos, entre avui i demà, hauríem de fer aquesta
2: correcte,
1: inscripció en qualsevol de les tres modalitats. Aquesta cursa sempre ens ofereix també bones coses a repassar, per exemple, una proposta que no en totes les modalitats, però sí en un parell, podem fer amb el nostre gos.
2: Doncs sí, nosaltres ja fa un parell d'edicions vam decidir que molta gent corre per la muntanya amb el seu gos i vam decidir incloure-ho. Això sí, només ho tenim inclòs a l'Speed Trail, que és la competitiva d'11 quilòmetres, que es pot fer corrents o caminant, com vulguis, aquesta sí que la deixem fer caminant, i a la caminada, la de 7 quilòmetres, per diversos motius. Primer, perquè la de 17 quilòmetres, la trail, la llarga, hi ha molts corriols i dificultaria potser en algun moment la competitivitat de la gent i no ho faria gaire còmode. I segon, pel tema de la distància. Sabem que tothom que porti el gos a la muntanya doncs serà prou responsable per conèixer les condicions del seu gos. Nosaltres posem molts avituallaments pels animals, posem molts punts de refresc, però considerem que 11 quilòmetres ja està bé per poder portar un gos amb condicions de seguretat, amb la qual si volen venir amb el seu animal de companyia són super benvinguts, està tot pensat per ells també, a la de 11 quilòmetres l'Speed o a la caminada, a la de 7 quilòmetres.
1: Se us ha d'avisar d'alguna manera o se us ha de fer saber les inscripcions?
2: Sí, a l'hora d'inscriure-us, ja quan t'inscrius a l'Speed Trail o a la caminada, hi ha l'opció de dir si vens amb el teu gos o no, el qual és important per nosaltres per també tenir calculat què és el que necessitem per als animals de companyia i que no els hi falti absolutament de res.
1: Lu, m'agrada també destacar que, com sempre, sou molt cuidadors amb el medi ambient, amb el voltant, amb el que us envolta.
2: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes i volem anar tots, amb la qual continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls hi ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya, i de la mateixa manera el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi les escombres de les nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els dos o tres dies següents, com a club, anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res, i estem bastant orgullosos, és a dir, que aconseguim deixar la muntanya gairebé més neta del que la trobem. Vull dir que sí, intentem ser molt verds.
1: Igual que respectem, doncs, i que encoratgem a que Safir segueixi treballant en aquest aspecte, també els mateixos corredors, home, que tinguin una miqueta de respecte també per la muntanya, que no tota la responsabilitat recaigui amb la mateixa entitat, i que nosaltres, doncs, en lloc de tirar el got a terra, per exemple, doncs, escolta, siguem curosos, en aquest sentit. Suposo que aquest també seria el missatge, Lu.
2: Home, hauria de ser el missatge. Nosaltres volem donar per suposat que els corredors de muntanya s'estimen la muntanya, amb la qual cosa sempre diem, si has pogut portar els teus gels per la força durant la cursa carregats, quan els buidis també te'ls pots guardar i els llences, tindrem les escombraries classificades per orgànics, plàstic i de més, amb la qual sí que demanem, ho donem per suposat, però sí que encoratgem a la gent a intentar ser el més curós possible, perquè si t'agrada anar a córrer a la muntanya és perquè t'agrada la muntanya, l'hem de respectar.
1: Per la gent que ens agrada veure des de la barrera, diguéssim, venir a animar a tots aquells corredors que s'han apuntat, tot plegat, com començarà i a on, Lu?
2: Doncs començarà el diumenge. Nosaltres, com a club, comencem a muntar a Plaça Popi, la Plaça Popi, que és aquesta ubicació que Safir va decidir fer el gran canvi fa 3 edicions i que va ser tot un èxit, perquè l'ubicació és fantàstica. A les 7 del matí començarem a donar dorsals, amb la qual ja ho tindrem tot muntat. Les curses surten a les 8:15, surt la trail, a les 8:30 surt l'speed i a les 8:40 sortirà la caminada, amb la qual si la gent vol venir a animar, que seria fantàstic, que de debò que veniu, perquè val la pena tot l'ambient que es munta allà. A partir de les 8 hi haurà les sortides, que vinguin, que animin, poden estar allà durant el dia, perquè la idea és que la cursa fins la 1 no farem tancament, vull dir que aquell és el lloc de trobada, és fàcil de trobar, Plaça Popi, tots allà.
1: És que ens teniu molt ben acostumats, també, Lu. Aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell arriba aquest diumenge ben d'hora al matí des de la plaça de Popi, com sempre organitzat per Safir Team. Gràcies, Lu, avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres, ens veiem diumenge.
0: A pocs minuts d'arribar a les 4 de la tarda és moment de les efemèrides amb en Marc Tresserres, però abans anem a felicitar les persones que avui fan anys un 2 de juny. Marc.
3: Sí, exacte, Gemma. Anem a felicitar, en aquest cas, poca gent avui. L'actor Liam Cunningham, conegut per interpretar el senyor Davos a Joc de Trons. No sé si t'has mirat Joc de Trons i el tens al cap, aquest noi. Aquest senyor,
0: no.
3: Més ben dit.
0: No, ni idea.
3: Doncs
0: ara
3: ja està,
0: buscaré.
3: I tant.
0: Per posar-li
3: no
0: cara.
3: I l'altre és l'exjugador del Barça i de la selecció argentina, Sergio Agüero, que havia estat molts anys aquí i a més havia estat també entrenat per Pep Guardiola, al Manchester City, col·labora amb Ibai Llanos, també amb el tema de la Kings League. Vull dir que l'argentí avui fa anys, 37 només, va haver de retirar-se per una afectació al cor, però ara ja està bé i això, avui compleix 38 anys.
0: 38 anys, Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui també és el Dia Mundial de...
3: L'acció contra els trastorns de la conducta alimentària, els TCA, que busca conscienciar els trastorns com l'anorèxia o la bulímia, que pateixen moltíssimes persones.
0: Molt bé, Marc, doncs ja felicitant a la gent que avui fa anys i també doncs repassant els dies mundials internacionals, anem amb les efemèrides. Què passava l'any 2003?
3: Doncs mira, ens anem cap a l'espai perquè l'Agència Espacial Europea va llançar la sonda Mars Express, la seva primera missió al planeta Mart. Es va enlairar des del país de Kazakhstan i la missió originalment constava de dues parts. La primera, el de posar-hi un orbitador, és al voltant del planeta, i la nau principal es va quedar orbitant, com dèiem, el planeta Mart, i això va ser un èxit absolut perquè encara a dia d'avui continua operativa i enviant dades. Després n'explicarem més detalls. I d'altra banda, la part de les coses que es van, de la missió, es va enviar al mòdul de descens Beagle 2, que era un petit laboratori britànic dissenyat d'una manera molt enginyosa per buscar vida a la superfície del planeta Mart. Malauradament, després de separar-se de la nau principal, es va perdre el contacte amb ell, i anys més tard, fins al 2015, no es van trobar unes imatges d'alta resolució de la NASA que van revelar que el Beagle 2 sí que havia aterrat correctament, però que dos dels seus 4 panells solars no s'havien obert, impedint que l'antena funcionés per comunicar-se amb la Terra. Ara bé, l'orbitador, amb una càmera i un radar, Gemma, ha confirmat molta presència d'aigua, sobretot salada, i a més va detectar traces de metà a l'atmosfera, crucial perquè això, atenció, pot ser d'origen biològic. Per tant, poden haver-hi microorganismes a Mart.
0: Molt bé, i l'efemèride musical.
3: Doncs acabem amb, tal dia com avui, es publica el disc de debut homònim de l'artista britànica Dua Lipa el 2018, perdó que no he dit l'any. Va ser el trampolí definitiu que la va llançar a la fama mundial gràcies a superèxits com New Rules, que escoltarem ara de seguida, i IDGAF. Escoltem New Rules, que parla de superar una ruptura sentimental i de com evitar caure a la temptació de tornar-hi.

0: M'encanta la Dua Lipa. Marc, tu has hagut de instaurar new rules alguna vegada?
1: Espera't, que m'ho penso bé.
0: Noves normes, no? Perquè no, és del que parla, no? La Dua Lipa en aquesta cançó.
1: No he necessitat... Bueno, noves normes per autoaplicar-me a mi sí, però també he comentat que és per evitar justament aquestes noves normes, per caure la temptació de tornar. No m'ha passat en cap cas. Jo ja, un cop s'ha pres la decisió, allà s'ha quedat tot, perquè si no s'ha pres és per algun motiu.
0: No has tornat amb cap exparella?
1: No. Un cop es tanca.
0: Molt bé. Un bon exemple, no?
1: Sí, va, però primer costa el procés d'acceptació i fer el pas definitiu.
0: Totalment. Marc, doncs amb aquesta cançó de la Dua Lipa arribarem a I-57. Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que m'agrada molt Dua Lipa. N'hagués posat moltes més de cançons, però aquesta feia molt que no l'escoltava i a gaudir-la.
0: Perfecte, doncs fins ara.
1: Fins ara.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: La imagen lo dice todo. Panorama
3: terrible, apocalíptico.
2: Persona que logró...
4: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

0: s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'avui mateix, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la bellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler Guallar, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada ha remarcat la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat. Vinculat a aquesta exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela al mateix MIT per analitzar els fons dels cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia a través del web municipal o al Casal de la Dona per qüestions d'aforament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratzavall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
2: Hola de nou, Gemma. Doncs mira, sabeu que jo sóc un home de teatre i t'haig de dir que haver trobat aquesta efemèride m'ha fet especial il·lusió, perquè avui parlem de la mostra de teatre Bambolina, que no sé si algun dels nostres oients sabrà de quina mostra de teatre estem parlant, i és que aquesta proposta arribava a Tordera després d'haver passat per diferents municipis del Maresme. De fet, parlem d'aquesta 11a mostra de teatre escolar al Maresme, Bambolina, com dèiem, que continuava amb èxit per tots els pobles del Maresme, i aquell 2 de juny, però del 1990, arribava al municipi de Tordera. Adreçada a alumnes de 8è curs, la mostra promovia l'afecció als joves cap a les tècniques d'expressió teatral. En cada col·legi on es duia a terme, a gairebé totes les poblacions de la comarca, els alumnes havien estat treballant una obra durant tot el curs, i per aquelles dates doncs s'havia de posar en escena. A la comarca hi participaven 1.530 nois i noies de 12 a 13 anys. Bambolina era doncs una de les activitats del programa de normalització lingüística per escolars, l'objectiu del qual doncs era fomentar l'ús quotidià de la llengua catalana i facilitar la integració dels escolars castellanoparlants. En l'organització del programa de normalització lingüística hi col·laborava el Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme i també els ajuntaments de la comarca. Doncs, Gemma, una proposta que de ben segur poder hauríem de recuperar, de cara a aquests nous cursos, amb tot això que s'està parlant de recuperar el català, del pànic escènic i tot això, seria una bona proposta. Mm.
1: I tant, i tant. Jo crec que també seria una bona iniciativa. Mira, a la meva època jo no recordo que preparéssim cap obra de teatre quan anava doncs a primària, però sí, el que fèiem era un playback, no sé si tu també.
2: No, jo ens posaven, si nosaltres sí, havíem fet obres teatrals, i fins i tot més gran, quan vaig fer el batxillerat de llengües, fins i tot recordo d'haver fet obres de teatre en llatí, que ja era suficientment complicat per posar-ho en escena. Però sí que és veritat que, i deixa'm tirar cap a casa, que el teatre ajuda molt precisament a superar aquesta por, no?, a parlar en públic, a fer una miqueta doncs de desinterès o de poder doncs això, no posar-nos nerviosos a l'hora que ja no parlo d'obrir un micro o de parlar davant d'un teatre sencer, però com a mínim de tenir un col·loqui essencial o de perdre la por doncs això, a ser observat, no?, i mirat. La veritat és que ajuda
1: totalment. Jordi, moltes gràcies, fins ara.
2: A tu, Gemma, fins ara.

0: Impulsar el comerç local és clau pels pobles i les ciutats i, de fet, des de Tordera es procura cuidar-ho i també mantenir-ho, oi que sí, Marc?
1: Sí, Gemma, i és per això que el teixit comercial tordarenc enceta una nova etapa amb la posada en marxa d'un projecte estratègic que busca enfortir i fer més competitiu el comerç local. Per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, en parlem amb el regidor de comerç de l'Ajuntament, Aniol Canals. I què tal, regidor? Benvingut a l'Ona Maresma.
2: Hola, bones, què tal?
1: Bé, per posar en context dels nostres oients, què és exactament aquesta incubadora, aquest nou projecte, i quina ha estat la motivació principal de l'Ajuntament per impulsar-lo?
2: Bé, doncs aquesta incubadora comercial neix de la voluntat d'enfortir el nostre teixit comercial, de donar més diversitat pel que fa al que la gent pot trobar en el nostre municipi, i doncs ve arrel d'un estudi que vam realitzar del comerç de Tordera, i doncs aquí doncs vam anar desencallant i analitzant diferents temes i vam creure que podia ser interessant oferir doncs un local durant 6 mesos a un emprenedor o emprenedora per així que pogués provar el seu negoci aquí a Tordera sense haver de patir amb el lloguer d'un local, amb les despeses pel que fa als subministres, i així doncs fer com una miqueta Tordera una estratègia per establir un nou establiment.
1: A més, ara ja s'ha nombrat a la persona, no?, que utilitzarà aquest establiment, ja que hi som, qui ha estat, o com a mínim què ofereix ara mateix al seu establiment, i a més, quins criteris s'ha seguit perquè sigui aquesta persona?
2: Sí, de fet, aquesta noia es diu la Verónica Gil, ella doncs fa joies artesanals, i a part de fer joies artesanals, que ja vam inaugurar també a la botiga aquest passat dissabte, amb ella doncs a les 5 de la tarda, la veritat que va ser un èxit. Fa també tallers doncs de compartir moments amb les amistats, ens refereixo a elaborar la teva pròpia joia amb els amics i les amigues, amb una copa de vi, cava, o el que la gent vulgui acabar de concretar amb ella. Aquest espai també és un espai on, a part d'aquestes joies artesanals i aquests tallers, tenim una part de mostrador, d'exposició de diferents artesans i artesanes de Tordera que tenen els seus productes allà exposats, i així encara fortim més l'essència de Tordera, del que a Tordera les persones fan manualment, i encara li donem més importància en aquests productes propis i d'elaboració pròpia, no? Per poder arribar a obtenir aquest local hi havia tots uns processos de puntuacions, de presentació de projecte, de mira si tot això era viable, unes sessions formatives, bé, una sèrie de passos que s'havien de fer per garantir també un procés de qualitat.
1: Quins són els objectius principals que es marca la regidoria de comerç a curt termini amb aquesta iniciativa?
2: Doncs,
1: i a llarg termini, vaja.
2: Sobretot el fet de donar la possibilitat de que un nou emprenedor o emprenedora estableixi el seu negoci a Tordera, i que a Tordera, des de l'Ajuntament, els podem ajudar. Ja ho fem amb els comerços que treballen habitualment en el municipi, amb les diferents línies d'ajuts i campanyes que pactem amb ells, i també ho volíem fer doncs perquè el comerç de Tordera doncs doni encara més possibilitats i que ofereixi doncs un ventall més gran a la població. I d'aquesta manera, amb aquesta incubadora comercial, això s'ha pogut fer realitat.
1: Hi ha hagut desavinences, posicionaments en contra del comerç local que s'hagi dut a terme això per part de l'Ajuntament?
2: No,
1: que s'hagin donat aquestes facilitats?
2: No, de fet enriqueix. Quantes més botigues tinguem en el nostre municipi, més circulació de gent tindrem i més ventes hi hauran.
1: El comerç, a més, de proximitat, ha viscut anys complexos, sobretot a causa de digitalització, canvis d'hàbits de consum, sobretot. Com respon aquest projecte a les necessitats actuals de les botigues del poble? Perquè també hi havia
2: l'aplicatiu del cabàs.
1: L'aplicatiu del cabàs, exacte.
2: Doncs és dins d'aquestes estratègies de dinamització del comerç, aquesta és una més d'elles. El que també volíem posar en valor era poder instaurar un comerç també en el nucli antic del nostre municipi, un nucli antic doncs que l'hem d'entendre que s'ha anat canviant, i també està bé com el tenim ara. De fet, hi ha molta iniciativa privada en tot el que és la compra d'habitatge i de reformar-lo, que això ja el que fa de per si sol és canviar l'aspecte d'una part dels carrers, i alhora doncs també oferir la possibilitat d'un relleu generacional. final, molts d'aquests comerços del nucli antic acaben tancant perquè són la pròpia entrada de la vivenda, i alguns d'ells sí que han fet una reforma que el que fan és separar la vivenda del local i que ens permeten poder fer accions com aquesta, no? De fet, de donar l'oportunitat, doncs, a una persona a obrir el seu negoci i obrir-la en aquest indret tan especial per nosaltres. En els darrers temps s'han obert algunes botigues en aquests carrers, que això, doncs, ens fa especial il·lusió, però sense deixar de posar en valor que Tordera té molts centres comercials, que això també enriqueix, perquè tenim un municipi molt extens i això que ens dona en tenir diferents eixos comercials ens dona la possibilitat de poder anar a comprar menys de 5 minuts caminant.
1: Hi haurà més partides o línies de suport perquè es puguin beneficiar els comerços de Tordera a través de l'Ajuntament? No sé si, per exemple, aquest projecte també ha estat recolzat per la Diputació.
2: Exacte, aquest és un projecte que ve recolzat, ve amb una línia de recursos de la Diputació de Barcelona, i doncs, perquè ens entenguem, els recursos econòmics surten des de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tordera. De fet, la Diputació ens ha agafat com a projecte diria, doncs, especial d'interès, perquè realment els hi va agradar molt la iniciativa que els hi vam presentar, per això ens van atorgar la subvenció i, doncs, per fi ho hem pogut donar hem pogut donar forma al projecte i fer-lo realitat. El fet de poder comptar amb la Diputació de Barcelona i de tenir una injecció extra econòmica per certs projectes, doncs, ens ajuda a poder seguir com a municipi i, doncs, poder aterrar totes aquestes estratègies que tenim des de l'àrea de comerç.
1: Per tant, no sé si també té al cap altres estratègies o més partides, si arriben, no, diners de la Diputació.
2: Sí, per suposat. Si parlem de la incubadora comercial, no és una cosa que estigui únicament tancada aquests 6 mesos. La intenció d'aquests 6 mesos és que un cop finalitzin, com bé dèiem, aquesta emprenedora tingui la possibilitat de, o bé sigui en aquest establiment que està ara, que és la incubadora, o un altre que nosaltres també li puguem donar un cop de mà amb el contacte amb el propietari per establir-se en allà, doncs que aquesta incubadora ja sigui en aquí o en un altre espai pugui seguir.
1: Però llavors la incubadora haurà utilitzat aquest espai, si s'hi queda aquesta persona que se li ha adjudicat,
2: són diferents.
1: Haureu de buscar un altre...
2: Haurem de buscar un altre local, però són diferents escenaris que es contemplen, no hi ha res tancat, perquè al final el que tenim clar és que volem parlar i volem veure com va evolucionant, i alhora, doncs, si veiem que aquell moment, perquè al ser un projecte tan nou i que no s'ha fet a la zona, no sabem ben bé si és millor deixar l'establiment ja en aquell lloc perquè la gent ja sap on està, o és millor un canvi i seguir conservant la incubadora comercial en allà. Al final això ho hem d'anar veient i hem de veure, doncs, si aquest projecte ha funcionat, si podem tornar a demanar un altre recurs a la Diputació perquè ens ajudin a fer una nova incubadora, o si és una incubadora més de formació. Això s'anirà veient. A l'hora que deies, doncs, també altres línies, doncs, vam fer una reunió farà cosa de un mes aproximadament amb els comerços de Tordera que van voler venir en aquesta reunió per analitzar, doncs, totes les línies que anàvem executant fins ara, veure quines estan encertant i veure les que potser no estan funcionant tan bé i determinar quines són les estratègies que farem en el proper any.
1: Justament, ara parlaves d'aquesta reunió que havíeu fet amb altres comerços de Tordera. Què us demanen o què us transmet el comerç local a l'Ajuntament i a vostè com a regidor?
2: Bé, sobretot facilitats i que els ajudem a treballar, en el sentit de que en molts moments la burocràcia als comerços se'ls hi menja i ja és prou dur, doncs, aixecar aquesta persiana cada dia com per haver de pal·liar, per dir-ho així, en tota aquesta paperassa, i alhora, doncs, també mirar quines són les línies que poden ajudar a dinamitzar el comerç. No només parlem de campanyes, sinó també podem estar parlant de fires en certs moments, com ja fem, com podria ser la Fira del Conte, Sant Jordi, la Fira de Nadal, Campament Reial, totes aquestes accions que fas en un cap de setmana, uns dies puntuals, el que fan és que hi ha més afluència de gent, llavors, com bé dèiem abans, no?, més possibilitats de que la gent compri. Doncs analitzem diferents possibilitats de si es pot fer alguna fira més o no, de si hem de parlar de decoracions en moments temporals de l'any perquè d'aquesta manera, doncs, la gent li cridi més aquests aparadors dels comerços i vulguin entrar. Estem parlant també de campanyes que hem fet des de l'Ajuntament. Al final hem d'entendre que els comerços amb ells parlen, no? A Tordera ara mateix tenim una situació que no tenim associació de comerciants com a tal constituïda.
1: És la idea fer-ne una?
2: De fet, és una cosa que estem treballant amb ells tots aquests darrers anys. Però, si parau per bé, això no acaba sortint, la gran sort que tenim és que entre ells parlen. Llavors, què és el que hem de fer, no? Els comerços s'han d'ajudar entre ells en certs moments i els ajuntaments hem de determinar en quins moments podem ajudar els comerços. Llavors, ja ho vam iniciar l'any passat, vam fer campanyes en temporada baixa. Què vol dir això? Doncs que l'Ajuntament ajudi els comerços en aquest moment que tenen menys ventes i que en els moments que ells ja tenen una venda elevada, com podria ser, per exemple, el Nadal, doncs que siguin ells mateixos que s'organitzin. Si volen fer doncs una campanya ells, que ho puguin fer-ho. I així doncs ha estat. Hem vist que aquesta dinàmica funciona i doncs en propers mesos doncs ja es podran veure quines serien les pròximes campanyes o accions que farem a partir d'ara.
1: Es busquen sinergies també entre el mercat i el comerç del dia a dia?
2: Sí, per suposat. De fet, com bé comentava abans, les fires neixen per donar-li un suport i una major venda als comerços, no?
1: Exacte.
2: Doncs el mercat no deixa de ser una eina més de dinamització. Llavors el que tenim al mercat de Tordera és que tenim doncs la gran avantatge de tenir un mercat de més de 170 anys, d'una gran afluència de gent, de moltes parades, que el que fan és que conviuen conjuntament amb els comerços del nostre municipi. De fet, els nostres comerços, alguns treuen parada en el que fa a l'àrea de mercat, i doncs també es poden afavorir del diumenge i així doncs també tinguin més ventes. I en el mercat també doncs hem anat fent diferents campanyes que ajuden doncs a dinamitzar-lo i doncs a tenir aquestes sinergies amb els comerços per tenir més ventes.
1: Doncs a veure aquestes campanyes i també aquesta iniciativa de la incubadora, si funciona. Aniol Canals, regidor de Comerç de l'Ajuntament de Tordera, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Ona Maresma i molts encerts en aquest nou projecte.
2: Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.

0: I a l'Ona Maresma torna a sonar la secció de música amb en Sergi Ferrer. Avui ens porta una de les propostes més singulars i potents de la comarca i especialment dedicada a tots i a totes les amants del jazz. El protagonista del dia és la banda Big Band Jazz Maresma. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, nou episodi de música i especialment aquest programa va per a tots i totes les amants del jazz. Parlem avui de la Big Band Jazz Maresma.

A partir d'aquesta iniciativa també s'impulsa l'associació Jazz Maresme, una entitat dedicada a la promoció i difusió del jazz, especialment a Mataró. D'aquesta associació en neixen activitats que s'han convertit en punts de trobada clau per a l'escena local, com les Jam Sessions Jazz Club, que es celebren mensualment a la Sala Club, o el festival A la Vora del Jazz, actiu des del 2014.

Al llarg de la seva trajectòria, la Big Band Jazz Maresme ha participat en nombrosos festivals de jazz arreu del territori, com el Festival de Jazz de Terrassa, el Cruïlla, el Blues de Cerdanyola o cites com les d'Arenys de Mar, Premià de Dalt o Sant Boi, entre d'altres. Aquesta presència constant en el circuit els ha consolidat com una formació de referència dins el panorama jazzístic català.

Un dels tres distintius del projecte és la col·laboració amb músics convidats de gran nivell internacional i estatal, com Carla Cook, Geese Davis, Eric Alexander o Laura Simó, entre molts altres. Aquest intercanvi constant ha permès enriquir el projecte i mantenir-lo viu i connectat amb l'escena global.

I anem a parlar discografia, i és que el primer treball arriba l'any 2011 amb Big Band Jazz Maresme, un disc que serveix com a carta de presentació de la formació amb el mateix nom de la banda. De fet, aquest àlbum captura l'essència més pura d'una big band tradicional, amb una sonoritat molt influenciada pel swing i el jazz nord-americà clàssic. El disc posa en valor el treball col·lectiu de la banda i la força dels arranjaments, mostrant una formació molt cohesionada i amb una clara vocació de directe.

I el segon treball arriba el 2018 amb Meeting Our Neighbors, un disc enregistrat en directe que representa molt bé l'evolució del projecte. En aquest cas, la Big Band Jazz Maresme aposta per una proposta més oberta i internacional, compartint protagonisme amb artistes convidats com la cantant Tricia Abbey o el trompetista italià Fabrizio Bosso.

Ara sí, anem a per l'estil i les influències, perquè avui hi ha molta teca. L'estil de Big Band Jazz Maresme gira al voltant del concepte clàssic de Big Band, que és una formació orquestral de jazz formada habitualment per diverses seccions de vents, és a dir, saxòfons, trompetes i trombons, acompanyades per una base rítmica, amb piano, contrabaix, guitarra i bateria. Aquest format, popularitzat sobretot als Estats Units durant les dècades dels anys 30 i 40, es caracteritza per un so potent, dinàmic i molt ric en arranjaments. Tot i això, la Big Band Jazz Maresme no es limita a un únic estil de jazz i mira que n'hi ha. El seu repertori recorre diferents subgèneres, des del swing més clàssic fins al bebop o l'scat. L'scat és aquell jazz on especialment la cantant o el cantant canta paraules sense sentit, imitant el so d'un instrument. Ara us posaré un exemple. De fet, també passen pel jazz orquestral o les influències més tradicionals del jazz de Nova Orleans. Això fa que cada concert o actuació tingui moments molt diferents, des de peces elegants i ballables fins a fragments molt més intensos i improvisats.

Això que heu escoltat, de fet, és l'escat popularitzat, de fet, per Ella Fitzgerald, la magnífica Ella Fitzgerald. Entre els referents i influències més evidents hi ha formacions històriques com Count Basie Orchestra o Duke Ellington Orchestra, dues de les grans responsables de definir el so de les big bands clàssiques. Precisament, un dels elements més importants del jazz i també de la big band jazz maresma és la improvisació. Moltes peces funcionen gairebé com una jam session contínua. Una jam session és una trobada musical, habitual dins del jazz i altres gèneres, on els músics improvisen lliurement sobre una estructura o una harmonia determinada, deixant espai perquè cada instrument pugui expressar-se i dialogar amb la resta de la banda. Un altre gènere on es fan jam sessions és el blues.

i això explica també que moltes de les seves peces superin fàcilment els 5 minuts. És habitual escoltar solos extensos de saxo, trompeta, piano o fins i tot de bateria. A nivell sonor, també hi ha un component molt cinematogràfic i enèrgic, com és habitual de fet en el jazz, que pot recordar a bandes sonores modernes inspirades en el jazz clàssic, com per exemple, us posaré, tiraré una mica cap a casa, si em perdoneu, la música del videojoc Cuphead, coneguda especialment pel seu ús intensiu del swing. Us posaré un exemple.

En conjunt, la Big Band Jazz Maresme representa molt bé l'esperit del jazz clàssic, música viva basada en la improvisació, el directe i la connexió constant entre músics, mantenint una tradició històrica però adaptant-la a l'escena actual del Maresme. I això és tot, fins aquí l'episodi d'avui de Música Comarcal del Maresme. D'aquesta setmana ens retrobem la propera setmana amb molta més música. Fins una altra!

0: Molt bé, doncs ja hem acabat aquesta secció de música. Ara farem el repàs a la pregunta del dia. Marc Treserres, estàs per aquí?
1: I tant, aquí estem.
0: Molt bé, doncs tenim alguns problemes tècnics, per això no tenim... Ara tenim la sintonia de la pregunta. Marc, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs els nostres oients els estàvem preguntant si els hi fa il·lusió la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona.
0: Molt bé, i com van aquestes votacions?
1: Doncs mira, la majoria de gent són del meu equip i diuen que no els hi fa il·lusió. Només una persona, en aquest cas el nostre company Martí Capçada, que m'agradaria saber el motiu pel qual li fa il·lusió que vingui el Papa Lleó XIV, que vingui a Barcelona. Per la resta de gent, no fa especial il·lusió, la veritat. No agafaran el cotxe aniran a la capital.
0: Bueno, ja li preguntarem a en Martí, doncs, per què li fa tanta il·lusió, no?, que arribi el Papa, doncs... Doncs potser, mira, el vol anar a veure.
1: Tu
0: molt bé,
1: diries?
0: Marc, si no tinc res a fer, sí.
1: Sí,
0: perquè
1: eh?
0: És una cosa única, no?, que es fa doncs un cop a la vida. Entenc que el Papa no visita Barcelona cada dia, ni un cop a l'any, no? És un cop i ja està, no? Perquè
1: sí.
0: Dubto que vingui més vegades. Ve a Barcelona, ve a Madrid i ja està.
1: Però llogaries un balcó o aniries allà
0: no.
1: Peu de carrer?
0: Que ets boig, jo no pago un balcó. Si de fet, abans ens has dit que els preus eren de 150 a 900 euros, no?
1: Sí.
0: Ni boja. Tant de bo tingués un balcó per llogar i poder fer calarons aquests dies, eh? Perquè,
1: Déu-n'hi-do... Ja veus.
0: La gent se la sap totes, eh? Fins i tot, quan és Setmana Santa, això sí que segurament us sonarà més, no?, que es lloguen balcons per veure les processons allà a Sevilla.
1: Això, doncs, tampoc ho sabia. O sigui,
0: sí.
1: Sí que hi ha molta gent a les processons, però que es llogaven també allà.
0: Sí, per veure la processó com des de dalt, sense l'aglomeració de gent. Marc, ho deixem aquí, vale? Tornem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Vinga, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I els tastets de llengua d'avui, igual que la setmana passada, parlem dels mals noms que s'utilitzen als municipis al Maresme amb la Gemma Martínez i en Martí Capçada.
3: Doncs sí, Gemma, aquí estem un dimarts més amb els tastets de llengua i avui farem una secció que donarà una miqueta de continuació a la de la setmana passada, que vam parlar, per als oients que ens haguéssiu escoltat, dels malnoms que s'utilitzen aquí a la nostra comarca. Així que avui la Gemma Martínez, del Centre de Normalització Lingüística, ens en dirà uns quants més. Així que donem-li la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
4: Bona tarda, Martí.
3: A veure, ens començaràs a explicar d'aquests malnoms, i no ho he dit a la introducció, però més tard també parlarem dels cursos intensius d'estiu.
4: Sí.
3: Però anem per passos. A veure, quins malnoms ens vols dir aquesta setmana?
4: Sí, com bé has dit, la setmana passada vam començar a parlar dels malnoms dels habitants d'algunes poblacions del Maresme, i vam dir que, com que n'hi havia tants, no ens hi cabien en una sola secció, en un sol tastet, avui continuaríem, val? I si et sembla bé, anem cap a Premià de Mar.
3: Som-hi, a veure.
4: Doncs mira, els habitants de Premià de Mar són coneguts com a gafarrons. Una de les explicacions té a veure amb les burles dels de Premià de Dalt, que, com que és un terme municipal tan petit, els deien gafarrons en al·lusió a la petitesa d'aquest ocell tan menut, que fa només uns 12 centímetres de llarg, val? Però, segons sembla, té més a veure amb el fet que els premianencs eren uns proveïdors importants d'aquest ocell, dels gafarrons. En qualsevol cas, el mot ha quedat immortalitzat amb la colla dels gafarrons, que tenen una figura de foc, el gafarró, i altres de més petites, que són els gafarronets. Encara queda una mica perquè surtin, perquè començaments de juliol hi ha la festa major, però si els voleu veure, doncs esteu convidats a anar-hi.
3: És curiós, Gemma, perquè parlem de malnoms, que la pròpia paraula diu que un mal nom, però que molts cops aquests municipis se la fan seva la paraula i acaben sent el nom que s'utilitzen inclús els gegants.
4: Exacte.
3: Associacions, o sigui...
4: Clar, sempre aquests noms, a vegades l'origen d'aquests malnoms és incert, o hi ha diferents versions de l'origen, no? I algunes, com hem dit aquí, provenen d'una suposada rivalitat entre pobles, que avui dia doncs no és tan palesa, i clar, vulguis o no, aquest mal nom acaba sent un motiu d'orgull, no?, pels habitants de la població, que, com tu dius, se'l fan seu i el llueixen.
3: Doncs a veure, anem a veure quins més tenim.
4: Més amunt, a Sant Vicenç de Montalt, hi ha els xurrabins. Un xurrabí, en relació amb el que dèiem abans a Premià de Mar, és el mateix animal que un gafarró, i acompanya els veremadors i els trepitjadors de raïm. Per tant, també tenen un mal nom relacionat amb un ocell, amb el mateix que a Premià de Mar. Val? Els de Premià de Dalt, en canvi, són coneguts amb el mot de pinassa. No se sap, però, si és més en el sentit que els de Premià de Mar els menyspreaven dient que en aquell poble només hi havia fulles de pi, o bé que, i ara ve una versió una miqueta més cafre, van cremar un cadàver dels de Premià de Mar amb pinassa perquè estaven cansats que els haguessin d'enterrar els morts.
3: Oh, carai, mira, que si bé em surt una paraulota, però déu-n'hi-do.
4: Un origen ben negre, sí. No ho sabem, d'acord? Per això et deia que molts cops aquests orígens, l'origen d'aquestes paraules és incert.
3: De llegendes, si més no. Potser sí, algun surt.
4: Sí. I si anem una mica més cap amunt, també relacionat amb altres animals, trobem la llegenda que hi ha relacionat amb els habitants de Calella, val? On es veu que van matar un gos pensant-se que era una lloba. algú va veure rondant dos gossos i van anar a fer córrer la veu que hi havia dues lloves al voltant de Calella. El bo del cas és que s'explica que quan van matar un dels gossos estaven prenent el sol en una esplanada després d'haver-se tipat de les restes de l'escorxador de Calella. Quan la mestressa dels gossos ho va descobrir, va deixar els calellencs com a bons ignorants. Van confondre l'animal.
3: Home, no s'ha de generalitzar, però sí que és veritat que confondre un gos amb una jove...
4: Bé, bueno, abans, en aquella època, clar, depèn, sí. I si tornem a la confrontació entre diferents pobles, per treure'n una miqueta més de suc, tenim que els de Vilassar diuen els de Cabrils peluts, o en deien, quan finalment es van poder independitzar els de Cabrils en alçar una església després d'unes quantes baralles. Per tant, els de Vilassar anomenaven els de Cabrils, que estan ben bé a tocar, peluts.
3: Molt bé, ja veiem que pràcticament cap municipi se'n salva, no. D'aquests malnoms. En tenim algun més?
4: Doncs mira, els masnovins els diuen, hi ha un refrany, vaja, que diu els del Masnou, palangrés i res més. I també en diuen japeruts, tot i que hi ha diferents versions, totes relacionades amb la jaqueta que duien i que els quedava en forma de gepa, i d'aquí de gepa japeruts. I finalment podem acabar amb els de Tiana, que tenen un refrany que diu els de Tiana fan el que els dona la gana, i també són anomenats saltamarges. I és que es veu que quan els de Montgat anaven a la platja, diuen que els de Tiana baixaven a robar-los la fruita dels camps. Per això d'aquí ve el nom de saltamarges.
3: Vale, doncs tenim ja el context d'una nova i crec que última rivalitat, que ens has vingut a explicar.
4: Sí.
3: Que entre la setmana passada i aquesta, bueno, jo diria que hem tocat tots.
4: Hem descobert moltes llegendes.
3: Moltes, exacte. Doncs perfecte, Gemma. Anem a dedicar els 3-4 minutets que ens queden a parlar dels cursos intensius que oferiu des d'aquí, del Centre de Normalització Lingüística, ara que ja estem a puntet d'entrar-hi, així que a on els podem fer, aquests cursos?
4: Sí, com vam dir la setmana passada, el Centre de Normalització Lingüística del Maresme ofereix diversos cursos intensius aquest juliol, val? Les inscripcions seran el 30 de juny i l'1 de juliol. Es poden fer a través de la pàgina web o presencialment a qualsevol de les nostres oficines. Els cursos que oferim aquest estiu seran a Mataró, on oferirem cursos de matí i tarda, i també n'oferirem al Masnou, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Pineda i Tordera.
3: Molt bé, és a dir, la setmana passada ja vam introduir que es farien aquests cursos, ara tenim la novetat de que ja sabem a on es poden cursar.
4: Sí.
3: I tenim un total de 7 municipis d'aquí de la nostra comarca, és a dir que no hi ha excusa.
4: No, són cursos de nivell bàsic, d'acord, i començaran el dia 2 de juliol. Són cursos intensius i per tant són cursos que es fan de dilluns a dijous, 3 hores cada dia. És un curs intensiu.
3: Cursos intensius per aquest mes de juliol i per tots els nivells.
4: No, nivells bàsics.
3: Nivells bàsics, perdona, sí que ens ho has dit.
4: Nivell bàsic.
3: Nivell bàsic, d'acord. I després ja recordar que de cara a la següent... Bueno, la següent...
4: Inscripció serà al setembre.
3: Exacte.
4: I si algú ara aquest estiu té temps i vol fer una prova de nivell per saber a quin curs s'hauria de col·locar quan comencin les inscripcions al setembre, doncs que sapigueu que sempre podeu sol·licitar una prova de nivell a través de la nostra pàgina web i llavors ens posarem en contacte amb vosaltres.
3: Perfecte, Gemma, doncs bé, fins aquí el tastet d'avui, ja hem repassat tots els malnoms i ens has fet aquests 5 cèntims sobre els cursos i esperem doncs que aquest estiu tothom practiqui el català i més a la mà del Centre de Normalització Lingüística. Així que moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.

0: I l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aaron Valera, ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte de creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026. Parlem amb ell tot seguit.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. Avui parlem de la creació d'un aeró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026. Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Aquest és un treball de l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aaron Valera Arias. Benvingut, Aaron.
2: Bé, moltes gràcies.
1: Bé, per la gent que no hi entén gaire, quin paper té l'aeró davanter d'un cotxe Fórmula 1?
2: Doncs mira, els Fórmula 1 són uns dels vehicles més avantguardistes de tot el món, de tot el que forma part de la competició de l'esport de motor, i com a tal és també l'avantguàrdia una miqueta del que és l'aerodinàmica a l'automoció. El paper principal que té l'aero davanter, a part de protegir elements com les rodes davanteres vers contactes, és una miqueta aquesta funció aerodinàmica, no? El que tractem de fer és canalitzar l'aire que va cap al vehicle perquè aquest el pugui utilitzar per aixafar-se una miqueta com el, contra el terra, no? És una miqueta com un avió si el fiquéssim boca avall. Un avió utilitzaria la força de l'aire per intentar anar-se cap a dalt i enlaire una gran massa de ferro, i en canvi un Fórmula 1 per poder girar més ràpid el que necessita és aixafar-se contra el terra. Per tant, el que fem és canalitzar l'aire de la manera que ens interessa per ficar-lo contra el terra i que així pugui girar més velocitat, i per fer-ho utilitzem en gran part l'aleró davanter.
1: Vale, perquè ens entenguem i la gent de casa que ens escolti ho entengui, l'aerodinàmica és clau en aquest esport.
2: Exacte.
1: I es basa en el concepte de l'aerodinàmica, quin és? És a dir, aprofitar la força de l'aire perquè el cotxe en aquest cas vagi més ràpid.
2: Exacte. Quan l'aire que està en un punt entra al contacte amb el vehicle que va a molta velocitat, genera uns efectes, genera unes forces, unes pressions. Llavors, el que tracta de fer un equip de Fórmula 1 és dissenyar el seu vehicle amb unes formes concretes per tal d'aprofitar aquestes forces al seu favor, per fer que el seu cotxe vagi més ràpid, i ho fan a través de l'aerodinàmica, no? Que és la ciència que estudia tots aquests efectes i totes aquestes forces.
1: Vale. En el teu treball, no sé si quan parles de la creació d'aquest aleró, no sé si realment l'has dissenyat, l'has fabricat, com ho has plantejat el treball?
2: Mira, t'explico, la Fórmula 1 té una normativa que delimita una miqueta, doncs, les mesures màximes i mínimes que pot tenir cada element, a quina alçada han d'estar, per exemple, doncs, el punt més baix de l'aeró davanter ha d'estar a tants mil·límetres del metre, no pot sobresortir de tals mesures, no? Està una mica com marcat les pautes de les mesures que poden tenir cada element, també per tant inclòs l'aeró davanter. Llavors, la Fórmula 1 sol mantindre el seu reglament uns 6-7 anys. Llavors, jo el que he fet ha sigut aprofitar que aquest any hi havia un canvi per fer el meu treball com una manera de predicció. Jo he agafat el reglament que està publicat a la web de la Federació Internacional d'Automobilisme, a la FIA, que és qui organitza la normativa de la Fórmula 1, i he agafat eines de disseny per ordinador i he creat com el meu model a manera de fer una predicció de com serien els cotxes d'aquesta temporada abans que no sortissin a pista per primera vegada.
1: Vale, d'acord. I respecte a la normativa que ha sortit enguany, amb l'anterior que va sortir fa 6 o 7 anys, què ha canviat?
2: Mira, la diferència més gran, que és una de les coses que he estudiat en el meu treball, és una cosa que es diu aerodinàmica activa, que tot i que el nom pugui sonar molt complicat, no és més que uns petits elements que es mouen, i això fa que variï la forma de l'aleró. A meitat de la volta hi ha unes plaquetes que el que fan és, quan detecten que el cotxe ha entrat a la recta, el vehicle envia una senyal, el pilot prem un botó que té al volant i llavors aquests elements es mouen de posició a la posició més favorable, no? Al final és una miqueta el que t'explicava abans, que volem que el cotxe s'aixafi contra el terra, i per tant necessitem unes coses diferents quan estem a la corba per fer-ho i quan estem a la recta. Doncs amb aquesta cosa que s'anomena aerodinàmica activa, el que fem és que durant la pròpia volta el pilot pugui controlar quin és l'efecte que està aconseguint a través de l'aerodinàmica d'aquest element.
1: Vale. El tema està, tu has mirat tota la normativa de com haurien de ser els cotxes de Fórmula 1 per aquest any.
2: Exacte.
1: Davant d'aquesta normativa tu has fet la predicció de com serien aquests cotxes.
2: Correcte.
1: Com serien aquests cotxes?
2: Doncs mira, cal destacar diverses coses. La primera és que són més petits.
1: Vale.
2: En qüestió de dimensions s'han reduït una miqueta. La segona és que segurament fins que no passin uns quants anys ja els equips els segueixin desenvolupant seran més lents. I després cal destacar doncs, aquesta versatilitat que sí que no tenien tant abans, no? L'aerodinàmica activa permet fer que el vehicle sigui molt més eficient, que l'aire ens freni molt menys a la recta i puguem assolir velocitats molt més grans que amb els cotxes de la normativa passada, i també fa que puguem girar una miqueta més ràpid, perquè com tenim aquesta aerodinàmica activa podem sempre tenir una configuració que ens permeti la màxima càrrega aerodinàmica.
1: Perdó, has dit que els cotxes seran més lents?
2: Sí.
1: Llavors, però la gràcia de l'aerodinàmica és fer-los més ràpids?
2: Sí.
1: Llavors, per què preveus que seran més lents els cotxes?
2: Doncs mira, estan siguent més lents, sobretot perquè juntament amb l'aerodinàmica, que probablement sí sigui millor que la normativa de la que venim, tenim uns motors que estan tenint uns problemes per la part elèctrica, perquè ara són híbrids, i aquí estan perdent una miqueta de rendiment. Llavors, és possible que degut a aquests motors que estan generant una miqueta menys de potència, perdem una miqueta del que és de rendiment al que fa el temps en una sola volta.
1: Val, aquesta normativa que s'aplica ara... Tu has fet l'anàlisi, no?, de com serien aquests cotxes. Ara, tot el que són les empreses o marques, diguéssim, els que fan els cotxes i els que patrocinen la Fórmula 1, quant de marge tenen per portar cada casa els seus nous cotxes?
2: Mira, t'explico. És un tema complicat perquè realment els equips no presenten el seu cotxe i paren de desenvolupar-lo. És una cursa també fora de pista de desenvolupament constant que fan els equips per anar millorant el seu vehicle i no quedar-se estancat al joc on comencen a principi de temporada. Però un cop acaba la temporada, fins que comença la següent, tenen aproximadament uns 3-4 mesos que van des de finals del novembre cap als principis del març. Però sí que és veritat que moltes vegades hi ha una certa part de l'equip que comença a destinar les seves hores a planificar el cotxe de l'any següent força abans que la resta de l'empresa, i més aquesta temporada que hi havia un canvi de normativa i tot havia de començar a zero.
1: És possible que comenci una nova temporada amb cotxes antiquats i amb cotxes que compleixen la normativa? És possible dins de la Fórmula 1?
2: Exacte, és una cosa que passa. De fet, l'any passat l'equip Williams, que és on estava en Carlos Sainz, com preveien que no serien gaire competitius, el que van fer va ser abandonar el seu projecte aquest 2025 i enfocar-se en el del 2026 perquè ja havia el canvi de normativa. Pràcticament el cotxe del 2025 era el que van utilitzar l'any 2024.
1: Vale. I això no pot provocar, diguéssim, a nivell competitiu problemes o... És a dir, que és legal, per dir-ho així, es pot fer? No hi ha algú que es pugui queixar i dir, ostres, això no es pot competir així, llavors?
2: Clar, van tindre problemes de rendiment aquesta temporada perquè el seu model s'havia quedat una miqueta antiquat, però sí que és veritat que aquesta nova temporada l'han començat una miqueta millor. Pel que fa als altres equips, sí es poden queixar, però dintre una normativa. Realment els equips tenen un marge perquè sí poden començar a desenvolupar el seu vehicle abans que no aquests 3 o 4 mesos que tenen de marge entre temporades, però estan limitats, juraria que era un any i un mes abans que no comenci la temporada no poden començar a desenvolupar el vehicle. Per tant, és una qüestió de que tots els equips compten amb les mateixes eines i és només una qüestió de com gestionen els recursos que hi tenen i el temps.
1: Val, respecte, ens ha manat la pregunta, aquest treball que has fet, creus que podria tenir aplicacions fora de la Fórmula 1? És a dir, els cotxes avui dia de carrer podrien aprofitar també la força aerodinàmica amb aquests alerons davanters? Perquè jo mai n'he vist cap, però dic, no ho sé. Com a teoria es podria plantejar?
2: Clar, com a element, l'aleró davanter és una cosa que no tenim als cotxes que veiem pel carrer normal, és un element propi d'un tipus de vehicle de competició molt concret, però sí que és veritat que tot el que es vagi avançant a la Fórmula 1 respecte a invencions aerodinàmiques seran coses que s'acabaran poguent aplicar al món real, com moltes altres que es fan, per un tema sobretot del que fa la seguretat, no? Al final, en un Fórmula 1 el que estem buscant és tota l'estona estem mirant el rendiment, estem buscant poder girar un quilòmetre més ràpid, que l'aire ens freni una miqueta menys a la recta, però per exemple, quan vas en una autopista, si has de fer una frenada d'emergència perquè hi ha hagut un accident i tu l'has d'esquivar, també ens ajuda aerodinàmica. Al final també podem aprofitar per córrer més a la recta o per frenar-nos més ràpid l'aerodinàmica. Llavors també ens serveix com a mesura una miqueta, no?, de reducció d'accidents, de seguretat vial, no? Per exemple, ja crec que és un Mercedes, no sé si l'has vist potser alguna vegada a l'autopista, que quan el cotxe detecta que està una recta, l'aleró que té darrere petitó es guarda i això el que fa és que l'aire el freni menys, per tant consumeix menys combustible, però quan ha de frenar, aquest element es torna a desplegar i d'aquesta manera està aixafant el vehicle contra el terra una miqueta més perquè té una millor aerodinàmica i per tant pot frenar amb menys metres.
1: Interessant, interessant. Ara sí que m'ha vingut. La pregunta anterior era que volia plantejar, tu has vist la normativa anterior, tu creus que aquesta nova la millora o creus que també hi ha defectes o coses que dius tu, ostres, potser això millor que no ho haguessin ficat?
2: Pel que fa a l'aerodinàmica, sí que crec que és un encert. O sigui, aquests cotxes, al ser més petits també i haver de jugar amb l'aerodinàmica activa, donen joc a diferències més grans entre cotxes, moltes vegades, en diferents seccions del circuit. Això permet que hi hagi una lluita més constant, perquè al no ser uns rendiments tan equiparats com els que hi havia l'any passat, la diferència que fa l'aerodinàmica dona lloc a moltes lluites en pista, perquè potser hi ha un cotxe que va molt bé a les corbes que són més ràpides i un altre que va molt bé a les que són més lentes. Llavors, com hi ha aquesta diferència a ritmes, acaba donant lloc a situacions de lluita que es solen prolongar més amb el temps respecte a la normativa que teníem anteriorment.
1: Val, i ja per acabar, tu has fet aquest treball de la Fórmula 1 amb l'estudi de l'aerodinàmica, la nova normativa. No sé si el teu futur professional va enfocat en aquest camí, en el món de la mecànica, del motor d'enginyeria, o ho has fet perquè t'agrada molt la Fórmula 1 i com a passió?
2: No, mira, és una mica la meva motivació realment, perquè jo vull estudiar enginyeria automoció i evidentment l'automoció engloba moltes coses més enllà de la mecànica o de l'aerodinàmica, però sí que és veritat que amb el temari que tenim a segon de batxillerat, per exemple, havíem vist algunes assignatures com tecnologia, havíem vist motors tèrmics, a física havíem vist una miqueta com és tot el tema d'estàtica de cossos, i per tant havia pogut com veure alguna coseta d'algun dels aspectes, però una cosa que no es tracta mai a nivell de batxillerat és l'aerodinàmica, i per tant com volia conèixer més àrees d'allò al que em vull dedicar professionalment, i això ha sigut una miqueta també la motivació d'aquest treball.
1: Molt bé, doncs Aaron Valera Arias, alumne de l'Institut Ramon Turró i premiat d'aquest treball de recerca, gràcies per venir i enhorabona pel premi.
2: A vosaltres per convidar-me, moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs nosaltres acomiadem el programa d'avui i ho fem amb música, amb els tallets. Adeu, fins demà.

0: La Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura la nova nau de serveis integrals a Palafolls. La Fundació va celebrar dimecres passat l'acte d'inauguració de la seva nova nau de serveis integrals. L'esdeveniment va suposar la culminació de més de 2 anys de treball per recuperar un equipament essencial que va quedar destruït arran d'un incendi fa uns anys. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, ha destacat que aquesta és molt bona notícia. Per l'entitat, recuperar la nau és una fita molt important, perquè a la vegada recuperen un espai clau pel seu dia a dia.
1: Ens representa una gran alegria i també una fita molt important per nosaltres, perquè fa uns anys vam perdre la nau que teníem a causa d'un incendi i doncs després de més de 2 anys per fi podem disposar una altra vegada d'un espai que és clau pel nostre dia a dia. Però no només recuperem la que teníem, sinó que hem creat un equipament millor i adaptat a les necessitats actuals. Així que també podríem dir que es tracta de recuperació i ampliació. I vaja, és una molt bona notícia, especialment per l'equip de serveis integrals com jardineria, manteniment, obra i agrària, perquè ara doncs disposen d'un espai propi i adequat per desenvolupar la seva feina.
0: La nova construcció no és només una reconstrucció, sinó una ampliació pensada per les necessitats actuals de l'entitat. L'edifici consta de 2 plantes. La planta baixa està equipada amb oficines, una sala de reunions, vestuaris i dutxes pels equips de treball. La planta superior disposa d'una gran sala que es completarà en una fase posterior i que encara no té un ús definitiu assignat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova infraestructura, la missió de l'entitat ha destacat que ajuda directament a continuar avançant en la inserció laboral, especialment en els àmbits com el serveis de jardineria, manteniment i obres. Disposar d'un equipament adequat i modern permet dignificar els llocs de treball i afavorir que les persones adquireixin experiència, hàbits i autonomia.
1: Aquesta nova infraestructura, de manera directa i indirecta, ens ajuda a continuar avançant en aquesta direcció. Els serveis de jardineria, manteniment i obra són algun dels espais on moltes persones desenvolupen el seu itinerari laboral i adquireixen experiència, hàbits, autonomia. Llavors, disposar d'un equipament adequat, modern i pensar per les necessitats que tenen és una manera, sobretot, de dignificar aquests llocs de treball i de continuar generant oportunitats laborals reals per persones que ho necessiten. Al final, tota la nostra feina respon a un mateix objectiu, que és doncs, que persones en risc d'exclusió social puguin construir el seu propi projecte de vida a través de la feina.
0: L'acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel Ruiz, gerent de la Fundació, els patrons Ramon Ribot, Valentí Agustí i Guillem Humet, i també l'alcalde de Palafolls i patró de l'entitat, Francesc Alemany. Durant els parlaments es va refermar la missió de la Fundació, que és posar la persona al centre i utilitzar el treball com una eina per construir projectes de vida dignes i afavorir la inclusió social. En aquest sentit, també es va retre un reconeixement especial a la trajectòria de Valentí Agustí, exalcalde de Palafolls, i impulsor i figura clau en el desenvolupament de la Fundació des de la seva creació fa més de 20 anys. La jornada, que va plegar nombrosos treballadors i treballadores de la Fundació, va finalitzar amb un petit refrigeri per celebrar la posada en marxa d'aquest nou recurs que continua apostant per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio
2: joguines,
0: Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Palafolls creix un 0,94% i se situa a prop de la mitjana de creixement del Maresme. El nostre municipi continua la seva tendència a l'alça i ha registrat una variació anual de la població del 0,94%. Aquesta dada s'integra en el creixement general de la comarca, que actualment té una mitjana d'augment de l'1,02% i ja supera els 477.375 residents. Segons les últimes dades oficials del Consell Comarcal del Maresme, el nostre municipi compta amb 5.040 homes i 4.986 dones. L'informe demogràfic destaca que la comarca creix a dues velocitats, amb diferències notables entre els municipis veïns. En el nostre entorn immediat, Malgrat, és el poble que ha experimentat un creixement més fort, amb un increment de l'1,87%. El segueix Santa Susana, que ha vist augmentar el seu padró en 1,25%. Per contra, Tordera presenta un comportament més moderat, amb un creixement del 0,42%, situant-se per sota de la mitjana de Palafolls i també de la comarca. Segons les dades publicades, l'increment de població a Palafolls i també la resta del Maresme no es deu a un augment dels naixements, sinó als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a tota la comarca. La natalitat es troba en mínims històrics, amb només 2.864 naixements l'any 2024 a tot el Maresme. Aquesta nova població prové en bona part de l'estranger. Actualment, el 19,07% dels residents de la comarca han nascut fora de l'estat, una xifra que Santa Susana s'enfila fins al 23,02%. Més enllà del creixement numèric, les dades alerten també d'un envelliment progressiu. Les persones majors de 65 anys ja representen el 20,37% dels maresmencs, mentre que fa 20 anys només eren el 14%. Actualment, l'índex d'envelliment mostra que hi ha 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15 anys, una realitat que marca el futur demogràfic de municipis com el nostre.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

drets laborals i va inspirar el moviment global. El dia de la commemoració se celebra anualment des de 1976. Al començament de la dècada

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio
0: joguines,
1: Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
4: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
3: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 2 de juny, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi recomanant-vos visitar l'exposició que porta per títol Habitar el meu cos i que durant tot aquest mes de juny trobareu a l'Escola de Música i Dansa. Una proposta dins el mes de la salut de la dona de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. Una mostra que reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposat a les dones, posant el focus en aquestes exigències que afecten la salut emocional i l'autoimatge. A part d'això, com dèiem, el 10 de juny a les 5 de la tarda i al local d'entitats es farà un taller participatiu relacionat amb aquesta exposició. I també hem de destacar que aquest diumenge arriba una nova edició de la Trail Senyor del Castell, amb tres modalitats de recorregut que podeu consultar a través del seu web amb inscripcions encara obertes i organitzat per el grup Safir Team.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana i anem ara fins a Malgrat de Mar. D'aquest municipi destacarem, per exemple, encara propostes en motiu de la Setmana de la Natura. De cara al pròxim dissabte hi haurà degoteig de paraules a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. Una proposta, una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. També, dins aquesta Setmana de la Natura, diumenge, es farà un taller d'anellament d'ocells. Serà a partir de les 10 del matí al Molí de la Sal i destacar també altres propostes com per exemple les que trobarem al municipi de Pineda de Mar, entre les quals el pròxim 4 de juny hi trobarem una hora del conte a la biblioteca Manuel Serra i Moret. L'hora del conte es titula L'Esquirol Pinyol a càrrec de Sara Genovart, una proposta que es farà a 6:15 de la tarda, com dèiem, a la biblioteca central per infants 2 a 3 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta una inscripció prèvia. Si anem més enllà, ens quedarem també amb propostes al municipi de Calella. Demà dimecres, a partir de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, al passeig de Manuel Puigvert, a la zona del Monument de la Sardana, hi ha una nova edició del festival La Minerva Canta al Mar. A part, també demà, a 9:15 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, donarà inici la Marxa per la Pau més multitudinària, amb participació de 20 països dins del programa Dies de la Cultura Ucraïnesa, organitzat per l'Associació d'Ucraïnesos de Catalunya. I demà també comença una nova edició de l'Aplec Pairal de Catalunya, l'Aplec de la Sardana de Calella. Una proposta que començarà, com dèiem, demà a 6:45 de la tarda a la Sala Mozart amb la conferència Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats a càrrec d'Anna Costal Fornells.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins al municipi de Tordera. Demà dimecres i dins la Setmana de la Natura hi ha un taller científic familiar que porta per títol Coneguem els nostres amfibis. Serà a l'Illa del Riu a partir de 6:15 de la tarda i és necessari una inscripció prèvia a través de comunicació@tordera.cat. I del municipi veí també destacarem dijous proposta dins la mirada del poeta, una xerrada poètica a la biblioteca que començarà a les 7 de la tarda. De fet, és l'acte central d'aquesta mirada del poeta dirigida a Anna Bou Jorba, el cirurgià de màscares, i dissabte 6 de juny es farà l'acte central a partir de les 9 del vespre. Acabem i ho fem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Demà passat hi ha una nova proposta de Blanes Canta al Mar, amb una cantada de veneres amb els alumnes de quart de primària al Passeig de Mar, que es farà a partir de les 10 del matí. Per divendres destacarem també la presentació del llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Es farà el primer casino de Blanes a partir de les 7 de la tarda. I de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, destacar que és el torn de les festes del barri de Masatlaire, amb diferents propostes, sobretot musicals, on hi haurà un tribut a Bon Jovi, l'actuació de Mala Vida, diferents DJs o també l'Último Tributo, entre d'altres.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
10: Ràdio Palafolls.
9: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
10: Escoltes...
9: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: s'inaugura l'exposició Evitar el meu cos, per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls acull a partir d'avui l'exposició Evitar el meu cos, de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'avui mateix, s'emmarca dins la programació del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler Guallar, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició, perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg de serveis de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacta, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes, doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada remarca la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat. Vinculat a aquesta exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 de la tarda es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela al mateix MIT per analitzar els fons dels cànons de bellesa. Totes les activitats del Mes de la Salut són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia a través del web municipal o al Casal de la Dona per qüestions d'aforament.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
3: El regidor no adscrit, Martí Victòria.
2: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: El projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques de la Diputació. L'Ajuntament ha participat avui en una jornada sobre adaptació a la calor, on s'ha exposat la transformació dels espais exteriors, de les ferreries, Masprats i la llar d'infants. La iniciativa, que ha rebut una subvenció de més de 100.000 euros, ha permès crear entorns més naturals, com per exemple el bosc comestible, per millorar el confort tècnic dels infants, tèrmic dels infants, davant el canvi climàtic. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. La sessió també ha servit per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, que ajuda els pobles a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les altes temperatures.

Com sempre, aquesta no és l'única qüestió de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres. S'ha inaugurat també l'exposició Evitar el meu cos al mit per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. La mostra de l'artista Yolanda Domínguez s'ha instal·lat a l'Escola de Música i Dansa com a prova pilot del catàleg de serveis de la Diputació. La inauguració ha comptat amb la diputada Eva Soler, qui ha destacat la importància de visibilitzar unes violències estètiques sovint normalitzades que afecten les dones en totes les seves etapes vitals. Aquesta activitat forma part del mes de la salut de la dona i convida a veure el cos en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte o l'edat.

0: I ja s'han conegut més detalls del Fem Palafolls, per exemple, els Vigis i la música disco seran els protagonistes d'aquesta nova edició. El festival se celebrarà l'últim cap de setmana de juny, com és habitual, amb el Parc de les Esplanes com a epicentre gastronòmic a través de les 6 casetes de restauració del Village. La programació inclou una desfilada de moda de la Fundació del Molí d'en Puigverd amb música en viu, també un tribut a Vigis i sessions de DJ. Durant el dissabte, el teatre també acollirà el Forestocs amb descomptes especials. El certamen inclourà el diumenge dia 28 amb un vessant reivindicatiu mitjançant la lectura d'un manifest per la visualització del col·lectiu LGTBIQ+. I la Fundació El Molí d'en Puigverd ha recuperat la nau de serveis integrals destruïda per un incendi fa 4 anys. L'entitat ha inaugurat ja el nou equipament de dues plantes que acollirà oficines, vestuaris i espais pels equips de jardineria, manteniment i obra. La nova infraestructura és clau per continuar avançant en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, oferint un entorn modern que dignifica els seus llocs de treball. I també avui parlarem de la població a Palafolls perquè el nostre municipi manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. El nostre poble ha registrat una variació anual de població del 0,94%, situant-se a prop de la mitjana de la comarca, que ja supera els 477.000 residents. Actualment el nostre poble compta amb 10.026 habitants repartits de forma equilibrada entre homes i dones. L'informe del Consell Comarcal també ha alertat però que aquest increment no es deu a naixements, ja que el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'estat. I pel que fa al temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però al cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. No s'esperen precipitacions, els vents seran moderats, força 2 a 4, de component est. El mar estarà en estat de marejol a Maries de Maró al vespre. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, amb temperatures màximes que baixaran fins als 27 graus i mínimes que pujaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts i ho fem parlant de les escoles de Palafolls, concretament del projecte PATIS, que és un exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic per la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls ha participat avui, dia 2 de juny, en la jornada d'adaptació a la calor en un context de canvi climàtic organitzada per la Diputació a l'espai Francesca Bonmason. El nostre municipi ha estat un dels protagonistes de l'esdeveniment en ser seleccionat per exposar el projecte de renaturalització dels patis escolars com un exemple de bones pràctiques municipals davant d'altres consistoris i tècnics de la província. Durant la sessió, l'arquitecta tècnica de l'Ajuntament i també la regidora d'Educació en representació de l'Ajuntament han presentat els detalls d'aquest projecte que ha transformat els espais exteriors de les escoles, les Ferreries, Mas Prats i de la Llar d'Infants. La iniciativa ha estat reconeguda per la seva capacitat de crear entorns més naturals, accessibles i preparats per fer front a les onades de calor integrant solucions basades en la natura. La intervenció a Palafolls, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de poc més de 115.000 euros, ha permès la creació d'espais com el bosc comestible a Mas Prats o l'adequació de zones de jardí i tancaments verds a la resta de centres. Aquestes actuacions no només milloren el confort tècnic dels infants, sinó que també s'han convertit en espais d'aprenentatge i biodiversitat, eixos centrals del nou projecte educatiu sobre sostenibilitat que impulsa l'àrea d'educació. La jornada de la Diputació ha servit també per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, un fons dotat amb 16 milions d'euros per ajudar els municipis a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les temperatures. Parlem d'altres qüestions, en aquest cas d'exposicions, perquè s'ha inaugurat en el MIT l'exposició Habitar el meu cos, per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. L'Escola de Música i Dansa acull a partir d'avui l'exposició Habitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'aquest 2 de juny, s'emmarca dins el programa del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg d'exposicions de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada remarca la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat.
1: Jo crec que el que remou per dins és adonar-te de que hi ha violències que no les detectem com a violències, no? I que podem qüestionar que una dona, doncs en la seva plenitud, amb els seus 50 anys, no?, estigui amb una expressivitat corporal diferent, doncs no ha de ser qüestionada, ha de ser validada, no? I que el cos ha de ser una forma de viure lliure. I això és el que vol expressar sobretot aquesta exposició, que el cos és el teu cos, és la teva vida i has de poder-lo viure en plenitud i llibertat.
0: Vinculat a l'exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela. Al mateix mit es farà per analitzar a fons els cànons de bellesa. Totes les activitats del mes de la salut de la dona són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia. I la música disco i els vigis seran alguns dels protagonistes de la 6a edició del FEM. L'últim cap de setmana de juny, els dies 26, 27 i 28, Palafolls donarà la benvinguda a l'estiu amb una nova edició del FEM Palafolls. Aquesta 6a edició manté la seva fórmula consolidada que combina la música en directe, la gastronomia al carrer i les ofertes del comerç local per dinamitzar l'activitat econòmica. L'epicentre del festival torna a ser el Village, al Parc de les Esplanes, cobrirà cada tarda a partir de 6:45. Enguany aquest espai comptarà amb 6 casetes de restauració, la mateixa xifra que l'edició anterior, amb propostes que prioritzen els productes de proximitat i que inclouen opcions per persones celíaques o veganes. La celebració arrencarà el divendres 26 amb la tradicional desfilada de moda, la gespa del Casal d'Avis a les 7. Està organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd. Com a novetat d'aquest any, l'acte comptarà amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que oferirà música en viu i actuacions de dansa durant la desfilada. La nit de divendres es tancarà amb un tribut a Vigis a càrrec de Digis i una sessió de DJ Mario Otero. Dissabte 27 l'activitat comercial es traslladarà al teatre amb la jornada de Forestocs durant tot el dia. A la nit la música tornarà a les Esplanes amb el grup de versions de covers i DJ Jolie. Finalment, diumenge 28 s'acomiada el festival amb un vespreig musical amb Ricky Fargas. Aquest últim dia tindrà també un caire reivindicatiu ja que es farà la lectura del manifest per la visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. Com és habitual durant tot el cap de setmana, diversos establiments col·laboradors del teixit comercial del poble oferiran descomptes i preus especials per sumar-se a aquesta festa. I seguim parlant de la Fundació El Molí d'en Puigverd, que ha inaugurat la nova nau de serveis integrals a Palafolls. La Fundació va celebrar dimecres passat l'acte d'inauguració de la seva nova nau de serveis integrals. L'esdeveniment va suposar la culminació de més de 2 anys de treball per recuperar un equipament essencial que va quedar destruït arran d'un incendi fa uns anys. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, ha destacat que és molt bona notícia per l'entitat recuperar la nau. És una fita molt important perquè recuperen un espai clau pel seu dia a dia.
2: Ens representa una gran alegria i també una fita molt important per nosaltres, perquè fa uns anys vam perdre la nau que teníem a causa d'un incendi i doncs després de més de 2 anys per fi podem disposar una altra vegada d'un espai que és clau pel nostre dia a dia. però no només recuperem la que teníem, sinó que hem creat un equipament millor i adaptat a les necessitats actuals. Així que també podríem dir que es tracta de recuperació i ampliació. I vaja, és una molt bona notícia, especialment per l'equip de serveis integrals, com jardineria, manteniment, obra i agrària, perquè ara doncs disposen d'un espai propi i adequat per desenvolupar la seva feina.
0: La nova construcció no és només una reconstrucció, sinó una ampliació pensada per les necessitats actuals de l'entitat. L'edifici consta de dues plantes, la planta baixa equipada amb oficines, una sala de reunions, vestuaris i dutxes pels equips de treball, i la planta superior, que disposa d'una gran sala que es completarà en una fase posterior i que encara no té un ús definitiu assignat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova infraestructura, la missió de l'entitat ha destacat que ajuda directament a continuar avançant en la inserció laboral, especialment en àmbits com els serveis de jardí, dinaria, manteniment i obra. Disposar d'un equipament adequat i modern permet dignificar els llocs de treball i afavorir que les persones adquireixin experiència, hàbits i també autonomia.
2: Aquesta nova infraestructura, de manera directa i indirecta, ens ajuda a continuar avançant en aquesta direcció. Els serveis de jardineria, manteniment i obra són algun dels espais on moltes persones desenvolupen el seu itinerari laboral i adquireixen experiència, hàbits, autonomia. Llavors, disposar d'un equipament adequat, modern i pensar per les necessitats que tenen és una manera, sobretot, de dignificar aquests llocs de treball i de continuar generant oportunitats laborals reals per a persones que ho necessiten. Al final, tota la nostra feina respon a un mateix objectiu, que és doncs, que persones en risc d'exclusió social puguin construir el seu propi projecte de vida a través de la feina.
0: L'acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel Ruiz, gerent de la Fundació, els patrons Ramon Ribot, Valentí Agustí i Guillem Humet, i l'alcalde de Palafolls i també patró de l'entitat, Francesc Alemany. Durant els parlaments es va refermar la missió de la Fundació, que és posar la persona al centre i utilitzar el treball com una eina per construir projectes de vida dignes i afavorir la inclusió social. En aquest sentit, també es va retre un reconeixement especial a la trajectòria de Valentí Agustí, exalcalde de Palafolls, impulsor i figura clau en el desenvolupament de la Fundació des de la seva creació fa més de 20 anys. La jornada, que va plegar nombrosos treballadors i treballadores de la Fundació, va acabar amb un petit refrigeri per celebrar la posada en marxa d'aquest nou recurs, que continua apostant per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. I la població a Palafolls creix un 0,94% i se situa a prop de la mitjana de creixement del Maresme. Palafolls continua la seva tendència a l'alça i ha registrat una variació anual de la població del 0,94%. Aquesta dada s'integra en el creixement general del Maresme, que actualment té una mitjana d'augment de l'1,02% i ja supera els 477.375 residents. Segons les darreres dades oficials del Consell Comarcal del Maresme, el nostre poble compta amb 5.040 homes i amb 4.986 dones. L'informe demogràfic destaca que la comarca creix a dues velocitats, amb diferències notables entre els pobles veïns. En el nostre entorn immediat, malgrat, és el poble que ha experimentat un creixement més fort, amb un increment de l'1,86%. El segueix Santa Susana, que ha vist augmentar el seu padró en un 1,25%. Per contra, Tordera presenta un comportament més moderat, amb un creixement del 0,42%, situant-se per sota de la mitjana de Palafolls i de la comarca. Segons les dades publicades, l'increment de la població a Palafolls i a la resta del Maresme no es deu a un augment dels naixements, sinó als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a tota la comarca. La natalitat es troba en mínims històrics, amb només 2.864 naixements l'any 2024 a tot el Maresme. Aquesta nova població prové en bona part de l'estranger. Actualment, el 19,07% dels residents de la comarca han nascut fora de l'estat, una xifra que Santa Susana s'enfila fins del 23,02%. Més enllà del creixement numèric, les dades alerten també d'un envelliment progressiu. Les persones majors de 65 anys ja representen el 20,37% dels maresmencs, mentre que fa 20 anys només eren el 14%. Actualment, l'índex d'envelliment mostra que hi ha 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15. Una realitat que marca el futur demogràfic de municipis com el nostre.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per recordar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, el porter palafollenc Martín Guarnido fitxava pel Barça. Feia només unes setmanes, el palafollenc Guarnido havia estat escollit millor porter del torneig Team Cup i en aquell moment el Barça també l'havia fitxat per incorporar-se a la disciplina del club a partir d'ara. Després de l'última temporada al Badalona, on va jugar els 30 partits disputats, el palafollenc de 9 anys va rebre la trucada del Sevilla. De fet, va fer les proves per incorporar-se al club sevillista, però de seguida va rebre la trucada del club blaugrana i no s'ho va pensar. Després d'uns quants dies de descans, després d'acabar les classes, va començar la pretemporada amb els seus nous companys del sub-10 de la Masia del Barça. El 2021, Palafolls licitava el contracte de lloguer per una nau d'entitats. Aquella setmana havia sortit a licitació el lloguer d'una gran nau industrial per tal d'acollir la seu de gran part de les entitats locals. Des de finals del 2014, l'Ajuntament llogava una nau a peus de la carretera, que en aquells 7 anys havia estat seu i magatzem d'entitats com els Diables, Protecció Civil o els Gegants. Aquesta nau constava uns 5.000 euros al mes, que havia sufragat directe o indirectament una empresa local. En aquell moment, el consistori volia regularitzar la situació i licitava el contracte de lloguer d'una nau d'entitats per les mateixes funcions que havia tingut fins aquell moment, la que era coneguda com a nau d'entitats. I el 2016, el president de l'ANC parlava del futur del procés a Palafolls. L'Assemblea Nacional Catalana de Palafolls organitzava aquell divendres un acte de perspectiva, reflexió i projecció per saber quin era l'estat actual en aquell moment i quin podia ser el futur del procés independentista. L'acte tenia per lema Endavant República, present i futur del procés, i va comptar amb la presència del màxim responsable de l'entitat, el reescollit president de l'ANC, Jordi Sánchez. El secretari de l'Assemblea a Palafolls, Eduard Aragonès, explicava que el procés sobiranista havia passat per alts i baixos i que era bo que un dels agents implicats directament en aquest procés pogués explicar en quin punt es trobava el procés i quins eren els possibles escenaris, tant en positiu com també en negatiu.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prat Saballs, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Aquest diumenge es celebra una nova edició i ja n'és la vuitena de la Trail Senyor del Castell, amb novetat d'una nova modalitat, la Trail, l'Speed Trail i la Caminada. Tot plegat des de la plaça de Popi, on començarà a partir d'un quart de nou aproximadament tota la proposta de la cursa. I atenció, perquè si encara t'ho estàs repensant, sàpigues que encara queden inscripcions obertes. Una trentena de places per qualsevol de les tres propostes. Això sí, ho has de fer abans de demà a mitjanit.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui ens amplia la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps, en forma de núvols alts i mitjans, que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants, que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí, fluix de component sud-oest, aquesta tarda, però, serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maror ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica. Les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no facin com les d'avui, poden pujar una mica per poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda i la situació marítima doncs força tranquil·la amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia, domini del sol. A la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre, entrada la nit, s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
0: Gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies destacades del dia. El projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques a la Diputació. L'Ajuntament ha participat avui en una jornada sobre adaptació a la calor, on han exposat la transformació dels espais exteriors de les ferreries Mas Prats i la llar d'infants. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. I s'ha inaugurat ja l'exposició Habita el meu cos, el mit, per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. Com a complement, el 10 de juny es farà també un taller participatiu gratuït amb la cooperativa Candela per analitzar a fons els cànons de bellesa. I ja s'ha presentat la nova edició del FEM, en aquest cas la sisena, on la música disco i els vigis tindran un paper important. Aquesta setmana passada, la Fundació El Molí d'en Puigverd va recuperar la nau de serveis integrals destruïda per un incendi fa 4 anys. La nova infraestructura és clau per continuar avançant en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, oferint un entorn modern que dignifica els seus llocs de treball. I finalment també he parlat de la població a Palafolls, que manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. L'informe del Consell Comarcal del Maresme alerta, però, que l'increment aquest no es deu als naixements, perquè el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'Estat. Les dades també confirmen un envelliment progressiu de la població amb un índex de 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15 anys. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Ràdio Palafolls.

0: L'agenda no enganya. Avui toca de nou d'assumptes intents i ho fem, ho reprenem, després que la setmana passada per indisposició del convidat s'hagués anul·lat l'entrevista. Avui sí que tenim l'assumptes interns. Ja hem complert la volta sencera al plenari, han passat tots els regidors i regidores que han acceptat venir en aquesta edició de l'assumpte existents. Així que també, com és tradició ja, acabarem la sessió, acabarem la temporada amb una última ronda amb tots els portaveus dels diferents partits que tenen representació a l'Ajuntament de Palafolls per acabar de repassar i d'analitzar l'actualitat política del nostre municipi des de les diferents òptiques que existeixen dins el plenari municipal. Darrera ronda amb els 5 portaveus de forma ascendent. Comencem amb els regidors no escrits fins a arribar al partit més votat a les darreres eleccions municipals, tot just ara fa 3 anys. Així que avui rebem al plató de Ràdio Palafolls el regidor Martí Victòria. Ell és dels veterans ja de l'Ajuntament, va aconseguir l'acte com a regidor en aquestes darreres eleccions sota el paraigües del PSC, partit que va deixar tot just fa mig any, just per les èpoques de Nadal, justament per discrepàncies amb el rumb que estava prenent els socialistes amb els pactes de futur i el suport d'aquest partit amb el govern local. Avui s'asseu, com dèiem, aquí al plató de Ràdio Palafolls el regidor escrit Martí Victòria. Senyor Victòria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bona tarda.
0: Normalment, a la part final, l'última pregunta, si es presentarà vostè o no a les eleccions. Avui ho farem al revés, ho capgirem tot. Senyor Victòria, falta menys d'un any, justament aquesta setmana fèiem notícia a la ràdio de que faltava, un any per les eleccions municipals, previstes pel 23 de maig, si no recordo malament, de l'any vinent. Ja sap què farà o què vol fer?
1: Bueno, doncs de moment dic igual que l'última reunió que vam tenir o l'última entrevista que vam tenir. Ara fa tot just 4 o 5 mesos que vaig deixar el Partit Socialista. Estic en moment de pensar què hem de fer per les pròximes municipals, si presentaré o no. La família està oposada que em presenti.
0: No vol?
1: No, ni la dona ni els fills no estan per la labor perquè, bueno, a veure, acostumava a haver molts problemes, tinc ja una edat, tinc altres temes també que tinc que continuar endavant, i ells, per ells el 100% seria deixar-ho. Jo, com vas dir també a l'última entrevista, a veure, en principi me ve una mica de gusanillo de tornar-ne, però bueno, tot això dependrà de com aquests mesos que falten per al començament de les campanyes i dels partits que comencen a posar les piles, a veure què faig. Vull dir, és una mica, no s'ha decidit. Jo crec que en aquest moment és un 50% a deixar-ho, o potser un 60% i un 40% a continuar.
0: De què dependria? Pues de la posició que tindríem alguna llista o no?
1: Dependria que alguna llista que fos interessant trobés que defensava el poble com jo crec que s'ha de defensar, no com hem defensat aquests últims 4 anys, que per mi hem fet una defensa, bueno, jo crec que defensa, si mirem el programa, no hem complert res. Per tant, vol dir, si tu d'un programa que portes 50 punts
0: van passar a l'oposició al PSC, és difícil
1: però ha governat Esquerra Republicana amb el nostre suport. Per tant, si tu dones suport, has d'aconseguir alguna cosa. Com a contrapartida, dones un suport a un govern en minoria, treu alguna cosa. Però si en 3 anys i mig, quasi bé, no en treu res, doncs clar, com comprendràs, la dinàmica no ens agradava. I per sobre, per això jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als pròxims, amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, estem al juny i no s'ha fet res.
0: Res del que
1: vam pactar amb ells que ho farien l'any passat.
0: Que era, la zona d'ombra del camp de futbol.
1: Era la zona d'ombra del camp de futbol, era la plaça Mestí.
0: Home, l'escena 9 sí que es va fer.
1: A què?
0: L'escena 9. Sí, bueno, que és un dels pactes que hi havia.
1: Era una obra de teatre, jo estava allà programat.
0: Bueno, un cicle
1: de teatre. Dir l'última vegada, jo ja estava allà i simplement va ser recolzar-ho.
0: Les finestres de
1: Sant Genís. Les finestres van canviar el mateix dia del ple perquè ja es veia molt... Però el més important... No,
0: què era el més important per
1: el
0: vostè?
1: El més important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un descampat.
0: La zona d'ombra només es circumscriu a la zona
1: del bar. Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable.
0: Però això és el que vostès van pactar.
1: Claro, però això no s'ha fet res.
0: Com que diu tota la zona, havien pactat tot el camp de futbol.
1: Una zona, no un metro, havien pactat una zona d'uns metres, lògicament. I després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet. Que això estava allà en marxa, com el que diu. Però clar, ja fa 2 anys i està igual, però és que, clar, llavors donar suport als pròxims pressupostos,
0: pues... I si s'acaben durant aquest any, vostè donaria suport als pressupostos de l'any que ve com a regidor no escrit?
1: Bueno, això és que l'any que ve ja no hi serem.
0: Home, el pressupost del 2027 s'ha d'aprovar a finals d'aquest mes, no? A finals d'aquest any.
1: Però, ah, sí, encara, ui, encara, jo pensava que em faltava menys. Pues, si es compleixen, bueno, m'ho tinc que pensar, sí, sí. Sí, a veure, jo, no sé per quin motiu, sempre m'han col·locat en contra d'Esquerra Republicana. Sí, i, bueno, tu parles...
0: I no?
1: Home, jo no estic en contra de ningú per estar en contra de ningú. O sigui, jo estic en contra del govern que no parla amb tu i te vol vendre les coses a última hora i de qualsevol manera. Però amb una negociació jo no sigui tancat a ningú, però jo m'entenc amb tothom. O sigui, això que m'han venut de que jo estic en contra d'Esquerra Republicana, això no ha sigut així. Jo no he sigut mai en contra d'un partit per ser aquest partit. Això, així que sembla que jo sigui pro i en contra d'un altre, doncs no. Jo parlo amb tothom i puc, i si és pel poble, qualsevol cosa es pot arribar a pactar, sempre que es compleixi.
0: Els seus companys donaven carta blanca als socialistes.
1: Home,
0: vostè diu, no reunien amb nosaltres, no sabíem res. Anem als fets,
1: si és que no. A vegades els fets, i no acceptar els fets vol dir que no veus la realitat. A veure, si tu acabes, per exemple, jo he escoltat les tres converses, no totes, però les converses dels meus companys, de Joan Vila, Rosa Garcia i la Montserrat Rovira, les he escoltat. A la Montserrat Rovira la deixo a part perquè acaba d'arribar i no li la deixo a part. No
0: pot opinar, nouvinguda.
1: No pot opinar perquè la pobra noia no hi era i s'ha deixat influenciar per el que li han explicat. Però a mi no ha parlat, per exemple. Per tant, no sé què li ha explicat, segons diu, ja ha sigut en Joan Vila, perquè Joan Vila ha fet la seva versió. Doncs clar, si tu veus els fets, clar, has donat suport a tot. O sigui, Esquerra Republicana ha governat com ha volgut. Hem donat suport a tot. Hasta, per exemple, que ja sé que no hem de fer de jutges ni de res, però si tu tens una empresa que era la de la neteja viària, que vencia el contracte, que tenies temps de licitar de nou, saps que ha tingut problemes ja. D'entrada ha tingut problemes amb gent que tenia fora de control, que no tenien que estar treballant, que estaven duplicats o triplicats. Això ja ho saben, perquè això no s'ha de jutjar. Ara jutgen altres coses, però si tens aquestes dubtes i tens temps de licitar, licita.
0: I si no sortia la mateixa empresa més cara?
1: Pues llavors, però jo ho intento. Això de més car, mira, aquí 15 minuts, aquí sempre que sento això de més car, et volen vendre, o sigui, et venen les motos com volen. O sigui, això de més car o més barat. O sigui, tu quan licites no saps com te sortirà. Això ningú s'ha de dir, és adivino. O sigui, llavors, tu licites amb un preu que sigui el normal que val la feina.
0: Sí.
1: Això de que sigui més car o més barat, ja ho veurem, perquè també aquesta licitació va adossada amb un augment.
0: Clar.
1: Per tant, com que ja va adossada amb una ment la pròrroga, concretament també és més cara que l'any passat.
0: La pròrroga està subjecta al que diu el contracte fet,
1: correcte,
0: no, però, hi ha cap augment.
1: Sí, augmenta cada any. I això perquè s'ha d'igual la mateixa a la neteja a la zona verda o el que es cuida de la part vegetal.
0: La jardineria.
1: Claro, llavors, clar, tot va pujant. El que vol dir que això és una excusa de dir no, és que no licitem perquè podia ser més car o no. Tu has licitat i va a veure qui es presenta.
0: Vostè, si hagués estat alcalde de Palafolls durant l'estiu passat, que és quan va sortir el tema dels germans Alum, aquest problema, no, el tema de que s'estava investigant, tot i que sembla que de moment està aquí, amb la nota de premsa.
1: Ho van reconèixer. Van reconèixer quan va venir la reunió del mes d'agost que havien tingut problemes, que s'havien detingut el propietari, havia anat al jutge, no l'havia agafat, però estava i va sortir en molts diaris.
0: Havien reconegut el què?
1: Que havien tingut treballadors que els havien duplicat la foto, que s'havien confós perquè com que eren de color es confonien i treballaven a altres llocs al mateix temps aquella persona. Això ja està demostrat. Ara, des de jutjar si hi ha més coses
0: darrere. Llavors, vostè com a alcalde hagués trencat relacions amb aquesta empresa?
1: Jo, a veure, jo si en aquell moment, tal com ho teníem, acabava el contracte al mes de... Me sembla que era el març, abril, jo a l'agost jo licito. Jo tinc temps de licitar tranquil·lament. Licito que es presenta ell i guanya. Llavors tinc més remei, no puc deixar el poble sense un servei. Però com mínim, jo poso, o sigui, jo davant d'aquests fets, com mínim, una empresa privada, això ho he dit moltes vegades i ho vaig dir amb el ple. Una empresa privada, tu, amb l'empresa privada, assumeixes els riscos i escolta, si jo vull, ho faig perquè és la meva empresa, els meus diners. Quan treballes amb diners públics, has de tenir molt de cuidado. O sigui, a part de... has d'intentar que davant de qualsevol problema no entris. si ja això ho tens endavant, que hi ha aquest problema, tu licita, i dius, escolta, jo licito perquè això no ho veig clar, licites, que torna a guanyar, doncs clar, no puc deixar el poble sense neteja, però jo com mínim he obert la porta que altres puguin participar. Això és el que jo penso, el que jo hauria fet. Ara, ells no ho han fet, que m'estranya que no hagin fet, perquè ells, quan estaven a l'oposició, eren més radicals que nosaltres a sobre, però bueno.
0: En quin sentit?
1: Suposo que canvia...
0: En quin sentit eren molt radicals?
1: Bueno, que ells, en molts plens, es comentaven que a més tenien que vetllar perquè els sous dels empleats fossin... Bueno, escolti'm, això, cada empresa paga els empleats, entens? Vull dir que eren molt més rigorosos que nosaltres. Per tant, vol dir que m'estranya que ells, que eren tan rigorosos amb aquestes coses, ara que estan ells governant, bueno, fins que no sigui jutjat i condemnat, això poden passar 10 anys. Perquè tal com va la justícia, pues, jo que sé, el que pot passar, que són innocents, pues, jo per mi són presumpció d'innocència, però com que em vens, pues, jo licito, perquè és l'època que es pot fer. Jo no hagués tampoc tancat el contracte, això no l'hagués fet jo, però tal com ha vingut, ens ha vingut bé per licitar, per tant, licito i fora.
0: Abans parlava de la darrera entrevista que vam tenir aquí, vostè deia que està en 50% de presentar-se, 50% no gaire. Sembla que on no anirà és amb la llista de Juan Andrés Osorio, que diu que no va parlar amb vostè.
1: Mira, dona, que casualitat, avui també l'he trobat. És que, de veritat,
0: que reuneixen cada vegada que té reunió.
1: Jo crec que ho ha vist anunciat i m'ha vingut a veure. Hem pres un cafè, per cert.
0: Qui ha pagat? Hi ha presumpció no. Cadascú el seu.
1: Ell ha pagat el seu, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: no em va dir que li ha dit d'anar a les seves llistes?
1: No, ah. no va dir res. Jo, quan ho vaig dir una mica en to de broma i un to mica que, bueno, estem més a prop ell i jo que no d'apuntar-me a Vox. Per tant, hi havíem parlat, però temes varis, però hi ha molt bona relació. Simplement era això.
0: Però no hi va haver un oferiment de...
1: No, això no. Verbalment no va haver res, va haver, és un bon feeling.
0: Però estava a dir que n'havia tingut d'altres partits polítics.
1: Sí, però de moment me reservo.
0: Si no és Osorio, entenc que els socialistes no seran. Esquerra ho dubto.
1: Ma, no crec que els socialistes vinguin a buscar-me a mi, com no...
0: Home, hi ha una cap de llista nova.
1: Home, nova per mi no és. Jo ja vaig governar amb Rosa.
0: Sí.
1: Fa d'això 7 anys, bueno, 8.
0: Ara parlarem de Rosa Garcia.
1: Per mi no és nova, però és una,
0: però no defugi.
1: És una excompanya.
0: Si diu que hi ha un partit que va venir a buscar-lo, Osorio no és, socialistes no, Esquerra tampoc, Junts...
1: No, que hem parlat? A veure, que tampoc m'han vingut a buscar, hem parlat.
0: Parlar per formar part de les llistes.
1: Jo, que són aquests contactes que es parla, i bueno, jo escolto, tampoc...
0: Després farem d'aquests contactes que es parlen de carrer i així, també en parlarem
1: a l'entrevista
0: d'avui. Però és que
1: en un poble, a veure, jo això que a vegades dius, no, és que has d'anar a un despatx, al carrer et trobes amb la gent, i al carrer el que té inquietuds les expressa, i a vegades no són explícites, vull dir una paraula clau, però sí veus el feeling que hi ha amb la persona i si pots arribar a un acord o no pots arribar a un acord. No falta anar-te en un despatx amb quatre persones allà, sinó poden haver unes prèvies, que això fan tots els partits, i això no és una cosa nova.
0: Fa un sondeig, i hem fet bé, un normal, sondeig a veure si li agradaria.
1: Normal, com
0: perquè vostè que... per sol no anirà. Una llista que sigui encapçalada per vostè, creada per vostè amb un partit nou?
1: Va haver un moment que es va pensar. Però jo, com que ja t'ho dic, tinc problemes per si ho deixava o no deixava, la família no vol, jo no em podia dedicar a muntar un partit. No tinc temps material per muntar un partit. Llavors, això m'ha fet que tot sigui molt difícil i jo crec que l'Oli tampoc el muntarà i llavors aquí jo crec que
0: l'Oli tampoc?
1: Crec que no, perquè ja no tinc temps, és molt difícil, s'ha dedicat moltes hores.
0: El partit que els ha vingut a buscar és el mateix o no?
1: Bueno, això ja no sé, jo puc parlar el que això li has de demanar amb ella, jo no puc...
0: Doncs la setmana que ve...
1: Jo no li puc apuntar aquesta. Jo no puc adelantar aquests si l'han parlat o no l'han parlat. Això, aquests temes els deixo a la individualitat de cadascú.
0: De moment que ja coneixem dos formacions que tenen cap de llista, és Junts i el PSC. Què li sembla, Rosa Garcia, com a cap de llista del PSC?
1: Bueno, jo començaré
0: que
1: com a persona i jo la desitjo el millor com a personal i com a amiga que érem, ja no som tant, però bueno, que la desitjo el millor. Políticament, bueno, si el partit ha cregut que és la millor, si des de Mataró han cregut que és la millor, pues,
0: Mataró és que ho ha cregut?
1: O
0: s'ha votat des de Palafolls i s'ha decidit des de Palafolls?
1: Bueno.
0: El senyor Vila també va ser imposat en el seu dia fa 4 anys des de Mataró?
1: No.
0: I llavors que li fa suposar que ara sí?
1: Bueno, perquè m'ho sembla.
0: Home, ja no està el Partit Socialista, penso que pot parlar obertament, senyor Victòria.
1: Perquè això, abans de votar-se, es sabia. O sigui, abans de fer la votació...
0: Perquè només hi havia una candidatura.
1: Per això.
0: Per això, clar, si només n'hi ha un, per Blanco això. I en botella.
1: Blanco i en botella, doncs això.
0: Però vostè creu que ha vingut des de dalt? Que n'han frenat... Dalt, vull dir, des de Mataró. Que n'han frenat algunes candidatures o...?
1: Tu compte que Mataró fa com mínim uns mesos que decideix. Ja ho va deixar entreveure...
0: Quan estava la gestora també decidíem des de Mataró?
1: La Rosa ja ho va deixar dir, que es va reunir amb ell, ho va deixar escapar en diverses vegades. Llavors, la gestora dirigia, des de Mataró es dirigia, des de Mataró et van instar a una cosa. Jo no sé si instar és manar o no és, però sí que havia un control, i la prova és que li vas demanar què feien aquesta gestora i què et va dir la Rosa.
0: Doncs
1: reunions per treballar. El què? Perquè
0: home,
1: jo sàpiga...
0: Segons a Mònica Armada, per crear una moció de censura.
1: És real.
0: Qui hi havia en aquestes reunions de la gestora?
1: Mataró.
0: Llavors no era de Palafolls. La gent que anava
1: però
0: a aquestes reunions...
1: Es parava d'això.
0: Però la persona que reunia, o les persones que reunien sí, a Mònica Armada...
1: Eren dos.
0: Eren dues persones?
1: Sí.
0: Eren de Palafolls o de Mataró?
1: No
0: eren. És que veient la foto de la gestora, senyor Victòria, no hi ha gaire gent tampoc,
1: no eren d'aquí.
0: No eren d'aquí. I això va ser a la tardor.
1: Sí, va ser.
0: Vostès n'eren conscients, des de Palafolls?
1: Es van enterar, sí.
0: Tots? Perquè el senyor Vila diu que no.
1: No.
0: Vila, no
1: Vila potser no s'entera mai de res, però bueno, o el que vol. Si ho sabia jo...
0: No s'entera perquè se li havia amagat?
1: No ho sé, si me vaig enterar jo.
0: Però llavors, es va enterar vostè llavors, eh?
1: Claro, si jo m'entero d'això, pues, si t'hi poses una mica d'orella, pues, tothom s'hi pot enterar, si tu no vols enterar-te de les coses, o...
0: No
1: hi ha
0: saber.
1: Coses que sí i coses que no, pues clar, llavors ja és una cosa molt personal.
0: Dèiem, vostè sabia que a Palafolls som en el moment postelectoral, ara fa 3 anys havia demanat el cap de Lluís Moreno. Mira, i de Joan Vila per poder pactar,
1: d'això no he parlat mai, perquè jo crec que això no cal.
0: No, és que cada entrevista van sortint coses noves.
1: No, aquí, bueno, a veure, jo crec que aquí les paraules s'han malinterpretat. Jo crec que aquesta primera reunió no va anar bé, no va haver feeling, no va haver alguna cosa va fallar.
0: La reunió del Viena.
1: No, la primera reunió que va tenir Joan Vila amb la Mònica no va anar bé, i d'això doncs, va començar a torçar tot. I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó va ser d'altra forma. O sigui,
0: no era en plan, ha de sortir aquestes dues persones per poder pactar.
1: No, el que passa que el que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig.
0: Sí, sí.
1: Ja me voy de la política.
0: Se'n va de la política?
1: Sí, crec que sí.
0: Ja no estem al 50-50?
1: 40, 60, 40, mira. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i l'altre costat no, l'altre costat deia no, regidor.
0: L'altre costat vol dir senyora Armada, li deia perfecte, correcte, però vostè no serà alcalde sinó regidor.
1: Correcte.
0: I qui havia de ser llavors alcalde?
1: L'Oli, així de clar. Podem donar
0: i vostès estaven d'acord? Els socialistes estaven d'acord o no?
1: Pues ja has vist que no.
0: I aquella famosa ja frase de que Palafolls-Som havia preguntat, no exigit, no posar com a condició, però sí que havia sondejat la possibilitat de fer 2 anys i 2 anys. Això existeix?
1: A mi això no em consta. I crec que no, a més, amb el futur que he anat, crec que no. Mm-hmm. Perquè no li veig, no li... Crec que no, però bueno. Això ja ha passat, i crec que és millor... parlar pel poble,
0: però cada
1: poble.
0: Setmana anem coneixent més coses. Jo crec que també és interessant pel nivell de població,
1: perquè,
0: saber què és el que va passar.
1: A veure, jo et dic el que va passar perquè jo ja pràcticament, com que t'he dit que no sé què faré, abans de marxar vull deixar les coses una mica clares.
0: Doncs anem a aprofitar que està...
1: Perquè realment aquí tothom ha dit mitges veritats, i si volem saber què ha passat, doncs és que han hagut problemes interns nostres, també d'altre partit, també col·laborat, però també han tingut molts interns nostres.
0: Per exemple, quin és el problema intern dels
1: aquest,
0: socialistes?
1: Pues el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
0: Però això no és un problema, o sí?
1: Home, la prova és que no han governat.
0: Perquè vostès volien governar.
1: Claro, home, tu te presentes a una candidatura per
0: home,
1: governar.
0: També és estrany que vulguis sacrificar el teu cap de llista, no?
1: O sigui, si donar un pas al costat és sacrificar el teu cap de llista, sí.
0: Vostè deia, nosaltres ens presentem a unes eleccions,
1: sí,
0: amb unes
1: sí,
0: idees, tal, tal.
1: Sí, sí,
0: es presenten
1: sí,
0: vostès amb unes eleccions amb un cap de llista.
1: Sí.
0: Però el primer mes li diuen, no, que cap de llista ha de sortir...
1: Que no és la primera vegada. No surti, que es posi de regidor. No, que no surti, que es posi de regidor. No va a calda. Però governes tu.
0: de la senyora Armada, que clar, tenint en compte que el senyor Vila és empresari, tenia una empresa que havia fet fallida, doncs no trobava molt coherent el fet de que una persona amb aquest tipus de historial empresarial...
1: Suposo que això també va influenciar molt, suposo, amb el criteri, d'aquesta tria, una persona que sigui preparada, que estigui acostumada, com era l'Oli, perquè de tot el grup, si tu mires el que hi ha amb els regidors que queden...
0: Coses una mica al micro, senyor Victòria.
1: Si tu comptes amb els regidors que queden, doncs clar, que hagin governat...
0: Però llavors per què no el van posar com a cap de llista de la senyora Güera?
1: Aquí, això va ser perquè aquí es va votar i va guanyar Joan. Aquí van votar els afiliats i Joan va guanyar. Llavors va fer campanya, va saber fer-ho, i quan es va posar a votacions va guanyar. Llavors aquí no tinc res.
0: Vostè creu que hauria d'haver fet el pas al costat i haver deixat a Dolors Agüera al calder?
1: Mira, jo ja t'ho vaig dir l'última entrevista que vam tenir. Quan vas amb un grup i tu has de defensar aquest grup, el primer, intentar que els egos deixar-los de segona part, perquè si no al final

0: l'inhabilita per ser candidat?
1: No, per mi no. Per mi no. Però davant d'una negociació hem d'escoltar les dues parts. Llavors, clar, si l'altra part demana això, doncs ho has de valorar. Si t'interessa o no t'interessa.
0: Sí. Els socialistes no va interessar.
1: No va interessar.
0: O hi va haver lluita interna dintre. Quan va passar això, hi va haver lluita interna?
1: D'estos lodos, estos barros, estos barros, estos lodos.
0: I vostè entén que, bueno, ho he dit abans, era partidària de la senyora Agüera.
1: Governar.
0: Durant Agüera també era partidària de governar.
1: Governar, que per això te presentes. Perquè què ha anat passant? Bueno, pues que pues ens hem anat debilitant. I per socialista, bueno, que tothom diu que està molt bé. Bueno, pues està molt bé, perfecte. Jo crec que no. Crec que ha quedat molt mermat amb número amb tot, perquè tindrà que refer-ho nou tot de zero, que està bé, mira, és una renovació, però mira tu per on de la renovació els tres que són, ja són veteranos també, vull dir que hauran de fer, bueno, pues, ells estan contents, doncs pues, sembla perfecte, però la intenció era governar a les últimes eleccions que els números més o menys t'acompanyaven. A les pròximes Déu dirà.
0: Per tant, una mica el que vostè m'havia dit és que no va haver el pacte, finalment, per la Folsom, PSC fa 3 anys, bàsicament per una qüestió d'egos del senyor Vila, que bueno, no volia deixar de ser... la possibilitat de ser alcalde no va voler deixar
1: bueno,
0: aquesta possibilitat.
1: Bueno, perquè era el candidat i deia, bueno, vale, ho pot defensar, si jo... A veure, si cadascú defensa el que creu. Per mi crec que era el correcte, o el que jo hagués fet, és no em passar al costat i deixo, vale, pues, jo quedo de regidor i que governi un company meu. Ell va creure que no. Pues.
0: Parlem de Mònica Armada. Quan parlàvem d'aquesta moció de censura del mes de tardor passada, sembla que ella parlava de la tardor passada, el desmentia vostè deia que havia estat una cosa més, bé, una xerrada més de carrer, més informal, però
1: jo
0: ella diu,
1: sí.
0: No.
1: Jo amb ella sí, el que passa
0: vostè havia parlat directament amb ella d'una moció de censura.
1: I tant. Bé, claro, les coses no, a veure, les podem negar.
0: Paral·lelament amb la gestora.
1: Claro, podem negar-les, però jo... A veure, quan tu tens un pensament de govern, tot tens fins a l'últim dia i has d'explorar totes les
0: però tot s'hi val per governar, senyor Victòria, o no?
1: Tot
0: per aconseguir
1: tot s'hi val, no, tot se, claro, però és que no és res il·lícit perquè,
0: no.
1: Perquè claro,
0: home, si no aniríem tots a la presó.
1: No, claro, però aquí a vegades efectivament, tu imagina't, jo sento els meus companys, excompanys de partit i diu que, home, és que per una moció, escolta, moció de censura n'hi ha cada dia i és una arma legal perquè un govern no fa bé i la part que està a l'oposició pot sumar. Això és el més normal del món.
0: Però el govern no ho va bé. Aquesta moció era perquè el govern d'Esquerra Republicana no va bé o perquè venia de fa 3 anys que no s'havia aconseguit aquest pacte i d'una manera d'intentar tornar-hi?
1: A veure, era el pacte que s'havia fet natural del principi. Per què? Perquè el normal, tal com per nosaltres, per mi, el govern d'aquest govern d'Esquerra, a mi no m'ha agradat i ni m'agrada. Per tant, si no t'agrada una cosa i jo em presento per això i dic als meus votants que faré això, que inclús portaven les deu primeres mesures que faríem si arribem, per diferenciar-se del que estan, doncs això s'ha oblidat tothom. Clar, doncs jo no m'he oblidat i encara defenso això. Jo tenim el programa que porto sempre com a aquí...
0: Com a un empanyo.
1: Com a un empanyo, perquè jo això ho portàvem nosaltres. Doncs les nenetes com mínim que es compleixi. Pues jo crec bueno, que no s'ha complert res, però bueno.
0: Però vostè parla i critica molt la posició que ha tingut el PSC en el seu moment amb la, no? El fet de no donar el pas al costat del senyor Vila.
1: Crec que sí, jo, però que també trobo
0: però
1: lògic.
0: Però s'haurà fet malament també per la Falsom o no?
1: Claro, sí, aquí quan hi ha problemes tots tenen una mica de culpa i cada persona o cada culpa més una part que una altra, però clar, està donant les condicions de que per una cosa o per una altra, això no s'ha pogut arreglar. I acabat, que ja falten 8-9 mesos perquè acabi...
0: Un any. Falta un any per les eleccions.
1: Però ja el mes de gener pràcticament ja ha acabat tot, ja és precampanya, vull dir, queden 7 mesos, 8 mesos. Pues no s'ha portat a terme, ni es portarà. O sigui, ja és impossible.
0: Què li sembla que una vagina a l'entrada de les ferreries?
1: Jo m'he dit una cosa. Mira, jo aquesta pregunta que tu m'has fet jo la portava perquè la volia contestar, però vaig contestar-la, volia fer una comparativa. Dic, mira, fa 8 anys érem el poble amb més zones verdes del Maresme, doncs mira casualitat, ara som o serem el poble amb més bencineres per habitant. O sigui, que casualitat, hem passat d'una part a una altra. Això
0: però no s'han fet zones verdes, tampoc no s'ha tret cap zona verda.
1: No s'han fet, però s'han fet les bencineres, per tant hem passat de la que... Bueno, a veure,

0: parlem de zones verdes. Verdes, què vols dir? Que estan verdes?
1: No, no, això vostè, ha parlat vostè.
0: Perquè, no, és que la veritat, és el poble amb més zones verdes del Maresme.
1: Sí.
0: I ara som el poble amb més benzineres per habitant del Maresme. Bueno, pues el canvi, a mi aquest canvi no m'agrada gaire. I això ha sigut sota el paraigües d'Esquerra Republicana.
1: Però ho pot evitar el govern municipal?
0: Home,
1: si el planejament ho permet, l'empresari segueix tots els passos?
0: De moment ja hi ha, cartells, no a la benzinera, però no he vist cap a l'altra. I també és l'entrada del poble, la del supermercat. És clar, va a benzinera.
1: Sí.
0: També hi ha veïns, o allà no hi ha veïns.
1: Però ja no s'han organitzat.
0: Ah, casualitat. Casualitat, això.
1: Va. Què vol dir?
0: No, no, que és casualitat. No, no, dic que és casualitat. Una s'organitza i l'altra s'organitza. Bueno, deuen haver veïns que saben més i veïns que saben menys. Dic jo, no? Algo ha passat aquí, doncs.
1: Home, jo crec que la informació la deuen tenir segur, perquè em sembla que n'hem fet un far de parlar tots de benzineres.
0: Doncs aquí estem. Doncs bueno, pues ara veig que s'està movent l'altra. No sé si podran fer alguna cosa o no, però en principi hem passat, o passarem, de tenir-ne dos a tenir-ne quatre.
1: Tindrem sis, de fet.
0: O sigui, perdó, sis, que hi ha una altra que no me'n recordava de la part de...
1: Hi ha sis perquè tothom s'oblida de l'autopista, que també és el terme de Palafolls. Són sis en total.
0: L'autopista quina? La que és l'autopista?
1: Sí,
0: sí, però que hi ha una altra. Va, sí, tenim sis, correcte, tenim sis. Sí, va, ja dic, que té més vecinats per habitant.
1: Darrer ple, de fa uns dies, el tema principal va ser la manca de places a una de les dues escoles, amb Esprats, de cara al proper curs, perquè hi ha una alternança, es fan dos aquí, una a l'altra, i cada any la idea era aquesta, fins ara s'ha fet així en aquests últims dos anys. Entén la decisió del govern català i de l'Ajuntament, que de fet hi dona suport de mantenir la proposta inicial, o no?
0: Mira, aquí és un tema que el conec una mica per comentaris de pares i per el ple, i és una mica complexa. Bueno, jo el que trobo aquí, el que trobo a faltar per part de l'Ajuntament és que, a veure, el normal és que tu esperis a les places que s'han apuntat els pares per decidir per on tiro la línia. Això és el que m'han dit diversos docents, perquè jo no estic en aquest món i ho has de preguntar. El normal és això, que esperis a veure cap on va la cosa, i cap on va la cosa, doncs, si tira més cap al costat, l'obro allà la línia i no l'obro amb l'altra. Clar, aquí acordar dos anys abans on faria la línia, doncs clar, t'hi podies trobar amb això.
1: Que era necessari tenir un càrrec de confiança en la figura de l'arquitecte que s'ha jubilat precisament aquest mes i que passarà de ser arquitecte municipal a càrrec de confiança.
0: Bueno, això, com el nom indica, és un càrrec de confiança que marca l'Ajuntament o l'alcalde. Bueno, li pagarà, suposo que cobrarà, no ho farà de gratis, tindrà un sou.
1: Ara la gent acostuma a cobrar.
0: Clar, perquè
1: sí.
0: Si jo em va semblar que un company meu, vaig company d'ella que no costava un duro, bueno, doncs un sou d'aquest nivell costa calés. Bueno, doncs vale, perfecte. Sí. Jo aquí no entraré ni sortiré, jo no l'hagués fet, però torno al mateix. Això és una opinió, com diu, no, cargo de confiança. Cargo de confiança vol dir que el marca que tens confiança. Per què? Perquè és molt bo, perquè en sap, perquè sabe, pel que sigui, endavant. Però costa diners.
1: I un inspector? Necessitem un inspector? La policia de Palafolls necessita un inspector?
0: Crec que no tenim habitants, no, que, bueno, des del meu punt de vista, eh? Aquí tampoc soc un expert, però per el que he pogut consultar...
1: Com a organigrama de la policia?
0: 10.000 habitants. Un inspector, jo crec que... No crec.
1: Senyor Victòria.
0: Jo si em deixes, voldria...
1: Ràpid, perquè m'hauríem dos integrats de calor.
0: Volia recordar que estem a Sant Lluís,
1: sí.
0: Que el dia 12 i 13 són les festes de Sant Lluís, i voldria invitar tots els veïns...
1: A un sopar, paga vostè.
0: A un sopar que pagaré... Escot, amb tu, amb tu mare de tots, i també felicitar a la Junta de Veïns i a en Beni, que sé que estan treballant molt perquè Sant Lluís agafi, doncs, allò, un pes dins del poble.
1: Doncs, senyor Victòria, jo l'agraeixo en aquest cas a la calor que estem passant avui al plató de la ràdio, que estem suant el que no està escrit, per haver vingut a l'Assumptes Intents també en aquesta jornada. Moltíssimes gràcies.
0: I bueno, que vagi bé.
1: De moment ens hem quedat a 40-60 amb això de...
0: Sí, sí, però sí. Jo quasi bé m'estic despedint, no sé si ho veus.
1: Sí, que a vegades va baixant, eh? Si continua l'entrevista...
0: No, no, és que jo crec que quan acabi l'entrevista ja m'he despedit de tots.
1: Bueno, moltes gràcies.
0: Vale, moltes gràcies. Va, tu, Marc.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
3: Què tal, Manel?
2: Doncs molt bé, avui un tema que teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Miravet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
3: Que bé.
2: Per tant, comencem amb aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
3: i
2: és un bon
3: plus,
2: extra.
3: I tant, totalment.
2: Doncs escolta, anem per feina.
3: Som-hi.
2: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa.
3: Adele.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I com sempre comencem, donant-vos una mica de context, us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis apunten que les persones trans adultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn, que Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes, és tot un problema.
3: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè, bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas, serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
2: Total, i a més, ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara doncs molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
3: Clar.
2: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara es feina.
3: Sí, totalment, totalment.
2: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents trans adults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar doncs, per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica doncs, amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta el futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència doncs pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
3: Totalment, aquest referent, i tant.
2: Doncs som-hi.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem doncs, oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Miravet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
4: Què tal?
5: Hola, molt bé, molt bé.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
5: Tot.
2: Això, com ho has construït, el fet de obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït?
5: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ja 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? Amb veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 que faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any 3, 5, 10, dona sentit al meu procés, a l'edat que tinc.
2: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades, en aquest programa hem parlat doncs això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen doncs això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys, què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
5: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant no dubtes en la meva diguéssim identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava, i vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè jo soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop, i a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon, i vaig fer aquest pas. Ei, no et digo cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudat, i no, i tingut, diguéssim que he tingut un suport social femení molt important.
3: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
5: Sí.
3: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport, i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no és el lloc o no són les persones.
5: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això, però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè és el meu referent femení a la família. Li vaig dir, i ella em va dir, ah sí, doncs no passa res, benvinguda germana. I ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir, i els va dir que de ficar-se en això res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estar al meu costat en els moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que sóc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? Vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar les dues, que són parella. I em van acompanyar al trànsit, i per mi són com família. I aquestes són les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat,
3: Moltes
5: amigues i són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
2: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia marcat al calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat?
5: Sí, mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia, i vaig dir, això no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passi el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res. I
2: com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, és a dir, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
5: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política i viu vida social molt interessant, vull dir, important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè hi ha gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestit normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, no, és que atrevida que ets. Dic, soc jo. Soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt, molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
3: Sí.
5: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres i que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, jo vaig començar un maig i jo un setembre vaig caure, vaig caure en picat i vaig agafar, bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint, t'ho dic així de clar. Perquè clar, m'estava acostumant a les hormones. Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual, que tens unes pujades i baixades enormes, el món s'immiculava entre les meves dits i jo de cop i volta tenia que reconstruir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent, i això no és fàcil. No és fàcil. Llavors en aquell moment em vaig enfonsar.
2: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
5: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia dues opcions a la vida: o suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei. Perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
3: Clar, hi ha un efecte, no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
5: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el carrer vestida de dona no és ser valenta, no, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que és valenta.
3: Clar.
5: L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni són unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Molt més que tot això.
3: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de ser coherent amb tu mateixa,
5: sí,
3: entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
5: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència, perquè jo en la meva adolescència de 15 al 17 ho vaig passar molt malament perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè és això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau, val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir o una cosa o una altra. Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Saps què vull dir? O sigui, tot m'anava com contradint-me, saps? I no sentia el que en teoria a sentir un home, vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de com es diu, del mascle, del macho alfa, sí, ni aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant, vull dir, m'entens?
2: Total, sí.
5: Em sentia totalment desplaçada, no?
2: Adele, amb això que ens deies, que tu n'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta, sí, amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties?
5: Sí, saps què passa? Que home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un, val? Llavors què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, la meva identitat és, soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, els homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig donar compte que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, i els homes no els entenia. No els entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
3: Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, eh? Creant molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
5: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després primer la van denigrar perquè era hondurenya, després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatges, moltes d'aquestes TERF, són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No, la Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona, i el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso, què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen, de veritat? Tanta baixesa moral ja aquí? Tant d'odi ja contra nosaltres? Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir per mil coses, us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades, i sense comptar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui, és com si fóssim l'última merda.
2: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també, aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple, sí, per a altres persones?
5: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant, val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una, o alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important, i jo crec que és mal guanyat perdre aquest espai, val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera,
2: ja,
5: i s'expressen d'una manera, però s'expressen d'una altra. Jo sóc àvia, i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys,
2: que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
5: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
3: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, sí, és això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
5: És impossible. És impossible.
2: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies, sí, ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
5: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos, va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol, però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare, vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare. I jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella, entén-me, salvar les distàncies, sí, I sempre he fet de mare del meu fill, sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare. No, és que jo sóc la mare. No gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins i això, però jo també soc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital, doncs bé, ha estat 10 dies a l'hospital, doncs ho hem perdut les dues mares.
2: Clar.
5: I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare, i la mare gestant diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo soc mare, Mm. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
2: sí,
5: el que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un fill, filla, mm-hmm, i el tenia aquí. Val? Mm-hmm. Doncs tu imagina't això, que la gent pensa que se li anava la pinça aquesta tia. No, no, no. Doncs jo anava pel carrer i se'm queien les llàgrimes quan veia un nen. Mm-hmm. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
2: Fixa't.
5: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No t'has de veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
2: Mm-hmm. Adele, aquest fill que ara ja és pare, sí, és a dir, que
5: no és pare, no és,
2: ah, no és pare, tampoc.
5: Ja t'explicaré.
2: Ara m'explicaràs per què ets àvia. Sí. Però a aquest fill li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas, o sí, no va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat,
5: jo
2: això?
5: Jo t'explico, el meu fill és discapacitat, mm-hmm, val? I està en una residència, llavors TTA. Llavors jo quan sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que bueno, que li vaig dir a la meva ex que és una dona, mm, vam anar a parlar al centre perquè també volíem parlar com ho portaríem això, i el centre ens van dir, diu, no pateixis tu quan vinguis vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient i ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat, vull dir, em veu normal perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i les mateixes que tenien cura del meu fill, deien, al principi vam patir una miqueta perquè volíem veure com
2: l'encaix que li donava
5: mm, perquè un nen autista, doncs, que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill està, amb aquest tema no ha tingut cap problema. Uh-huh. I en quant als meus nets i netes, sí, jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. Uh-huh. I ella té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i han tractat d'àvia.
2: Uh-huh. És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí, has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. Totalment. O sigui que això és importantíssim, no, també.
5: Jo mai, o sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. Uh-huh. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir les coses al seu cap. I jo tinc una bona relació amb ella, no vam acabar malament del tot, després les coses van anar, al principi sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quant truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura una de l'altra, i per exemple em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat, d'amigues
2: molt,
5: no?
2: Propera, sí, molt bé.
3: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat, sí, LGTBI, sí. Tu penses que estem en aquest punt?
5: Jo explico una cosa.
3: Digues.
5: Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però jo t'explico. Mira, una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco, i em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele Miravet, passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment, diu, posis això, no sé què, fa així, gira, diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Diu, vostè ha d'anar per una altra via. Dic, quin altre? I em fa així. Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo he estat, o sigui, des de la doctora es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes, que ells no, que hi ha una, bueno, que ho estudiarien tot el que ha passat, perquè això no pot ser, no pot passar, això a l'hospital, eh? Mm-hmm. I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat, jo m'han de tractar com una altra dona, però hi ha professionals que no estan en això.
2: Clar.
5: Hi ha persones que no estan en això, val? El clínic ha fet un
3: estudi,
5: un protocol. Pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Mm-hmm. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
2: Clar.
5: Va? Perquè si no es fa, i això sí que és preocupant. Mm-hmm. Però si tot un clínic que fa vaginoplàstia es fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Bellvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat en problemes i han fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
2: Totalment, és que de fet amb això que ens deies, tu vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, van contestar, però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes.
5: Clar,
2: és a dir,
5: clar, clar.
2: Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs ho has pogut fer amb certa força, però no a tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser, no sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
5: Mira, jo opino, és la meva opinió,
2: sí,
5: que les lleis estan i les normes estan, però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones, perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple el nom sentit, pels que no tinguin, com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement, llavors aquestes persones pues, tenen més dificultats, perquè per exemple, ningú sap, però en la targeta sanitària posa 0 o 1. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em posar el nom sentit, hi havia el 0. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment. Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar.
2: Clar.
5: I no s'explica. Llavors quan tu vas allà i veuen un 0, pues, i vaig, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang. I quan vaig anar al tragar el paper, dic, posa, home, digui, jo sóc un home. Diu, és que clar, està fent un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
2: Clar, clar.
5: Sisplau, expliqueu.
3: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
5: Bé, jo, aviam, això va amb cada persona fa el seu, eh?
3: Sí, sí.
5: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Val? Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella, vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació.
4: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
6: El projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques de la Diputació. L'Ajuntament ha participat avui en una jornada sobre adaptació a la calor, on s'ha exposat la transformació dels espais exteriors de les ferreries, Mas Prats i la Llar d'Infants. La iniciativa, que ha rebut una subvenció de més de 100.000 euros, ha permès crear entorns més naturals, com per exemple el bosc comestible, per millorar el confort tècnic dels infants, tèrmic dels infants, davant el canvi climàtic. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. La sessió també ha servit per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, que ajuda els pobles a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les altes temperatures.

Com sempre, aquesta no és l'única qüestió de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres. S'ha inaugurat també l'exposició Evitar el meu cos al mit per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. La mostra de l'artista Yolanda Domínguez s'ha instal·lat a l'Escola de Música i Dansa com a prova pilot del catàleg de serveis de la Diputació. La inauguració ha comptat amb la diputada Eva Soler, qui ha destacat la importància de visibilitzar unes violències estètiques sovint normalitzades que afecten les dones en totes les seves etapes vitals. Aquesta activitat forma part del mes de la salut de la dona i convida a veure el cos en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte o l'edat.

0: I ja s'han conegut més detalls del Fem Palafolls, per exemple, els Vigis i la música disco seran els protagonistes d'aquesta nova edició. El festival se celebrarà l'últim cap de setmana de juny, com és habitual, amb el Parc de les Esplanes com a epicentre gastronòmic a través de les 6 casetes de restauració del Village. La programació inclou una desfilada de moda de la Fundació del Molí d'en Puigverd amb música en viu, també un tribut a Vigis i sessions de DJ. Durant el dissabte, el teatre també acollirà el Forestocs amb descomptes especials. El certamen clourà el diumenge dia 28 amb un vessant reivindicatiu mitjançant la lectura d'un manifest per la visualització del col·lectiu LGTBIQ+. I la Fundació El Molí d'en Puigverd ha recuperat la nau de serveis integrals destruïda per un incendi fa 4 anys. L'entitat ha inaugurat ja el nou equipament de dues plantes que acollirà oficines, vestuaris i espais pels equips de jardineria, manteniment i obra. La nova infraestructura és clau per continuar avançant en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, oferint un entorn modern que dignifica els seus llocs de treball. I també avui parlarem de la població a Palafolls perquè el nostre municipi manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. El nostre poble ha registrat una variació anual de població del 0,94%, situant-se a prop de la mitjana de la comarca, que ja supera els 477.000 residents. Actualment el nostre poble compta amb 10.026 habitants repartits de forma equilibrada entre homes i dones. L'informe del Consell Comarcal també ha alertat però que aquest increment no es deu a naixements, ja que el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'estat. I pel que fa al temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però al cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. No s'esperen precipitacions. Els vents seran moderats, força 2 o 4, de component est. El mar estarà en estat de marejol a Maries de Maró al vespre. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, amb temperatures màximes que baixaran fins als 27 graus i mínimes que pujaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts i ho fem parlant de les escoles de Palafolls, concretament del projecte PATIS, que és un exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic per la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls ha participat avui, dia 2 de juny, en la jornada d'adaptació a la calor en un context de canvi climàtic organitzada per la Diputació a l'espai Francesca Bonmason. El nostre municipi ha estat un dels protagonistes de l'esdeveniment en ser seleccionat per exposar el projecte de renaturalització dels patis escolars com un exemple de bones pràctiques municipals davant d'altres consistoris i tècnics de la província. Durant la sessió, l'arquitecta tècnica de l'Ajuntament i també la regidora d'Educació en representació de l'Ajuntament han presentat els detalls d'aquest projecte que ha transformat els espais exteriors de les escoles Les Ferreries, Mas Prats i de la Llar d'Infants. La iniciativa ha estat reconeguda per la seva capacitat de crear entorns més naturals, accessibles i preparats per fer front a les onades de calor integrant solucions basades en la natura. La intervenció per Palafolls, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de poc més de 115.000 euros, ha permès la creació d'espais com el bosc comestible a Mas Prats o l'adequació de zones de jardí i tancaments verds a la resta de centres. Aquestes actuacions no només milloren el confort tècnic dels infants, sinó que també s'han convertit en espais d'aprenentatge i biodiversitat, eixos centrals del nou projecte educatiu sobre sostenibilitat que impulsa l'àrea d'educació. La jornada de la Diputació ha servit també per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, un fons dotat amb 16 milions d'euros per ajudar els municipis a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les temperatures. Parlem d'altres qüestions, en aquest cas d'exposicions, perquè s'ha inaugurat en el MIT l'exposició Habitar el meu cos, per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. L'Escola de Música i Dansa acull a partir d'avui l'exposició Habitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'aquest 2 de juny, s'emmarca dins el programa del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg d'exposicions de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més, també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada remarca la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat.
1: Jo crec que el que remou per dins és adonar-te de que hi ha violències que no les detectem com a violències, no? I que podem qüestionar que una dona, doncs en la seva plenitud, amb els seus 50 anys, no?, estigui amb una expressivitat corporal diferent, doncs no ha de ser qüestionada, ha de ser validada, no? I que el cos ha de ser una forma de viure lliure. I això és el que vol expressar sobretot aquesta exposició, que el cos és el teu cos, és la teva vida i has de poder-lo viure en plenitud i llibertat.
0: Vinculat a l'exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela. Al mateix MIT es farà per analitzar a fons els cànons de bellesa. Totes les activitats del mes de la salut de la dona són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia. I la música disco i els vigis seran alguns dels protagonistes de la 6a edició del FEM. L'últim cap de setmana de juny, els dies 26, 27 i 28, Palafolls donarà la benvinguda a l'estiu amb una nova edició del FEM Palafolls. Aquesta 6a edició manté la seva fórmula consolidada que combina la música en directe, la gastronomia al carrer i les ofertes del comerç local per dinamitzar l'activitat econòmica. L'epicentre del festival torna a ser el Village, al Parc de les Esplanes, cobrirà cada tarda a partir de 6:45. Enguany aquest espai comptarà amb 6 casetes de restauració, la mateixa xifra que l'edició anterior, amb propostes que prioritzen els productes de proximitat i que inclouen opcions per persones celíaques o veganes. La celebració arrencarà el divendres 26 amb la tradicional desfilada de moda a la gespa del Casal d'Avis a les 7. Està organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd. Com a novetat d'aquest any, l'acte comptarà amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que oferirà música en viu i actuacions de dansa durant la desfilada. La nit de divendres es tancarà amb un tribut a Vigis a càrrec de Digis i una sessió de DJ Mario Otero. Dissabte 27 l'activitat comercial es traslladarà al teatre amb la jornada de Forestocs durant tot el dia. A la nit la música tornarà a les Esplanes amb el grup de versions de covers i DJ Jolie. Finalment, diumenge 28 s'acomiada el festival amb un vespreig musical amb Ricky Fargas. Aquest últim dia tindrà també un caire reivindicatiu ja que es farà la lectura del manifest per la visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. Com és habitual, durant tot el cap de setmana diversos establiments col·laboradors del teixit comercial del poble oferiran descomptes i preus especials per sumar-se a aquesta festa. I seguim parlant de la Fundació El Molí d'en Puigverd, que ha inaugurat la nova nau de serveis integrals a Palafolls. La Fundació va celebrar dimecres passat l'acte d'inauguració de la seva nova nau de serveis integrals. L'esdeveniment va suposar la culminació de més de 2 anys de treball per recuperar un equipament essencial que va quedar destruït arran d'un incendi fa uns anys. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, ha destacat que és molt bona notícia per l'entitat recuperar la nau. És una fita molt important perquè recuperen un espai clau pel seu dia a dia.
2: Ens representa una gran alegria i també una fita molt important per nosaltres, perquè fa uns anys vam perdre la nau que teníem a causa d'un incendi i doncs després de més de 2 anys per fi podem disposar una altra vegada d'un espai que és clau pel nostre dia a dia. però no només recuperem la que teníem, sinó que hem creat un equipament millor i adaptat a les necessitats actuals. Així que també podríem dir que es tracta de recuperació i ampliació. I vaja, és una molt bona notícia, especialment per l'equip de serveis integrals, com jardineria, manteniment, obra i agrària, perquè ara doncs disposen d'un espai propi i adequat per desenvolupar la seva feina.
0: La nova construcció no és només una reconstrucció, sinó una ampliació pensada per les necessitats actuals de l'entitat. L'edifici consta de dues plantes, la planta baixa equipada amb oficines, una sala de reunions, vestuaris i dutxes pels equips de treball, i la planta superior, que disposa d'una gran sala que es completarà en una fase posterior i que encara no té un ús definitiu assignat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova infraestructura, la missió de l'entitat ha destacat que ajuda directament a continuar avançant en la inserció laboral, especialment en àmbits com els serveis de jardí, manteniment i obra. Disposar d'un equipament adequat i modern permet dignificar els llocs de treball i afavorir que les persones adquireixin experiència, hàbits i també autonomia.
2: Aquesta nova infraestructura, de manera directa i indirecta, ens ajuda a continuar avançant en aquesta direcció. Els serveis de jardineria, manteniment i obra són algun dels espais on moltes persones desenvolupen el seu itinerari laboral i adquireixen experiència, hàbits, autonomia. Llavors, disposar d'un equipament adequat, modern i pensar per les necessitats que tenen és una manera, sobretot, de dignificar aquests llocs de treball i de continuar generant oportunitats laborals reals per persones que ho necessiten. Al final, tota la nostra feina respon a un mateix objectiu, que és, doncs, que persones en risc d'exclusió social puguin construir el seu propi projecte de vida a través de la feina.
0: L'acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel Ruiz, gerent de la Fundació, els patrons Ramon Ribot, Valentí Agustí i Guillem Humet, i l'alcalde de Palafolls i també patró de l'entitat, Francesc Alemany. Durant els parlaments es va refermar la missió de la Fundació, que és posar la persona al centre i utilitzar el treball com una eina per construir projectes de vida dignes i afavorir la inclusió social. En aquest sentit, també es va retre un reconeixement especial a la trajectòria de Valentí Agustí, exalcalde de Palafolls, impulsor i figura clau en el desenvolupament de la Fundació des de la seva creació fa més de 20 anys. La jornada, que va plegar nombrosos treballadors i treballadores de la Fundació, va acabar amb un petit refrigeri per celebrar la posada en marxa d'aquest nou recurs, que continua apostant per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. I la població a Palafolls creix un 0,94% i se situa a prop de la mitjana de creixement del Maresme. Palafolls continua la seva tendència a l'alça i ha registrat una variació anual de la població del 0,94%. Aquesta dada s'integra en el creixement general del Maresme, que actualment té una mitjana d'augment de l'1,02% i ja supera els 477.375 residents. Segons les darreres dades oficials del Consell Comarcal del Maresme, el nostre poble compta amb 5.040 homes i amb 4.986 dones. L'informe demogràfic destaca que la comarca creix a dues velocitats, amb diferències notables entre els pobles veïns. En el nostre entorn immediat, malgrat, és el poble que ha experimentat un creixement més fort, amb un increment de l'1,86%. El segueix Santa Susana, que ha vist augmentar el seu padró en un 1,25%. Per contra, Tordera presenta un comportament més moderat, amb un creixement del 0,42%, situant-se per sota de la mitjana de Palafolls i de la comarca. Segons les dades publicades, l'increment de la població a Palafolls i a la resta del Maresme no es deu a un augment dels naixements, sinó als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a tota la comarca. La natalitat es troba en mínims històrics, amb només 2.864 naixements l'any 2024 a tot el Maresme. Aquesta nova població prové en bona part de l'estranger. Actualment, el 19,07% dels residents de la comarca han nascut fora de l'estat, una xifra que Santa Susana s'enfila fins al 23,02%. Més enllà del creixement numèric, les dades alerten també d'un envelliment progressiu. Les persones majors de 65 anys ja representen el 20,37% dels maresmencs, mentre que fa 20 anys només eren el 14%. Actualment, l'índex d'envelliment mostra que hi ha 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15. Una realitat que marca el futur demogràfic de municipis com el nostre.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per recordar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, el porter palafollenc Martín Guarnido fitxava pel Barça. Feia només unes setmanes, el palafollenc Guarnido havia estat escollit millor porter del torneig Team Cup i en aquell moment el Barça també l'havia fitxat per incorporar-se a la disciplina del club a partir d'ara. Després de l'última temporada al Badalona, on va jugar els 30 partits disputats, el palafollenc de 9 anys va rebre la trucada del Sevilla. De fet, va fer les proves per incorporar-se al club sevillista, però de seguida va rebre la trucada del club blaugrana i no s'ho va pensar. Després d'uns quants dies de descans, després d'acabar les classes, va començar la pretemporada amb els seus nous companys del sub-10 de la Masia del Barça. El 2021, Palafolls licitava el contracte de lloguer per una nau d'entitats. Aquella setmana havia sortit a licitació el lloguer d'una gran nau industrial per tal d'acollir la seu de gran part de les entitats locals. Des de finals del 2014, l'Ajuntament llogava una nau a peus de la carretera, que en aquells 7 anys havia estat seu i magatzem d'entitats com els Diables, Protecció Civil o els Gegants. Aquesta nau constava uns 5.000 euros al mes, que havia sufragat directe o indirectament una empresa local. En aquell moment, el consistori volia regularitzar la situació i licitava el contracte de lloguer d'una nau d'entitats per les mateixes funcions que havia tingut fins aquell moment, la que era coneguda com a nau d'entitats. I el 2016, el president de l'ANC parlava del futur del procés a Palafolls. L'Assemblea Nacional Catalana de Palafolls organitzava aquell divendres un acte de perspectiva, reflexió i projecció per saber quin era l'estat actual en aquell moment i quin podia ser el futur del procés independentista. L'acte tenia per lema Endavant República, present i futur del procés i va comptar amb la presència del màxim responsable de l'entitat, el reescollit president de l'ANC, Jordi Sánchez. El secretari de l'Assemblea a Palafolls, Eduard Aragonès, explicava que el procés sobiranista havia passat per alts i baixos i que era bo que un dels agents implicats directament en aquest procés pogués explicar en quin punt es trobava el procés i quins eren els possibles escenaris, tant en positiu com també en negatiu.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prats Savalls, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Aquest diumenge es celebra una nova edició i ja n'és la vuitena de la Trail Senyor del Castell, amb novetat d'una nova modalitat, la trail, l'speed trail i la caminada. Tot plegat des de la plaça de Popi, on començarà a partir d'un quart de nou aproximadament tota la proposta de la cursa. I atenció, perquè si encara tu estàs repensant, sàpigues que encara queden inscripcions obertes. Una trentena de places per qualsevol de les tres propostes. Això sí, ho has de fer abans, de demà a mitjanit.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui ens amplia la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps, en forma de núvols alts i mitjans, que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants, que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí, fluix de component sud-oest, aquesta tarda, però, serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maror ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica, les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció, de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no fa sang com les d'avui, poden pujar una mica per poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda i la situació marítima doncs força tranquil·la amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia, domini del sol. A la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap a

0: on han exposat la transformació dels espais exteriors de les Ferreries Mas Prats i la Llar d'Infants. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. I s'ha inaugurat ja l'exposició Habita el meu cos, el mit, per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. Com a complement, el 10 de juny es farà també un taller participatiu gratuït amb la cooperativa Candela per analitzar a fons els cànons de bellesa. I ja s'ha presentat la nova edició del FEM, en aquest cas la sisena, on la música disco i els vigis tindran un paper important. Aquesta setmana passada, la Fundació El Molí d'en Puigverd va recuperar la nau de serveis integrals destruïda per un incendi fa 4 anys. La nova infraestructura és clau per continuar avançant en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, oferint un entorn modern que dignifica els seus llocs de treball. I finalment també ha parlat de la població a Palafolls, que manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. L'informe del Consell Comarcal del Maresme alerta, però, que l'increment aquest no es deu als naixements, perquè el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'Estat. Les dades també confirmen un envelliment progressiu de la població amb un índex de 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15 anys. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tots i a totes, molt bon dimarts. Què tal, com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Ja ho tenim tot preparat, com sempre, per apropar-te a tota l'actualitat cultural del nostre municipi i dels voltants. Avui que parlarem de la prova esportiva per excel·lència d'aquest cap de setmana. Diumenge arriba una nova edició i ja és la vuitena de la Trail Senyor del Castell. Tot un espectacle amb inscripcions encara obertes. Això sí, per poc temps. Avui, una de les seves components, la Lu Vázquez, s'esposa davant dels micròfons de Ràdio Palafolls per parlar-nos d'aquesta proposta. També, òbviament, i com cada primer dimarts de mes, parlarem de consum i ho farem des de l'oficina d'atenció al consumidor al nostre municipi. L'Oriol Contreras s'acosta per parlar també de temes interessants. Tot plegat serà després de repassar la xarxa cultural que tot just comença amb el programa. Benvinguts, benvingudes. Comencem.
3: Xarxa cultural.
2: Destaquem ja totes aquestes propostes culturals. Fem agenda i parlem, per exemple, de les propostes al nostre municipi a Palafolls, que aquests dies està celebrant activitats en motiu del mes de la salut de la dona. Entre d'altres, per exemple, durant tot aquest mes de juny podreu visitar a l'Escola de Música i Dansa l'exposició que porta per títol Habitar el meu cos, de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez. La mostra reflexiona sobre la pressió estètica i els cànons de bellesa imposats a les dones, posant el focus en com aquestes exigències afecten la salut emocional i l'autoimatge. Relacionat, de fet, amb aquesta exposició, que, com dèiem, podeu visitar de forma gratuïta aquests dies al vestíbul del Música i Dansa, el 10 de juny, en concret, sabem que queda uns dies, però ja ho podeu apuntar, a les 5 de la tarda, el local d'entitats acollirà un taller participatiu conduït per Candela Cooperativa, entitat especialitzada en violències estètiques. Una proposta, doncs, que trobareu també detallada al web www.palafolls.cat. I com dèiem, ho afegim a l'agenda, però després ampliarem aquesta informació amb els seus components. Safir Team organitza aquest diumenge la

0: Vuitena edició de la Trail Senyor del Castell començarà i acabarà a la plaça de Popi. Tots els detalls en una estoneta. Girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, que continua amb les activitats en motiu de la Setmana de la Natura 2026, que s'allarga fins a finalitzar aquesta setmana. Entre d'altres, per exemple, dissabte tindrem degoteig de paraules. Serà a partir de les 11 del matí al Molí de la Sal. De fet, es tracta d'una lectura temàtica a càrrec del Club de Lectura de la Biblioteca La Cooperativa amb l'acompanyament musical de l'Aula de Música Contrapunt. Una proposta oberta a tothom. I seguint amb la Setmana de la Natura, diumenge hi haurà taller d'anellament d'ocells. Això serà a partir de les 10 del matí també al Molí de la Sal i a càrrec de l'ornitòleg Joan Carles Abella. Avancem, sumem més activitats a l'agenda i ens centrem ara en el municipi de Pineda de Mar. Demà passat, per exemple, tenim Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Una Hora del Conte que té com a títol L'Esquirol Pinyol. Anirà a càrrec de Sara Genovart per infants d'entre 1 a 3 anys. Per poder-hi participar, això sí, fa falta una inscripció prèvia. Es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. I molt més enllà, continuen també les diferents cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Aquest cap de setmana és el torn dels adults. Dissabte i diumenge, tant matí com tarda, podeu consultar tota la programació a www.ccrpineda.cat. I un apunt més al municipi de Pineda, destacarem aquest dissabte concert de Mishima. Serà a partir de 8:45 del vespre, les entrades costen 20 euros, que encara es poden aconseguir utilitzant el web de l'Auditori de Pineda. Anem ara fins al municipi de Calella. Demà dimecres a les 9 del matí al passeig de Manuel Puigvert, a la zona del Monument de la Sardana, hi haurà una nova edició del festival La Minerva Canta al Mar. Molt més enllà, també destacar que demà comença una nova edició de l'Aplec Pairal de Catalunya, l'Aplec de la Sardana de Calella. Entre el 3 i el 7 de juny, diverses propostes. La primera, doncs, és una conferència a la Sala Mozart a 6:45 de la tarda. Hi haurà la proposta Pòrtic del 98è Aplec de la Sardana de Calella amb la conferència Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats, a càrrec d'Anna Costal Fornells, que és musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Anem ara fins al municipi de Tordera. Feu lloc a l'agenda per apuntar, per exemple, que demà dimecres, dins la Setmana de la Natura, que també s'organitza al municipi de Tordera, hi tindrem un taller científic familiar que porta per títol Coneguem els nostres amfibis. Es farà a l'Illa del Riu a partir de 6:45 de la tarda i per poder-hi participar fa falta una inscripció prèvia. I aquests dies arriba de nou la mirada del poeta al municipi de Tordera. Per exemple, dijous hi haurà una xerrada poètica a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera i l'acte central es farà dissabte a les 9 del vespre amb un recull d'Anna Abou Jorba amb el cirurgià de màscares. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Entre d'altres, per exemple, divendres hi ha presentació de llibre al primer casino de Blanes, el llibre Mites i llegendes catalanes, les grans històries de la nostra terra. Serà a partir de les 7 de la tarda. I dissabte tindrem audició de sardanes al Passeig de Mar al Banc dels Músics a partir de 7:45 del vespre. Aquest dissabte amb la Copla Col·legi Santa Maria. Sense oblidar que tant divendres com dissabte com diumenge arriben les festes del barri de Masatlaire. Podeu consultar la programació a www.blanes.cat. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja les diferents seccions i entrevistes del programa de... Seguim el Palafolls en xarxa i tenim moltes ganes, com sempre, de parlar-vos d'aquelles activitats que aquest cap de setmana es fan al nostre municipi. I si és una d'aquelles tradicionals que es fan amb ganes i que, com sempre, ja compten amb una massa social i gent que s'apunta, doncs, per participar d'aquest gran esdeveniment esportiu al nostre municipi, doncs, sens dubte, ens encanta portar aquí els companys de Safir Team perquè organitzen una nova edició de la Trail Senyor del Castell. Avui amb nosaltres, la Lu Vázquez. Lu, molt bona tarda, benvinguda.
1: Bones, què tal?
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Et demanaria que t'acostessis una miqueta més al micròfon perquè volem escoltar-te bé, perquè, com dèiem, aquest diumenge arriba ja una nova edició de la Trail Senyor del Castell.
1: Doncs aquest diumenge ja tenim aquí la 8a edició, ja està tot gairebé a punt, inscripcions a tope, molt contents i treballant ja tots a ple rendiment fins diumenge.
0: Per entrar ja directes en matèria, perquè ja fa molt de temps que són les inscripcions obertes i que la gent ha anat rebent inputs a través de les vostres xarxes socials, la principal novetat aquest any és que inclueu una modalitat més, no?
1: Correcte. Aquest any una miqueta petició popular, tenim una modalitat més, perquè com sempre havíem tingut la trail i teníem la marxa, que la marxa era força exigent i de més, i molta gent ja venia i la feia corrents. Hem decidit doncs fem la marxa, la transformem en la speed trail, es torna competitiva, i incloem una nova modalitat, com tu dius, que és ben bé la caminada, que són 7 quilòmetres, que és per camí ample i és per acabar d'incloure tota aquella gent que no s'acabava d'atrevir amb la nostra marxa, i així que aquest any tenim dues competitives per córrer i una caminada perquè tothom pugui venir a gaudir de la festa.
0: M'encanta això de petició popular, perquè en aquest cas vosaltres també escoltant i rebent els inputs de la gent que participa un any rere l'altre a la Trail Senyor del Castell i veient una miqueta en què podem millorar, no?
1: Molt, és que crec que és molt important. Crec que una cosa que és característica de la nostra cursa és que sempre escoltem què vol el corredor. És una cursa ben bé de poble, que jo considero que moltes vegades són les millors, i està pensada per allò que vol la gent, i molta gent volia competir a la marxa, doncs la transformem, la fem competitiva i fem una de més petita per aquells que també vulguin venir a caminar.
0: Mm-hmm. Per tant, per tots aquells que ho sàpiguen, que de fet encara queden inscripcions obertes, però per molt poc temps, però per dissenyar aquests tres recorreguts, si no m'equivoco, què és el que oferiu en aquesta trail, Senyor del Castell?
1: A veure, tenim la trail, la clàssica des de fa ja uns anys que va créixer, 17 quilòmetres i sense desnivell, per córrer, competitiva, molt sorprenent, corriols, trencacames, trail de debò. Aquesta és la gran cursa. Llavors tenim la speed trail, que és té una part de camí ample, però té bastanta muntanya, 11 quilòmetres, 400 de desnivell, i en diem speed trail perquè aquells que vinguin a córrer i a competir serà molt, molt ràpida. Speed trail que també es pot fer caminant, com tots els anys, i en la que també aquest any, si volen els participants, poden portar el seu gos per fer-la caminant, per fer-la tranquil·lament, que les temperatures ja seran altetes, però poden venir amb ells. Mm-hmm. I llavors tenim la de 7 quilòmetres, que és tot per camí ample, és purament caminada. Sí que no convidem gaire a córrer aquesta distància, perquè si no, ben bé es faria massa curta la festa, i també pujaran al castell, però en aquest cas per camí ample, i està pensada per tothom que estigui mínimament acostumat a caminar per la muntanya, doncs que pugui venir amb clar. Tres distàncies, 17, 11 i 7 quilòmetres.
0: Per tant, que ningú es pensi que és una cosa d'aquelles per tots aquells que van a competir, que també existeix aquesta modalitat, però com dèiem, mica en mica aquesta trail s'ha anat adaptant i hem trobat circuits i modalitats per tots els gustos, Per tant, tothom que hi vulgui participar, benvingut, Lu.
1: Correcte, aquesta és la idea. Jo crec que les curses de poble han de convidar a tothom que vulgui venir, amb la qual cosa, si vols venir a competir, és per tu, però si vols venir a caminar, a passar un diumenge, una bona estona, a veure el castell, l'entorn de Palafolls, que jo crec que és sorprenentment maco per molta gent que no el coneix, i llavors gaudir de la festa amb nosaltres a Plaça Popi, amb la botifarrada, com sempre, amb tota la beguda que necessitis, música en directe, vull dir, festa grossa.
0: Tot i això, tenim el castell en obres encara, per tant, en aquest cas, com ens teníeu acostumats al principi, no per vosaltres, òbviament, sinó perquè les mesures de seguretat no ho permeten, passarem a prop del castell, no hi podem entrar, el que dèiem, esperem que pròxims anys, però que també té aquest encant, de veure de prop el castell de Palafolls.
1: Nosaltres ens agradaria poder entrar-hi, no es pot entrar, cap problema, ens hi apropem, estem a la plaça del castell, que les vistes són fantàstiques, vull dir que es gaudeix el castell de totes maneres, encara que no hi puguem entrar, vull dir que creiem que el fet de no poder entrar és un petit hàndicap que no li treu encant en absolut ni al recorregut ni a la cursa.
0: Mm-hmm. El que és important per tota aquella gent que digui, ostres, que hi ha la nova edició del Trail Senyor del Castell, encara no sé per on començar. Hem de dir que inscripcions encara obertes, si més no per les tres modalitats, però a poc temps,
1: Molt poc temps, les vam obrir ja fa dos mesos, mitjans de març, i estan obertes, de fet, només fins demà a les 12 de la nit. No ens en queden gaires, estem molt contents perquè la rebuda ha sigut bastant espectacular, ha sigut molt paulatina, molt lent, però ara ens queden només, si no m'equivoco, 30 inscripcions entre totes les modalitats. Hem decidit no tancar cap modalitat doncs, perquè la gent pugui continuar apuntant-se allò que vulgui, però tenim un límit de gent que estem a punt d'arribar, amb la qual cosa ens queden avui i demà perquè la gent s'apunti, com sempre, a la nostra web, que és www.safirteam.com.
0: En el cas que no s'arribi a aquest topall de 30 inscripcions més en aquests dies, no sé si el mateix dia de la trail fareu inscripcions, tot i que deixa'm dir que no és recomanable. Primer, òbviament, per afavorir a l'entitat i a l'associació, que sabem que això també és un problema afegit per vosaltres, aquestes inscripcions d'última hora, per tant, fem-les ja, però en el cas que es poguessin fer no sé, la gent es podria apuntar el mateix dia?
1: Sempre amb la condició de que no s'hagin exhaurit entre avui i demà, doncs sí, es podran fer inscripcions presencials. Sempre tenint en compte que, clar, nosaltres oferim una bossa del corredor de les clàssiques, on intentem donar molts productes als participants, però clar, en cas de les inscripcions presencials això ja no és possible. De fet, les tanquem uns dies abans per assegurar-nos que tenim totes les bosses del corredor, que tenim tots els avituallaments correctes, que està tot més que calculat. Però si en queda alguna, sí hi hauria la possibilitat de fer la inscripció presencial, tot i que és veritat que no és recomanable perquè llavors molta gent ve a última hora perquè veu la festa que hem muntat, escolta que la podem fer, a vegades et sap greu, però moltes vegades també arribem a un topall, tampoc no volem fer massa gent i que la cursa perdi qualitat o encant, amb la qual sí recomanem que les 30 inscripcions que ens queden, si no m'equivoco, ho hem mirat aquest matí, realment ens en quedaven 32 aquest matí primera hora, doncs que millor fer-les online.
0: Tot i així, com dèiem, ajudar l'organització, que ja prou de feina porta a organitzar una proposta d'aquestes característiques, perquè sobre nosaltres, per un descuit, encara els hi puguem complicar més. Per tant, afanyeu-vos i feu aquesta inscripció que, doncs, diguem-ho, online, com es poden fer, Lu?
1: Doncs online, simplement anant a la nostra pàgina web, la pàgina web del club, perquè Safir Team és qui organitza la Telecinema del Castell, que és www.safirteam.com, i allà veuran totes les opcions disponibles, i és molt senzill el procés d'inscripció.
0: Doncs recordeu-vos, entre avui i demà, hauríem de fer aquesta
1: correcte,
0: inscripció en qualsevol de les tres modalitats. Aquesta cursa sempre ens ofereix també bones coses a repassar, per exemple, una proposta que no en totes les modalitats, però sí en un parell, podem fer amb el nostre gos.
1: Doncs sí, nosaltres ja fa un parell d'edicions vam decidir que molta gent corre per la muntanya amb el seu gos i vam decidir incloure-ho. Això sí, només ho tenim inclòs a l'Speed Trail, que és la competitiva d'11 quilòmetres, que es pot fer corrents o caminant, com vulguis, aquesta sí que la deixem fer caminant, i a la caminar, la de 7 quilòmetres, per diversos motius. Primer, perquè la de 17 quilòmetres, la trail, la llarga, hi ha molts corriols i dificultaria potser en algun moment la competitivitat de la gent i no ho faria gaire còmode. I segon, per el tema de la distància. Sabem que tothom que porti el gos a la muntanya doncs serà prou responsable per conèixer les condicions del seu gos. Nosaltres posem molts avituallaments pels animals, posem molts punts de refresc, però considerem que 11 quilòmetres ja està bé per poder portar un gos amb condicions de seguretat, amb la qual si volen venir amb el seu animal de companyia són super benvinguts, està tot pensat per ells també, a la de 11 quilòmetres l'Speed o a la caminada, a la de 7 quilòmetres.
0: Se us ha d'avisar d'alguna manera o se us ha de fer saber les inscripcions?
1: Sí, a l'hora d'inscriure-us, ja quan t'inscrius a l'Speed Trail o a la caminada, hi ha l'opció de dir si vens amb el teu gos o no, el qual és important per nosaltres per també tenir calculat què és el que necessitem per als animals de companyia i que no els hi falti absolutament de res.
0: Lu, m'agrada també destacar que, com sempre, sou molt cuidadors amb el medi ambient, amb el voltant, amb el que us envolta.
1: Home, considerem que com a club de trail i com a cursa de muntanya no tindria sentit ser d'una altra manera, amb la qual intentem ser tot l'oberts possible. Som conscients de que últimament les muntanyes i volem anar tots, amb la qual continuem promocionant l'opció de ser cursa verda i sense plàstic, amb la qual cosa demanem a tots els participants que portin els seus propis gots, els seus propis bidons, que se'ls hi ompliran sense problemes en els avituallaments, amb la qual intentem no tenir gots de plàstic a la muntanya, i de la mateixa manera el marcatge, com sempre, el fem un cop més amb cintes no plàstiques, són cintes de tela, que són reciclades ja de les últimes tres edicions, amb la qual ni tan sols hem produït més tela, de diferents colors per cada modalitat, i cintes que es recullen tant al principi, les escombres de les nostres modalitats, que en tenim dos per cada modalitat, van recollint-les, i llavors durant els dos, tres dies següents, com a club, anem fent sortides per tota la muntanya per intentar que realment no quedi res, i estem bastant orgullosos de dir que aconseguim deixar la muntanya gairebé més neta del que la trobem. Vull dir que sí, intentem ser molt verds.
0: Igual que respectem, doncs, i que encoratgem a que Safir segueixi treballant en aquest aspecte, també els mateixos corredors, home, que tinguin una miqueta de respecte també per la muntanya, que no tota la responsabilitat recaigui amb la mateixa entitat, i que nosaltres, doncs, en lloc de tirar el got a terra, per exemple, doncs, escolta, siguem curosos, en aquest sentit. Suposo que aquest també seria el missatge, Lu.
1: Home, hauria de ser el missatge. Nosaltres volem donar per suposat que els corredors de muntanya s'estimen la muntanya, amb la qual cosa sempre diem, si has pogut portar els teus gels per la força durant la cursa carregats, quan els buidis també te'ls pots guardar i els llences, tindrem les escombraries classificades per orgànics, plàstic i demés, amb la qual sí que demanem, ho donem per suposat, però sí que encoratgem a la gent a intentar ser el més curós possible, perquè si t'agrada anar a córrer a la muntanya és perquè t'agrada la muntanya, l'hem de respectar.
0: Per la gent que ens agrada veure des de la barrera, diguéssim, venir a animar a tots aquells corredors que s'han apuntat, tot plegat, com començarà i a on, Lu?
1: Doncs començarà el el diumenge nosaltres com a club comencem a muntar a Plaça Popi, la Plaça Popi, que és aquesta ubicació que s'afirma decidir fer el gran canvi fa 3 edicions i que va ser tot un èxit, perquè la ubicació és fantàstica. A les 7 del matí començarem a donar dorsals, amb la qual ja ho tindrem tot muntat. Les curses surten a les 8:15, surt la trail, a les 8:30 surt l'speed i a les 8:40 sortirà la caminada, amb la qual si la gent vol venir a animar, que seria fantàstic, que de debò que veniu, perquè val la pena tot l'ambient que es munta allà. A partir de les 8 hi haurà les sortides, que vinguin, que animin, poden estar allà durant el dia, perquè la idea és que la cursa fins la 1 no farem tancament, vull dir que aquell és el lloc de trobada, és fàcil de trobar, Plaça Popi, tots allà.
0: Possibilitat d'aconseguir el nostre motxilla corredor, no sé com li dieu, el dissabte també o no? Ha de ser sempre el diumenge?
1: El dissabte també, sempre intentem donar el dissabte a la tarda, perquè molta gent sent que li agrada recollir la bossa del corredor i el dorsal una mica abans, amb la qual el dissabte de 6 a 7 de la tarda es donaran dorsals i bosses del corredor a Plaça Popi. Plaça Popi, de Teatre de Palafolls, encara està una miqueta per decidir, però allà ens trobaran el dissabte de 6 a 7 i si no hi ha aquells que vinguin de més lluny i vagin de fer el mateix dia a la cursa, doncs el mateix dia a la cursa de 7:15, si no m'equivoco, no vull errar-me, fins als 8 del matí també a mateix Plaça Pau. I si no, dissabte de 6 a 7 allà estarem.
0: De 6 a 8. A la part final, doncs, el diumenge, quan arribin aquests corredors, què es trobaran i com serà la dinàmica un cop ja doncs hagin avançat els corredors, diguéssim, i hagin arribat, entenc que, de nou a Plaça de Popi? No sé si hi ha entrega de premis, algun esdeveniment més que puguem destacar-lo.
1: Sortiran les curses, el càlcul és que el primer corredor arribi cap a les 9:30, 9:45, aproximadament, i a partir d'allà s'esperen que arribin tots els primers de cada modalitat, masculí i femení. Evidentment hi haurà entrega de premis, el podi, l'escenari de la Plaça Popi, que és perfecte per fer això, hi haurà entrega de premis, hi haurà música en directe, no oblideu que hi ha botifarrada, cosa que últimament costa una miqueta de trobar les curses, nosaltres insistim en mantenir-ho, botifarrada, burgers veganes per aquells que vulguin més donar una burger vegana, i beguda, tota aquella que necessitis, que farà molta calor, amb la qual s'afirma que timarem en recursos i tota la beguda que es necessiti, no hi haurà límit, i gelats també, gràcies a Gelats Alemany, vull dir que està tot pensat perquè hi hagi una bona festa, música en directe, clar.
0: Déu-n'hi-do la feina que porta darrere. Jo també vull remarcar en aquests segons últims de l'entrevista tota la tasca que feu, Safir Team, perquè abans ho parlàvem fora de micros, Lu, també a través de les vostres xarxes socials heu fet quedades amb la gent que volgués conèixer de prop el circuit de les diferents modalitats de la trail, també heu publicat el circuit per si algú volgués fer sol, heu estat anunciant totes aquestes inscripcions, vaja, que la dinàmica que hi ha darrere per la pròpia entitat, Lu, la veritat és que us ha de donar les gràcies, també.
1: Encantats, que ho fem, molta feina, realment és molta feina, estem parlant que ja portem 3 mesos darrere de feina buscant col·laboradors, patrocinadors, organitzant tota la gent que ha de venir, des de DJs, voluntaris, s'ha de pensar tots els recorreguts, es fa la com has dit tu, l'entrenament social, perquè la gent pugui conèixer, es pengen tots els recorreguts, moltes decisions a darrere, molta feina, i esperem que tot valgui la pena el diumenge, on estaran tots allà. Remarcar un cop més que tindran la presència de bombers i ADFs, que ens ajudaran a refrescar, perquè som molt conscients de les temperatures, per això sortim més aviat d'horeta, i esperem que tot surti també com planegem i també com fins ara, i que la resposta de la gent sigui tan maca com aquestes últimes edicions, que tothom, la veritat és que el feedback ha sigut molt, molt bo de part de la gent.
0: És que ens teniu molt ben acostumats, també, Lu. Aquesta 8a edició de la Trail Senyor del Castell arriba aquest diumenge ben d'hora al matí des de la Plaça de Popi, com sempre organitzat per Safir Team. Gràcies, Lu, avui per ser amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, ens veiem diumenge.
2: Ràdio Palafolls.
3: Ràdio Palafolls.
2: Cada dia més a prop. Més a prop. Més a prop.
0: Ja sabeu que un cop al mes, de fet un dimarts al mes, ens agrada parlar de consum al nostre programa, i ho fem, com sempre, amb qui porta l'oficina d'atenció al consumidor. El nostre municipi és l'Oriol Contreras. Oriol, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda a tothom.
0: Gràcies de nou, un mes més, per ser amb nosaltres, avui per parlar, a veure si diem bé, del malbaratament alimentari.
4: Correcte. No, la paraula no és tècnicament, no és molt senzilla, i a part de no ser la paraula en si ja molt, molt senzilla de pronunciar, és complexa en quant al contingut. El malbaratament alimentari és complex en quant al contingut, té ja una tradició de molts anys en la qual la normativa, la legislació està molt a sobre, i ara explicarem en què consisteix i quines solucions hi han, però ja et dic que si tu comences a llegir i entendre una miqueta per què s'intenta evitar aquest malbaratament, doncs te'n dones compte que és complexa i no és fàcil.
0: Des del punt de vista de consum, quin és l'objectiu o com es tracta el malbaratament alimentari?
4: Clar, com sempre, en els països llatins, les normes i les sancions és el que funciona, no?, perquè puguem tirar endavant amb certs objectius, no? Aquí hi ha sancions i aquí hi ha normes. Per què? Per evitar, evidentment, com diu la paraula, aquest malbaratament, és a dir, que els aliments s'hagin de tirar, s'hagin de llançar, no es puguin reutilitzar, perquè sobren, doncs perquè s'han fet malbé, perquè han caducat, després parlem de la caducitat, perquè, bueno, tots tenim la imatge del restaurant, doncs amb els plats que sobren i se'n van, no? O en un hotel, els esmorzars aquells copiosos, on també aquell menjar es llença, o es llençava, no? El que s'ha d'evitar és això, no? Llençar-lo, s'ha d'evitar produir més del que toca. És un tema més de consciència, però també un tema de normativa, doncs perquè, bueno, igual que amb el medi ambient, ens hi hem de posar des de la base.
0: I entenc que aquí hi ha diferències, també des del punt de vista de consum, entre el que diu la legislació catalana i l'espanyola. Si ens fixem, per exemple, amb la catalana, per on podríem començar, Oriol?
4: A veure, et diria que la diferència simplement és que una té més anys que l'altra. Una és l'espanyola, molt recent, i que, a més, implica tot el territori, i aquí, que som bastant pioners amb molta normativa, sobretot de temes de consum, doncs és de l'any 2020. La idea ve a ser la mateixa. El que s'intenta és que, tant des del món de les empreses com de l'administració pública, les entitats socials i els propis consumidors, evitem al màxim, mai serà el 100%, aquest malbaratament. Insisteixo, diferències poques, el camí ja el va adreçar, ja el va començar a escriure aquesta normativa catalana, que tant la catalana com l'espanyola tenen sancions, però la catalana al territori català i l'espanyola per la resta del territori. Però pràcticament els objectius són els mateixos.
0: Fixem-nos, doncs, amb la catalana, entrem en matèria, doncs, com lluitem contra el malbaratament alimentari.
4: L'objectiu principal, si llegeixes la normativa, per exemple la catalana, és evitar, diuen, el 50% el malbaratament per càpita. És a dir, que el que les famílies a casa nostra evitem de llançar com a mínim el 50% del que ja llancem ara. O sigui que se suposa, està estudiat evidentment, que llancem coses, sinó que cadascú reflexioni a casa seva si no llança alimentació. Jo sóc exageradament purista amb això, i a casa pràcticament no llancem més que el plàstic, que ojalà vingués sense plàstic, molts aliments. No, jo a casa no llenço res, ho he de dir, em tenen, no?, com un puntal en aquestes
0: situacions. Tot i això, em dius, i aquí entraríem en un altre problema, que segurament moltes empreses, els envasats, no?, per exemple, tu em dius el plàstic, durant molt de temps, no sé si ara tant, es portava molt el tema de tornar a comprar a granel, no?, d'alguna manera per evitar aquests envasos. Ara hi tornem, tot ben basat en plàstic, en aquí pentens del que hi pot fer cadascú, que no és gaire cosa, no?, perquè el plàstic...
4: Bueno, aquesta seria una altra normativa. Ara, introduir-ho al plàstic, però és una altra normativa sobre el medi ambient, no? I jo sí que jo vaig amb unes bossetes de reixa a comprar. Insisteixo, sempre a les entrevistes de ràdio, ja des de fa més de 20 anys que hi soc en el sector, que jo sempre deia que anava a comprar el pa amb la bossa del pa i se n'enreien, però, bueno, cada cop ho veus més. Però això és això és un altre tema. La qüestió és realment comprar allò que creiem que farem servir. Això des del punt de vista dels consumidors. Clar, la normativa el que es fixa molt és on hi ha més, encara més malbaratament en quantitats i en tones, que són els hotels, els restaurants, en les empreses.
0: És que compren a l'engròs, no? Entenc.
4: Correcte. I aquí sí que es posa una normativa d'evitar aquest tant per cent de malbaratament. Doncs com? Doncs reutilitzant, fent donacions a entitats d'aquell menjar que queda... Ara hi ha una aplicació de fa uns anyets, però que molta gent no coneix, per exemple, que es diu Too Good To Go. No sé si l'has sentit a parlar mai.
0: No, em sona.
4: Jo la tinc, evidentment, la tinc, perquè estic en el meu lloc, però és una aplicació en la qual empreses d'alimentació del teu voltant, tu vas localitzant on estàs i vas buscant què hi ha en el teu voltant, hi haurà més a les ciutats grans i menys a les ciutats petites, supermercats, etc., posen a disposició dels clients aquells productes que estan a punt de caducar o que caduquen a l'endemà o a la data de consumir preferentment, que ja sabem que és diferent, i si no ho tornaré a explicar, no? Mm-hmm. I t'ho posen un preu, una tercera part del que costa apostaria al valor de mercat. Llavors surt a l'aplicació, tu mires si en aquell supermercat hi ha 2-3 paquets d'aquest tipus, pagues els 3 euros, per exemple, normalment val 2,99, d'un producte que podria valdre 13 o 15 euros. Vas allà, dones la bosseta amb 6-7 coses.
0: L'has d'anar a buscar, eh? Has d'anar al supermercat en qüestió per anar a buscar.
4: O també ja està inventat perquè t'ho portin. És com tot ja s'inventa.
0: Clar, aquí t'anava a fer d'advocat del diable, eh? Una miqueta, això per ciutats grans com Barcelona o Girona està molt bé, però per aquí Palafolls, per exemple, ho veig una miqueta més complicat, més que res perquè no hi ha tants supermercats o tantes opcions, eh?
4: Evidentment, però els que hi són s'hi poden apuntar. Jo que soc de Vilassar de Mar, hi ha com 5 o 6 establiments de Vilassar, des de fleques, verduleries, i després
0: per tant, pel petit comerç també serveix, eh? No estem parlant només de grans superfícies.
4: Jo, per exemple, doncs, ho faig molt en el Sorli, ho faig molt en el Condis, dic marques perquè són les que estan al Too Good To Go, que es poden visitar, però, per exemple, a Vilassar de Mar tinc la verduleria de sota, que també ho fa. I llavors et donen aquelles peces una mica més tocades, allò que potser dirien ho hem de llançar, doncs llavors en comptes de llançar-ho, que també es pot donar a entitats, però a vegades costa més organitzar el dia a dia, perquè això del Too Good To Go, per exemple, és diari, no? Doncs tu vas allà, et dona una bossa de peres, de pomes, de taronges, de plàtans, que estan una mica més tocats, però que tu els pots fer servir, els pots congelar, els pots fer gelats, o els pots menjar en aquell mateix moment, d'acord? I una cosa que valdria doncs, 13 o 15 euros, costa 3.
0: Doncs mira, una bona iniciativa, eh?
4: Sí, llavors, des del punt de vista del ciutadà, es pot fer molt per evitar això, perquè al final jo parlo amb els consumidors, no parlo amb els empresaris. Per tant, el que facin els empresaris, ho diu la normativa, i el que poden fer els consumidors són les propostes que jo, doncs, utilitzo a casa i que jo, si vols, et puc comentar.
0: Doncs vinga, per exemple, què més podem destacar sobre aquest malbaratament alimentari?
4: Està clar, fer un menú setmanal. Això,
0: això ens costa més, eh? Costa ja, molt, la planificació...
4: Però són 20 minutets del diumenge, eh? Que tu planifiques el comprar. Per tant, a l'hora d'anar a comprar, ja vas a pinyó fixa. No, a veure, aquí, ara 3 d'aquí, 3 d'allà. No, vas a comprar el que toca. Una planificació setmanal va molt bé, per, sobretot també per la dieta. I pot, sobretot pel que cuina. Jo, a casa meva, que sóc el que cuino, doncs em va molt bé fer un menú setmanal perquè no tens que estar improvisant cada dia.
0: I no has de fer aquestes compres d'última hora, no? A vegades em falta això, em falta l'altre.
4: Has de revisar la nevera, res. És un minut revisar la nevera abans d'anar a comprar. Molta gent va comprar sense revisar la nevera. Arriba a casa i ja té duplicat el menjar. Comprar, evidentment, la quantitat necessària. Això és curiós. Guardar correctament les fruites i verdures en els llocs on la nevera et diu que han d'estar, no mal classificats, perquè el fred no és el mateix a dalt que a baix.
0: A vegades allò que tenim un lloc, no? Ho posem allà sense saber què hi posem.
4: Correcte.
0: I quina temperatura té aquest lloc, precisament, no?
4: I la frescor. Per tant, això és important conèixer-ho. A veure, són minuts de la nostra vida dedicats, no? A estudiar una miqueta això, no costa res. I després una cosa molt important, no ens hi fixem mai, posar a primera línia de la nevera aquells productes que estiguin més a prop de la caducitat o més a prop de fer-se molt bé. No val posar un plàtan a darrere de tot, perquè va ser el primer que va entrar, no? I vas acumulant...
0: Que quan el trobem,
4: sí,
0: allà hi ha vida exterior.
4: Ja camina sol,
0: no?
4: Ja camina sol. No? I després, doncs, potser aquestes ja són, no sé, tècniques ja potser més antigues, els joves no sé si ho faran, però espero que hi tornin. A mi m'agrada molt reutilitzar aquell menjar. Per exemple, com et deia... la fruita la pots congelar i després fer gelats. Hi ha moltes receptes que poden fer gelats amb fruita congelada. Però també pots fer, costa més, croquetes, que això et diuen, bueno, recomanació, no?, d'aquell menjar que potser...
0: Sí, aquell pollastre que ha sobrat, no?, d'alguna manera trossejar-lo i fer croquetes per l'endemà.
4: Fer tàpers indicant de quin dia són per fer-lo servir l'endemà. És a dir, jo crec que amb molt poca consciència afegida a la que normalment ja tenim, es podria evitar el malbaratament a casa, que és el primer lloc on pot haver-hi malbaratament. I si no, la gent que es miri el melic i pregunti, miri a veure quanta menjar llença. Jo és que, per mi és incomprensible perquè no en llenço, però sé que hi ha gent perquè m'ho comenta, no, és que se'n va passar i vinga a llençar menjar, i vinga a llençar menjar, d'acord?
0: Llavors, no, estava pensant jo, des del punt de vista de consum, què més fa falta? Entenc que no tenim la fórmula exacta, eh? Però estem parlant de més difusió? Estem parlant de sancions? Fins i tot a nivell particular, com pot passar dintre d'uns anys, per exemple, amb el tema del reciclatge? Des del teu punt de vista, eh? Entenc que no tenim la solució, la vareta màgica, però què és el que fa falta?
4: Jo crec que el particular, el consumidor, és consciència, formació, xerrades com la que estic fent jo ara, més campanyes, perquè aquesta llei obliga l'administració a fer campanyes, molta campanya, es fan campanyes puntuals de salut, es fan campanyes puntuals de moltes coses, de no fer foc a la muntanya, doncs tipus això, per fer campanyes, també, doncs, no sé, fer campanyes que en els propis establiments de venda d'alimentació ja hi hagin explicacions, tríptics, no? Al final, anar arrelant una mica el consumidor. I evidentment a les grans empreses el que val és les normes i sancions, no hi ha més. Perquè ho deia al principi de l'entrevista, funcionem així. Tots sabem ara que ja podem, i no fa tant temps que ho fem, que podem portar menjar del restaurant amb uns tàpers.
0: Sí.
4: Vale? La llei diu que han de ser gratuïts, i a mi me'ls cobren en alguns llocs, eh? I a mi me'ls cobren en alguns llocs. Això no ajuda, d'acord?
0: Llavors qui t'has d'enfrontar amb aquell personal ets tu, sí. I no l'administració, no? Per tant, per evitar un enfrontament, el que fas és callar-te i acceptar.
4: Bueno, hem fet un pas que ja tenim els tàpers en allà. A alguns llocs te'ls cobren quan no haurien d'aigua, igual que l'aigua, d'acord? Que no ens l'haurien de cobrar, i ja ens la cobren si és de l'aixeta. Bueno, perquè diuen que tenen la osmosi i això l'han d'amortitzar. Però el dels tàpers, per exemple, és una cosa que parlem amb els nostres pares, no? Fa uns pocs anys això no existia. El que quedaven allà, allà es quedava. L'ampolla de vi, allà es quedava. O és que era de mal lleig emportar-se l'ampolla de vi. Perdona, l'he pagat. Però ja no és només perquè l'he pagat, és perquè segurament el restaurant la farà servir, doncs potser per cuinar, però els aliments no. Els aliments no els faran servir per res. Els aliments els llançaran la majoria de vegades. Llavors, això del tàper i poder-te endur el menjar a casa, encara hi ha gent que no ho fa. Després també hi ha una tècnica que s'està portant molt de moda, que això ve també d'Estats Units, que tot ve d'Estats Units, com sempre, és lo bueno y lo malo, eh? És reduir les racions en els restaurants, que això no ens sembli una estafa, que això ens sembli un ajustament a la necessitat.
0: Més que res perquè no arribes al final, no?
4: Correcte.
0: Al final, si tens un primer plat molt copiós, un segon, un postre, és normal que et deixis alguna cosa al plat, més que res perquè quedes saciat ja amb el primer plat.
4: A Europa fa molts anys que és tradicional menjar un sol plat, carregat, però un sol plat. Pues aquí el que hem d'intentar és menjar o plats més petits, que ja ho estan fent, i no ens sembli un engany, perquè al final ja calculen, i grans xefs, la quantitat de menjar que s'acostuma a menjar, i ho veuen cada dia, i saben quant sobren a cada plat. Per tant, diu, anem a fer la ració justa. Poden ajustar el preu o no, però la ració més justa, d'acord? I després tenir aquesta consciència de no demanar més, no afegir-nos més. Clar, aquells esmorzars que veus en els hotels de self-service, no?
0: El perill del self-service,
4: no? Home, clar, però tu veus en la quantitat de menjar que no se'l mengen ni tres vegades la gent que hi ha a l'hotel. Ara, la imatge de tenir molt de menjar allà. Bé. Doncs tot això és un tema de consciència i a les empreses de normativa.
0: Oriol, podríem donar molts més consells. Jo crec que hem fet una petita pinzellada del que podem fer, fins i tot nosaltres, a nivell particular, sobretot per lluitar contra aquest malbaratament alimentari, que de ben segur, i mira, parlarem de butxaca, però és veritat, la nostra economia també se'n donarà compte, precisament d'aquesta organització, m'atreviria a dir, de la nostra nevera, del nostre rebost o de qualsevol lloc on deixem els aliments. Oriol, gràcies per ser amb nosaltres. El mes que ve jo et torno a convidar, com sempre, per parlar de consum.
4: Esperem tornar a ser-hi. Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
4: Vale.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, ens hi tornarem a posar, apropant-vos més actualitat cultural i sumant activitats a l'agenda. Passa molt bona jornada. Adéu-siau.

0: La Fundació El Molí d'en Puigverd inaugura la nova nau de serveis integrals a Palafolls. La Fundació va celebrar dimecres passat l'acte d'inauguració de la seva nova nau de serveis integrals. L'esdeveniment va suposar la culminació de més de 2 anys de treball per recuperar un equipament essencial que va quedar destruït arran d'un incendi fa uns anys. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, ha destacat que aquesta és molt bona notícia. Per l'entitat, recuperar la nau és una fita molt important, perquè a la vegada recuperen un espai clau pel seu dia a dia.
1: Ens representa una gran alegria i també una fita molt important per nosaltres, perquè fa uns anys vam perdre la nau que teníem a causa d'un incendi i doncs després de més de 2 anys per fi podem disposar una altra vegada d'un espai que és clau pel nostre dia a dia. Però no només recuperem la que teníem, sinó que hem creat un equipament millor i adaptat a les necessitats actuals. Així que també podríem dir que es tracta de recuperació i ampliació. I vaja, és una molt bona notícia, especialment per l'equip de serveis integrals, com jardineria, manteniment, obra i agrària, perquè ara doncs disposen d'un espai propi i adequat per desenvolupar la seva feina.
0: La nova construcció no és només una reconstrucció, sinó una ampliació pensada per les necessitats actuals de l'entitat. L'edifici consta de 2 plantes. La planta baixa està equipada amb oficines, una sala de reunions, vestuaris i dutxes pels equips de treball. La planta superior disposa d'una gran sala que es completarà en una fase posterior i que encara no té un ús definitiu assignat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova infraestructura, la missió de l'entitat ha destacat que ajuda directament a continuar avançant en la inserció laboral, especialment en els àmbits com els serveis de jardineria, manteniment i obres. Disposar d'un equipament adequat i modern permet dignificar els llocs de treball i afavorir que les persones adquireixin experiència, hàbits i autonomia.
1: Aquesta nova infraestructura, de manera directa i indirecta, ens ajuda a continuar avançant en aquesta direcció. Els serveis de jardineria, manteniment i obra són algun dels espais on moltes persones desenvolupen el seu itinerari laboral i adquireixen experiència, hàbits, autonomia. Llavors, disposar d'un equipament adequat, modern i pensar per les necessitats que tenen és una manera, sobretot, de dignificar aquests llocs de treball i de continuar generant oportunitats laborals reals per a persones que ho necessiten. Al final, tota la nostra feina respon a un mateix objectiu, que és doncs, que persones en risc d'exclusió social puguin construir el seu propi projecte de vida a través de la feina.
0: L'acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel Ruiz, gerent de la Fundació, els patrons Ramon Ribot, Valentí Agustí i Guillem Humet, i també l'alcalde de Palafolls i patró de l'entitat, Francesc Alemany. Durant els parlaments es va refermar la missió de la Fundació, que és posar la persona al centre i utilitzar el treball com una eina per construir projectes de vida dignes i afavorir la inclusió social. En aquest sentit, també es va retre un reconeixement especial a la trajectòria de Valentí Agustí, exalcalde de Palafolls, i impulsor i figura clau en el desenvolupament de la Fundació des de la seva creació fa més de 20 anys. La jornada, que va plegar nombrosos treballadors i treballadores de la Fundació, va finalitzar amb un petit refrigeri per celebrar la posada en marxa d'aquest nou recurs, que continua apostant per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'agenda no enganya. Avui toca de nou l'assumptes intens i ho fem, ho reprenem, després que la setmana passada per indisposició del convidat s'hagués anul·lat l'entrevista. Avui sí que tenim l'assumptes interns. Ja hem complert la volta sencera al plenari. Han passat tots els regidors i regidores que han acceptat venir en aquesta edició de l'Assumpte Existents. Així que, també, com és tradició ja, acabarem la sessió, acabarem la temporada amb una última ronda amb tots els portaveus dels diferents partits que tenen representació a l'Ajuntament de Palafolls per acabar de repassar i d'analitzar l'actualitat política del nostre municipi des de les diferents òptiques que existeixen dins el plenari municipal. Darrera ronda amb els 5 portaveus de forma ascendent. Comencem amb els regidors no fins a arribar al partit més votat a les darreres eleccions municipals, tot just ara fa 3 anys. Així que avui rebem al plató de Ràdio Palafolls el regidor Martí Victòria. Ell és dels veterans ja de l'Ajuntament. Va aconseguir l'acte com a regidor en aquestes darreres eleccions sota el paraigües del PSC, partit que va deixar tot just fa mig any, just per les èpoques de Nadal, justament per discrepàncies amb el rumb que estava prenent els socialistes amb els pactes de futur i el suport d'aquest partit amb el govern local. Avui s'asseu, com dèiem, aquí al plató de Ràdio Palafolls, el regidor escrit Martí Victòria. Senyor Victòria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bona tarda.
0: Normalment, a la part final, l'última pregunta, si es presentarà vostè o no a les eleccions, avui ho farem al revés, ho capgirem tot. Senyor Victòria, falta menys d'un any, justament aquesta setmana fèiem notícia a la ràdio de que faltava, un any per les eleccions municipals, previstes pel 23 de maig, si no recordo malament, de l'any vinent. Ja sap què farà o què vol fer?
1: Bueno, doncs de moment dic igual que l'última reunió que vam tenir o l'última entrevista que vam tenir. Ara fa tot just 4 o 5 mesos que vaig deixar el Partit Socialista. Estic en moment de pensar què hem de fer per les pròximes municipals, si presentaré o no. La família està oposada que em presenti.
0: No vol?
1: No, ni la dona ni els fills no estan per la labor perquè, bueno, a veure, acostumar a haver molts problemes, tinc ja una edat, tinc altres temes també que tinc que continuar endavant, i ells, per ells el 100% seria deixar-ho. Jo, com vas dir també l'última entrevista, a veure, en principi me ve una mica de gusanillo de tornar-ne, però bueno, tot això dependrà de com aquests mesos que falten per al començament de les campanyes i dels partits que es comencen a posar les piles, a veure què faig. Vull dir, és una mica, no s'ha decidit. Jo crec que en aquest moment és un 50% a deixar-ho, o potser un 60% i un 40% a continuar.
0: De què dependria? Pues de la posició que tindríem alguna llista o no?
1: Dependria que alguna llista que fos interessant trobés que defensava el poble com jo crec que s'ha de defensar, no com hem defensat aquests últims 4 anys, que per mi hem fet una defensa, bueno, jo crec que defensa, si mirem el programa, no hem complert res. Per tant, vol dir, si tu d'un programa que portes 50 punts,
0: però estar a l'oposició al PSC és difícil, però
1: ha governat Esquerra Republicana amb el nostre suport. Per tant, si tu dones suport, has d'aconseguir alguna cosa. Com a contrapartida, dones un suport a un govern en minoria, treu algo. Però si en 3 anys i mig quasi bé no em treu res, doncs clar, com comprendràs, la dinàmica no ens agradava. I per sobre, per això jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als pròxims, amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, estem al juny i no s'ha fet res.
0: Res del que...
1: Del que vam pactar amb ells que ho farien l'any passat.
0: La zona d'ombra del camp de futbol.
1: Era la zona d'ombra del camp de futbol, era la plaça Mestit.
0: Home, l'escena 9 sí que es va fer.
1: A què?
0: L'escena 9 sí que, bueno, és un dels pactes que hi havia.
1: Era una obra de teatre, jo estava ja programat.
0: Ells, un cicle
1: de teatre. Dir, última vegada, jo ja estava allà i simplement va ser recolzar-ho.
0: Les finestres
1: van canviar el mateix dia del ple perquè ja es veia molt... Però el més important... No,
0: què era el més important per vostè?
1: El més important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un ja tu ho vas tornar a dir, i el mateix, un descampat.
0: La zona d'ombra només es circumscriu a la zona
1: del bar. Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable.
0: Però això és el que vostès van pactar.
1: Claro, però això no s'ha fet res.
0: Com que diu tota la zona, havien pactat tot el camp de futbol.
1: Una zona, no un metro, havien pactat una zona d'uns metres, lògicament. I després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet. Que això estava ja en marxa, com el que diu, però clar, ja fa 2 anys i està igual, però és que, clar, llavors donar suport als pròxims pressupostos,
0: pues... I si s'acaben durant aquest any, vostè donaria suport als pressupostos de l'any que ve com a regidor no escrit?
1: Bueno, això és que l'any que ve ja no hi serem.
0: Home, el pressupost del 2027 s'ha d'aprovar a finals d'aquest mes, no? A finals d'aquest any.
1: Però, ah, sí, encara, ui, encara, jo pensava que em faltava menys. Pues, si es compleixen, bueno, m'ho tinc que pensar, sí, sí. O sigui, a veure, jo, si, no sé per quin motiu, sempre m'han col·locat en contra d'Esquerra Republicana. O sigui, i, bueno, tu parles...
0: I no?
1: Home, jo no estic en contra de ningú per estar en contra de ningú. O sigui, jo estic en contra del govern que no parla amb tu i te vol vendre les coses a última hora i de qualsevol manera. Però amb una negociació jo no sigui tancat a ningú, però jo m'entenc amb tothom. O sigui, això que m'han venut de que jo estic en contra d'Esquerra Republicana, això no ha sigut així. Jo no he sigut mai en contra d'un partit per ser aquest partit. Això, així, qui sembla que jo sigui pro i en contra d'un altre? Doncs pues no, jo parlo amb tothom i puc, i si és pel poble, qualsevol cosa es pot arribar a pactar, sempre que es compleixin.
0: Els seus companys tenien, donaven carta blanca als socialistes.
1: Home,
0: vostè diu, no reunien amb nosaltres, anem als fets,
1: si és que no, a vegades els fets, i no acceptar els fets vol dir que no veus la realitat. A veure, si tu acabes, per exemple, jo he escoltat les tres converses, no totes, però les converses dels meus companys, de Joan Vila, Rosa Garcia i la Montserrat Rovira, les he escoltat. A la Montserrat Rovira la deixo a part perquè acaba d'arribar i no li la deixo a part. No
0: pot opinar, nouvinguda.
1: No pot opinar perquè la pobra noia no hi era i s'ha deixat influenciar per el que li han explicat. Però a mi no ha parlat, per exemple. Per tant, no sé què li ha explicat, segons diu ella, ha sigut en Joan Vila, perquè Joan Vila ha fet la seva versió. Doncs clar, si tu veus els fets, clar, has donat suport a tot. O sigui, Esquerra Republicana ha governat com ha volgut. Hem donat suport a tot. Hasta, per exemple, que ja sé que no hem de fer de jutges ni de res, però si tu tens una empresa que era la de la neteja viària, que vencia el contracte, que tenies temps de licitar de nou, saps que ha tingut problemes ja. D'entrada ha tingut problemes amb gent que tenia fora de control, que no tenien que estar treballant, que estaven duplicats o triplicats. Això ja ho saben, perquè això no s'ha de jutjar. Ara jutgen altres coses, però si tens aquestes dubtes i tens temps de licitar, licita.
0: I si tu no sortia la mateixa empresa més cara?
1: Pues llavors, però jo ho això de més car, mira, aquí 15 minuts, aquí sempre que sento això de més car, et volen vendre, o sigui, et venen les motos com volen. O sigui, això de més car o més barat. O sigui, tu quan licites no saps com te sortirà. Això ningú s'ha de dir, és adivino. O sigui, llavors, tu licites amb un preu que sigui el normal que val la feina.
0: Sí.
1: Això de que sigui més car o més barat, ja ho veurem, perquè també aquesta licitació va adossada amb un augment.
0: Clar.
1: Per tant, com que ja va adossada amb un augment, la pròrroga, concretament, també és més cara que l'any passat.
0: La pròrroga està subjecta al que diu el contracte fet,
1: correcte,
0: no, no hi ha cap augment.
1: Sí, augmenta cada any. I això perquè s'ha d'atribuar la mateixa a la neteja a la zona verda o el que es cuida de la part vegetal.
0: Jardineria.
1: Claro, llavors, clar, tot va pujant. El que vol dir que això és una excusa de dir no, és que no licitem perquè podia ser més car o no. Tu has licitat i va a veure qui es presenta.
0: Vostè, si hagués estat alcalde de Palafolls durant l'estiu passat, que és quan va sortir el tema dels germans Alum, aquest problema, no? El tema de que s'estava investigant, tot i que sembla que de moment està aquí, amb la nota de premsa.
1: Ho van reconèixer. Van reconèixer quan va venir la reunió del mes d'agost que havien tingut problemes, que s'havien detingut el propietari, havia anat al jutge, no l'havia agafat, però estava i va sortir en molts diaris.
0: Havien reconegut el què?
1: Que havien tingut treballadors que els havien duplicat la foto, que s'havien confós perquè com que eren de color es confonien i treballaven a altres llocs al mateix temps aquella persona. Això ja està demostrat. Ara, des de jutjar si hi ha més coses
0: darrere. Llavors, vostè com a alcalde hagués trencat relacions amb aquesta empresa?
1: Jo, a veure, jo si en aquell moment, tal com ho teníem, acabava el contracte al mes de... Me sembla que era el març.
0: Març,
1: abril.
0: Sí, març, sí.
1: Jo, a l'agost, jo licito. Jo tinc temps de licitar tranquil·lament. Licito que es presenta ell i guanya. Llavors tinc més remei. No puc deixar el poble sense un servei. Però com mínim, jo poso... O sigui, jo davant d'aquests fets, com mínim... Mira, una empresa privada, això ho he dit moltes vegades i ho vaig dir amb el ple, una empresa privada, tu amb l'empresa privada assumeixes els riscos i escolta, si jo vull ho faig perquè és la meva empresa, els meus diners. Quan treballes amb diners públics has de tenir molt de cuidado, o sigui, a part de has d'intentar que davant de qualsevol problema no entris. si ja això ho tens endavant, que hi ha aquest problema, tu licita, i dius, escolta, jo licito perquè això no ho veig clar, licites, que torna a guanyar, doncs clar, no puc deixar el poble sense neteja, però jo com mínim he obert la porta que altres puguin participar. Això és el que jo penso, el que jo hauria fet. Ara, ells no ho han fet, que m'estranya que no hagin fet, perquè ells, quan estaven a l'oposició, eren més radicals que nosaltres a sobre, però bueno.
0: En quin sentit?
1: Suposo que canvia...
0: En quin sentit eren molt radicals?
1: Bueno, que ells, en molts plens, es comentaven que, a més, tenien que vetllar perquè els sous dels empleats fossin... Bueno, escolti'm, això, cada empresa paga els empleats, entens? Vull dir que eren molt més rigorosos que nosaltres. Per tant, vol dir que m'estranya que ells, que eren tan rigorosos amb aquestes coses, ara que estan ells governant, bueno, fins que no sigui jutjat i condemnat, això poden passar 10 anys. Perquè tal com va la justícia, pues, jo que sé, el que pot passar, que són innocents, pues, jo per mi són presumpció d'innocència, però com que en vens, pues, jo licito, perquè és l'època que es pot fer. Jo no hagués tampoc tancat el contracte, això no l'hagués fet jo, però tal com ha vingut, ens ha vingut bé per licitar, per tant, licito i fora.
0: Abans parlava de la darrera entrevista que vam tenir aquí, vostè deia que està en 50% de presentar-se, 50% no gaire. Sembla que on no anirà és amb la llista de Juan Andrés Osorio, que diu que no va parlar amb vostè.
1: Mira, dona, que casualitat, avui també l'he trobat. És que, de veritat,
0: que reuneixen cada vegada que té reunió.
1: Jo crec que ho ha vist anunciat i m'ha vingut a veure. Hem pres un cafè, per cert.
0: Qui ha pagat? Hi ha presumpció no. Cadascú el seu.
1: Ell ha pagat el seu, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: no m'ha dit que li ha dit d'anar a les seves llistes.
1: No, ah. No m'ha dit res. Jo, quan ho vaig dir, ho vaig dir una mica en to de broma i un to mica que, bueno, estem més a prop ell i jo que no d'apuntar-me a Vox. Per tant, hi havíem parlat, però temes varis, però hi ha molt bona relació. Simplement era això.
0: Però no hi va haver un oferiment de...
1: No, això no. Verbalment no va haver res. Va haver... És un bon feeling.
0: Però vostè va dir que n'havia tingut d'altres partits polítics.
1: Sí, però de moment...
0: Llavors, si no és Osorio, entenc que els socialistes no seran. No, Esquerra, ho dubto.
1: Home, no crec que els socialistes vinguin a buscar-me a mi com no...
0: Home, hi ha una cap de llista nova.
1: Home, nova per mi no és. Jo ja vaig governar amb Rosa.
0: Sí.
1: Fa d'això 7 anys, bueno, 8.
0: Ara parlarem de Rosa Garcia.
1: Per mi no és nova, però és una...
0: Però no defugi.
1: És una excompanya.
0: Si diu que hi ha un partit que va venir a buscar-lo, Osorio no és, socialistes no, Esquerra tampoc,
1: no,
0: Junts...
1: Què hem parlat? A veure, que tampoc m'han vingut a buscar. Hem parlat.
0: Parlar per formar part de les llistes.
1: Jo que són aquests contactes que es parla, i bueno, jo escolto, tampoc...
0: Després farem d'aquests contactes que es parlen de carrer i així, també en parlarem
1: a l'entrevista
0: d'avui. Però és
1: que en un poble, a veure, jo això que a vegades dius, no, és que has d'anar a un despatx, al carrer et trobes amb la gent, i al carrer el que té inquietuds les expressa, i a vegades no són explícites, vull dir una paraula clau, però sí veus el feeling que hi ha amb la persona i si pots arribar a un acord o no pots arribar a un acord. No falta anar-te a un despatx amb quatre persones allà, sinó poden haver unes prèvies, que això fan tots els partits, i això no és una cosa nova.
0: Fa un sondeig, li han fet un sondeig a veure si li agradaria.
1: Normal, com
0: perquè vostè
1: que...
0: per sol no anirà. Una llista que sigui encapçalada per vostè, creada per vostè amb un partit nou?
1: Va haver un moment que es va pensar. Però jo, com que ja t'ho dic, tinc problemes per si ho deixava o no deixava, la família no ho vol, jo no em podia dedicar a muntar un partit. No tinc temps material per muntar un partit. Llavors, això m'ha fet que tot sigui molt difícil, i jo crec que l'Oli tampoc el muntarà, i llavors aquí jo crec que
0: l'Oli tampoc?
1: Crec que no, perquè ja no tinc temps, és molt difícil, s'ha dedicat moltes hores.
0: El partit que els ha vingut a buscar és el mateix o no?
1: Bueno, això ja no sé, jo puc parlar el que això li has de demanar amb ella, jo no puc...
0: Doncs la setmana que ve,
1: jo no li puc apuntar aquesta. Jo no puc garantir aquests si l'han parlat o no l'han parlat. Això, aquests temes els deixo a la individualitat de cadascú.
0: De moment que ja coneixem dos formacions que tenen cap de llista, és Junts i el PSC. Què li sembla, Rosa Garcia, com a cap de llista del PSC?
1: Bueno, jo començaré
0: que
1: com a persona i jo la desitjo el millor com a personal i com a amiga que érem, ja no som tant, però bueno, que la desitjo el millor. Políticament, bueno, si el partit ha cregut que és la millor, si des de Mataró han cregut que és la millor, pues,
0: Mataró és que ho ha cregut?
1: Home, ho ha
0: o s'ha votat des de Palafolls i s'ha decidit des de Palafolls?
1: Bueno.
0: El senyor Vila també va ser imposat en el seu dia fa 4 anys des de no. Mataró?
1: No.
0: I llavors que li fa suposar que ara sí?
1: Bueno, perquè m'ho sembla.
0: Home, ja no està el Partit Socialista, jo penso que pot parlar obertament, senyor Victòria.
1: Perquè això... abans de votar-se ja sabia. O sigui, abans de fer la votació...
0: Perquè només hi havia una candidatura.
1: Per això.
0: Per això, clar, si només n'hi ha un, per Blanco això. I en Botella.
1: Blanco i en Botella, doncs això.
0: Però vostè creu que ha vingut des de dalt? Que n'han frenat... Dalt, vull dir, des de Mataró. Que n'han frenat algunes candidatures
1: o...? Tu compta que Mataró fa com mínim uns mesos que decideix. Ja ho va dir, ho va deixar entreveure...
0: Quan estava la gestora també decidíem des de Mataró?
1: La Rosa ja ho va deixar dir, que es va reunir amb ell, ho va deixar escapar diverses vegades. Llavors, la gestora dirigia, des de Mataró es dirigia, des de Mataró et van instar a una cosa. Jo no sé si instar és manar o no és, però sí que hi havia un control, i la prova és que li vas demanar què feien aquesta gestora, i què et va dir la Rosa?
0: Doncs
1: reunions per treballar. El què? Perquè jo sàpiga...
0: Segons a Mònica Armada, per crear una moció de censura.
1: És real.
0: Qui hi havia en aquestes reunions de la gestora?
1: Mataró.
0: Llavors no era de Palafolls. La gent que anava
1: però
0: a aquestes reunions...
1: Es parava d'això.
0: Però la persona que reunia, o les persones que reunien, sí, a Mònica Armada...
1: Eren dos.
0: Eren dues persones?
1: Sí.
0: Eren de Palafolls o de Mataró?
1: No eren.
0: És que veient la foto de la gestora, senyor Victòria, pues, no hi ha gaire gent,
1: pues,
0: tampoc, eh?
1: No eren d'aquí.
0: No eren d'aquí. I això va ser a la tardor.
1: Sí, va ser.
0: Vostès n'eren conscients, des de Palafolls?
1: Es van enterar, sí.
0: Tots? Perquè el senyor Vila diu que no.
1: No.
0: Vila, no,
1: Vila potser no s'entera mai de res, però bueno, o el que vol. Si ho sabia jo...
0: No s'entén perquè se li havia amagat?
1: No sé, si me vaig enterar jo.
0: Però llavors, es va enterar vostè llavors, eh?
1: Claro, si jo m'entero d'això, pues, si t'hi poso una mica d'orella, pues, tothom s'hi pot enterar. Si tu no vols enterar-te de les coses o...
0: Tindrà bé no saber.
1: O hi ha
0: saber.
1: Coses que sí i coses que no, pues clar, llavors ja és una cosa molt personal.
0: Dèiem, vostè sabia que Palafolls som en el moment postelectoral, ara fa 3 anys havia demanat el cap de Lluís Moreno. Mira, i de Joan Vila per poder pactar,
1: d'això no? No he parlat mai, perquè jo crec que això no cal.
0: No, és que cada entrevista van sortint coses noves.
1: No, aquí, bueno, a veure, jo crec que aquí les paraules s'han mal interpretat. Jo crec que aquesta primera reunió no va anar bé, no va bé feeling, no va bé, alguna cosa va fallar.
0: La reunió del Viena.
1: No, la primera reunió que va tenir Joan Vila amb la Mònica no va anar bé, i d'això pues, va començar a torçar tot. I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó va ser d'altra forma. O sigui,
0: no era en plan, ha de sortir aquestes dues persones per poder pactar.
1: No, el que passa és que el que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig,
0: sí, sí.
1: Bé, me voy de la política.
0: Se'n va de la política?
1: Sí, crec que sí.
0: Ja no estem al 50-50?
1: 40, 60, 40, mira. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i l'altre costat no, l'altre costat deia no, regidor.
0: L'altre costat vol dir la senyora Armada li deia perfecte, correcte, però vostè no serà alcalde sinó regidor.
1: Correcte.
0: I qui havia de ser llavors alcalde?
1: Loli. Així de clar. Podem donar
0: i vostès estaven d'acord? Els socialistes

0: una mica clares.
1: Doncs anem a aprofitar
0: per,
1: que està...
0: Perquè realment aquí tothom ha dit mitges veritats. I si, si volem saber què ha passat, doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, però també han tingut molts interns nostres.
1: Per exemple, quin és el problema intern dels aquest, socialistes?
0: Doncs el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
1: Però això no és un problema, o sí?
0: Home, el problema és que no han governat.
1: Perquè vostès volien governar.
0: Claro, home, tu te presentes a una candidatura per
1: home,
0: governar.
1: Home, també és estrany que vulguis sacrificar el teu cap de llista, no?
0: O sigui, si pas, donar un pas al costat és sacrificar el teu cap de llista, sí.
1: Vostè deia, nosaltres ens presentem en unes eleccions, sí, sí, amb unes sí, idees, tal, tal. Sí, sí, es presenten sí. vostès en unes eleccions amb un cap de llista.
0: Sí.
1: Però el primer mes li diuen, no, que cap de llista ha de sortir...
0: Que no és la primera vegada. No surti, que es posi de regidor. No, no, que no surti, que es posi de regidor. No va calda. Però governes tu.
1: De la senyora Armada, que clar, tenint en compte que el senyor Vila és empresari i tenia una empresa que havia fet fallida, doncs no trobava molt coherent el fet de bueno, que una persona amb aquest tipus de historial empresarial...
0: Suposo que això també va influenciar molt, suposo que també, suposo, amb el criteri, amb el criteri d'aquesta tria, d'una persona que sigui preparada, que estigui acostumada, com era l'Oli, perquè de tot el grup, si tu mires el que hi ha amb els regidors que queden...
1: Coses una mica al micro.
0: Si tu comptes amb els regidors que queden, doncs clar, que hagin governat.
1: Però llavors per què no el van posar com a cap de llista de la senyora Güera?
0: Aquí, això va ser perquè aquí es va votar i va guanyar Joan. Aquí van votar els afiliats i Joan va guanyar. Llavors va fer campanya, va saber què fer-ho, i quan es va posar a votacions va guanyar. Llavors aquí no tinc res.
1: Vostè creu que hauria d'haver fet el pas al costat i haver deixat a Dolors Agüera al calder?
0: Mira, jo ja t'ho vaig dir l'última entrevista que vam tenir. Quan vas amb un grup, vas amb un grup i tu has de defensar aquest grup, el primer. Intentar que els egos deixar-los de segona part. Perquè si no, al final, et pot passar això. Que dos grups que pràcticament es van presentar per governar, perquè estaven en contra de com governava Esquerra Republicana, han passat a no governar.
1: I vostè va dir que era un tema d'egos. Ho va dir l'última
0: reunió,
1: eh?
0: De feeling, d'egos, que posa allà el nom...
1: Va dir vostè de feeling, cert.
0: Doncs vull dir, un, quan està en un grup...
1: Però quan diu això, ara ja està personificant aquests egos cap a una banda, que seria el Joan Vila, que va dir... No, m'escolti, jo no donaré un pas al costat.
0: Si
1: anem
0: a posar egos, potser tothom es té. Un va demanar que donés un pas al costat i l'altre no va voler fer-ho. Bueno, llavors m'hi mesurem. Però tu, si tu vols portar el teu projecte endavant, doncs...
1: Però vostè és empresari. Vostè és empresari. Vostè li va malament l'empresa, però això li inhabilita per ser
0: no,
1: candidat?
0: Per mi no. Per mi no. Però davant d'una negociació hem d'escoltar les dues parts. Llavors, clar, si l'altra part demana això, doncs ho has de valorar. Si t'interessa o no t'interessa.
1: I sí. Els socialistes no va interessar.
0: No va interessar.
1: O hi va haver lluita interna dintre. Quan va passar això, hi va haver lluita interna?
0: De estos lodos.
1: I vostè entén que, bueno, ho he dit abans, era partidari que la senyora Agüera...
0: Governar.
1: Dolors Agüera també era partidari governar.
0: Governar. Que per això te presentes. Perquè què ha anat passant? Bueno, doncs que ens hem anat debilitant. I per socialista, bueno, que tothom diu que està molt bé. Bueno, pues està molt bé, perfecte. Jo crec que no. Crec que ha quedat molt mermat amb número amb tot, perquè tindrà que refer-ho nou tot de zero, que està bé, mira, és una renovació, però mira tu per on de la renovació els tres que són, ja són veteranos també, vull dir que hauran de fer, bueno, pues, ells estan contents, doncs pues, me sembla perfecte, però la intenció era governar a les últimes eleccions que els números més o menys t'acompanyaven. A les pròximes Déu dirà.
1: Per tant, una mica el que vostè m'ha de dir és que no va haver el pacte, finalment, per la Folsom, PSC fa 3 anys, bàsicament per una qüestió d'egos del senyor Vila, que bueno, no volia deixar no... de ser... la possibilitat de ser alcalde no va voler deixar
0: bueno,
1: aquesta
0: possibilitat.
1: Bueno,
0: perquè era el candidat i deia, bueno, vale, ho pot defensar, si jo... A veure, si cadascú defensa el que creu. Per mi crec que era el correcte, o el que jo hagués fet, és un pas al costat i deixo, vale, pues jo quedo de regidor i que governi un company meu. Ell va creure que no.
1: Parlant de Mònica Armada, quan parlàvem d'aquesta moció de censura del mes de tardor passada, sembla que ella parlava de la tardor passada, el desmentia vostè deia que havia estat una cosa més, una xerrada més de carrer, més informal, però ella diu,
0: sí.
1: no
0: jo amb ella sí, el que passa
1: vostè havia parlat directament amb ella d'una moció de censura
0: i tant. Les coses no, a veure, les podem negar
1: paral·lelament amb la gestora
0: podem negar-les, però jo a veure,

0: quan tu tens un pensament de govern, tu el tens fins a l'últim dia i has d'explorar totes les coses.
1: Però tot s'hi val per governar, senyor Victòria, o no?
0: Tot
1: per aconseguir
0: tot se val, no, tot se, claro, però és que no és res il·lícit.
1: Perquè, no, no.
0: Perquè, claro,
1: home, aquí, si no aniríem aquí, tots a la presó.
0: No, claro, però aquí, a vegades, efectivament, tu imagina't, jo sento els meus companys, excompanys de partit, i diu que, home, és que per una moció, escolta, moció de censura hi ha cada dia, i és una arma legal, perquè si un govern no fa bé, i la part que està a l'oposició pot sumar, això és el més normal del món.
1: Però el govern no ho va bé? Aquesta moció era perquè el govern d'Esquerra Republicana no anava bé? O perquè venia de fa 3 anys que no s'havia aconseguit aquest pacte i d'una manera d'intentar tornar-hi?
0: A veure, era el pacte que s'havia fet natural del principi. Per què? Perquè el normal, tal com per nosaltres, per mi, ha governat aquest govern d'Esquerra, a mi no m'ha agradat, i ni m'agrada. Per tant, si no t'agrada una cosa, i jo em presento per això, i dic als meus votants que faré això, que inclús portaven les deu primeres mesures que faríem si arribem, per diferenciar-nos del que estan, pues això s'ha oblidat tothom. Clar, doncs jo no m'he oblidat i encara defenso això. Jo tenim el programa que porto sempre com a aquí,
1: com a empanyo,
0: perquè jo això ho portàvem nosaltres, doncs les nenes com mínim que es compleixi. Jo crec que no s'ha complert res, però bueno.
1: Però vostè parla i critica molt la posició que ha tingut el PSC en el seu moment amb la, no? El fet de no donar el pas al costat del senyor Vila.
0: Crec que sí, jo, però que també trobo lògic.
1: Però s'haurà fet malament també Palafrensom o no?
0: Claro, si aquí quan hi ha problemes, tots tenen una mica de culpa. I cada persona o cada culpa més una part que una altra. Però clar, s'ha donat les condicions de que per una cosa o per una altra això no s'ha pogut arreglar i acabat, que ja falten 8-9 mesos perquè acabi
1: un any, falta un any per les eleccions,
0: però ja el mes de gener pràcticament ja ha acabat tot, ja és precampanya, vull dir, queden 7 mesos, 8 mesos, doncs no s'ha portat a terme ni es portarà, o sigui, ja és impossible.
1: Què li sembla que una vagina a l'entrada de les Ferreries?
0: Ja m'he dit una cosa, mira, jo aquesta pregunta que tu m'has fet jo la portava perquè la volia contestar, però vaig contestar-la, volia fer una comparativa. Dic, mira, fa 8 anys érem el poble amb més zones verdes del Maresme, doncs mira casualitat, ara som o serem el poble amb més bencineres per habitant. O sigui, que casualitat, hem passat d'una part a una altra. Això,
1: però no s'han fet zones verdes, tampoc no s'ha fet cap zona verda.
0: No s'han fet, però s'han fet les bencineres. Per tant, hem passat de la que... Bueno, a veure, parlem de zones verdes. Verdes, què vols dir? Que estan verdes?
1: No, això vostè, ha parlat vostè.
0: Perquè clar, sí, no, és que la veritat, és el poble amb més zones verdes del Maresme.
1: Sí.
0: I ara som el poble amb més bencineres per habitant del Maresme. Bueno, doncs el canvi, a mi aquest canvi no m'agrada gaire. I això ha sigut sota el paraigues d'Esquerra Republicana.
1: Però ho pot evitar el govern municipal?
0: Home,
1: si el planejament ho permet, l'empresari ha seguit tots els passos?
0: De moment ja hi ha cartells, no a la bencinera, però no he vist cap a l'altra. I també és l'entrada del poble, la del supermercat, és clar, va amb encinera.
1: Sí.
0: També hi ha veïns, o allà no hi ha veïns.
1: Però ja no s'han organitzat.
0: Ah, casualitat. Casualitat, això.
1: Va. Què vol dir?
0: No, que és casualitat. No, dic que és casualitat. Una s'organitza i l'altra s'organitza. Bueno, deuen haver veïns que saben més i veïns que saben menys. Dic jo, no? Algo ha passat aquí, doncs.
1: Home, jo crec que la informació la deuen tenir segur, perquè em sembla que n'hem fet un fart de parlar tots de vagineres.
0: Doncs aquí estem. Doncs bueno, ara veig que s'està movent l'altre. No sé si podran fer alguna cosa, però en principi hem passat, o passarem, de tenir-ne 2 a tenir-ne 4.
1: Tindrem 6, de fet.
0: O 5, perdó, que hi ha un altre que no me'n recordava de la part de...
1: Hi ha 6 perquè tothom s'oblida de l'autopista, que també és el terme de Palafolls. Són 6 en total.
0: L'autopista quina? La que és l'autopista?
1: Sí,
0: però que hi ha un altre, va, sí, tenim 6, correcte, tenim 6. Sí, va, ja dic, que té més vecinats per habitant.
1: Darrer ple, de fa uns dies, el tema principal va ser la manca de places a una de les dues escoles, amb Esprats, de cara al proper curs, perquè hi ha una alternança, es fan 2 aquí, una a l'altra, i cada any la idea era aquesta, fins ara s'ha fet així en aquests últims 2 anys. Entén la decisió del govern català i de l'Ajuntament, que de fet hi dona suport de mantenir la proposta inicial, o no?
0: Mira, aquí és un tema que el conec una mica per comentaris de pares i per el ple, i és una mica complexa. Bueno, jo el que trobo aquí, el que trobo a faltar per part d'Ajuntament és que, a veure, el normal és que tu esperis a les places que estan a punta els pares per decidir per on tiro la línia? Això és el que m'han dit diversos docents, perquè jo no estic en aquest món i ho has de preguntar. El normal és això, que esperis a veure cap on va la cosa, i cap on va la cosa, doncs, si tira més cap al costat, l'obro allà, la línia, i no l'obro amb l'altra. Clar, aquí acordar dos anys abans on faria la línia, doncs clar, t'hi podies trobar amb això.
1: Que és necessari tenir un càrrec de confiança en la figura de l'arquitecte que s'ajubila precisament aquest mes i que passarà de ser arquitecte municipal a càrrec de confiança.
0: Bueno, això, com el nom indica, és un càrrec de confiança que marca a l'Ajuntament o l'alcalde. Bueno, li pagarà, suposo que cobrarà, no ho farà de gratis, tindrà un sou.
1: Ara la gent acostuma a cobrar,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè si jo, me va semblar que un company meu, vaig company, deia que no costava un duro, bueno, doncs un sou d'aquest nivell costa calés. Bueno, doncs vale, perfecte. Sí. Jo aquí no entraré ni sortiré, jo no l'hagués fet, però torna el mateix. Això és una opinió, com diu el nom, cargo de confiança. Cargo de confiança vol dir que el marca que tens confiança. Per què? Perquè és molt bo, perquè en sap, perquè t'ho fa bé, pel que sigui, endavant. Però costa diners.
1: I un inspector? Necessitem un inspector? La policia de Palafolls necessita un inspector?
0: Crec que no tenim habitants. Bueno, des del meu punt de vista, aquí tampoc sóc un expert, però per el que he pogut consultar...
1: Com a organigrama de la policia?
0: 10.000 habitants. Un inspector, jo crec que... No crec.
1: Senyor Victòria.
0: Jo, si em deixes, voldria...
1: Ràpid, perquè volia recordar,
0: recordar que estem a Sant Lluís, sí. Que el dia 12 i 13 són les festes de Sant Lluís, i voldria invitar tots els veïns...
1: A un sopar, paga vostè.
0: A un sopar que pagaré... Escot, amb tu, amb tu, mare de tots, i també felicitar a la Junta de Veïns i a en Beni, que sé que estan treballant molt perquè Sant Lluís agafi doncs, allò, un pes dins del poble.
1: Doncs sí, Victòria, jo l'agraeixo en aquest cas a la calor que estem passant avui al plató de la ràdio, que estem suant el que no està escrit, per haver vingut a l'Assumptes Intents també en aquesta jornada. Moltíssimes gràcies.
0: I bueno, que vagi bé.
1: De moment ens hem quedat a 40-60 amb això de...
0: Sí, sí, però sí. Jo quasi bé m'estic despedint, no sé si ho veus.
1: Sí, que a vegades va baixant, si continua l'entrevista...
0: No, és que jo crec que quan acabi l'entrevista ja m'he despedit de tots.
1: Bueno. Victòria, moltes gràcies.
0: Vale, moltes gràcies a tu, Marc.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: El projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques de la Diputació. L'Ajuntament ha participat avui en una jornada sobre adaptació a la calor, on s'ha exposat la transformació dels espais exteriors, de les ferreries, Masprats i la llar d'infants. La iniciativa, que ha rebut una subvenció de més de 100.000 euros, ha permès crear entorns més naturals, com per exemple el bosc comestible, per millorar el confort tèrmic dels infants davant el canvi climàtic. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. La sessió també ha servit per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, que ajuda els pobles a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les altes temperatures.

Com sempre, aquesta no és l'única qüestió de la jornada d'avui, n'hi ha d'altres. S'ha inaugurat també l'exposició Evitar el meu cos al mit per reflexionar sobre la pressió estètica en la dona. La mostra de l'artista Yolanda Domínguez s'ha instal·lat a l'Escola de Música i Dansa com a prova pilot del catàleg de serveis de la Diputació. La inauguració ha comptat amb la diputada Eva Soler, qui ha destacat la importància de visibilitzar unes violències estètiques sovint normalitzades que afecten les dones en totes les seves etapes vitals. Aquesta activitat forma part del mes de la salut de la dona i convida a viure el cos amb plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte o l'edat.

0: I ja s'han conegut més detalls del Fem Palafolls, per exemple, els Vigis i la música disco seran els protagonistes d'aquesta nova edició. El festival se celebrarà l'últim cap de setmana de juny, com és habitual, amb el Parc de les Esplanes com a epicentre gastronòmic a través de les 6 casetes de restauració del Village. La programació inclou una desfilada de moda de la Fundació del Molí d'en Puigverd amb música en viu, també un tribut a Vigis i sessions de DJ. Durant el dissabte, el teatre també acollirà el Forestocs amb descomptes especials. El certamen inclourà el diumenge dia 28 amb un vessant reivindicatiu mitjançant la lectura d'un manifest per la visualització del col·lectiu LGTBIQ+. I la Fundació El Molí d'en Puigverd ha recuperat la nau de serveis integrals destruïda per un incendi fa 4 anys. L'entitat ha inaugurat ja el nou equipament de dues plantes que acollirà oficines, vestuaris i espais pels equips de jardineria, manteniment i obra. La nova infraestructura és clau per continuar avançant en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, oferint un entorn modern que dignifica els seus llocs de treball. I també avui parlarem de la població a Palafolls perquè el nostre municipi manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. El nostre poble ha registrat una variació anual de població del 0,94%, situant-se a prop de la mitjana de la comarca, que ja supera els 477.000 residents. Actualment el nostre poble compta amb 10.026 habitants repartits de forma equilibrada entre homes i dones. L'informe del Consell Comarcal també ha alertat però que aquest increment no es deu a naixements, ja que el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'estat. I pel que fa al temps, aquesta tarda començarà amb el cel molt ennuvolat, però al cap al final de la tarda les clarianes guanyaran protagonisme. No s'esperen precipitacions, els vents seran moderats, força 2 o 4, de component est. El mar estarà en estat de marejol a Maries de Maró al vespre. Les temperatures màximes baixaran i oscil·laran entre els 24 i els 27 graus. A Palafolls el cel estarà ennuvolat, amb temperatures màximes que baixaran fins als 27 graus i mínimes que pujaran fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimarts i ho fem parlant de les escoles de Palafolls, concretament del projecte PATIS, que és un exemple de bones pràctiques en l'adaptació al canvi climàtic per la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls ha participat avui, dia 2 de juny, en la jornada d'adaptació a la calor en un context de canvi climàtic organitzada per la Diputació a l'espai Francesca Bonmason. El nostre municipi ha estat un dels protagonistes de l'esdeveniment en ser seleccionat per exposar el projecte de renaturalització dels patis escolars com un exemple de bones pràctiques municipals davant d'altres consistoris i tècnics de la província. Durant la sessió, l'arquitecta tècnica de l'Ajuntament i també la regidora d'Educació en representació de l'Ajuntament han presentat els detalls d'aquest projecte que ha transformat els espais exteriors de les escoles, les Ferreries, Mas Prats i de la Llar d'Infants. La iniciativa ha estat reconeguda per la seva capacitat de crear entorns més naturals, accessibles i preparats per fer front a les onades de calor integrant solucions basades en la natura. La intervenció a Palafolls, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de poc més de 115.000 euros, ha permès la creació d'espais com el bosc comestible a Mas Prats o l'adequació de zones de jardí i tancaments verds a la resta de centres. Aquestes actuacions no només milloren el confort tècnic dels infants, sinó que també s'han convertit en espais d'aprenentatge i biodiversitat, eixos centrals del nou projecte educatiu sobre sostenibilitat que impulsa l'àrea d'educació. La jornada de la Diputació ha servit també per fer balanç del programa Adapta Clima 2030, un fons dotat amb 16 milions d'euros per ajudar els municipis a reduir la vulnerabilitat de la població davant l'augment de les temperatures. Parlem d'altres qüestions, en aquest cas d'exposicions, perquè s'ha inaugurat en el MIT l'exposició Habitar el meu cos, per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. L'Escola de Música i Dansa acull a partir d'avui l'exposició Habitar el meu cos de l'artista Yolanda Domínguez. Aquesta mostra, que es pot visitar a la planta baixa de l'equipament des d'aquest 2 de juny, s'emmarca dins el programa del Mes de la Salut de la Dona, organitzada per l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament. L'objectiu de la iniciativa és visibilitzar com la pressió estètica impacta en la vida de les dones en totes les seves etapes, des de la infància fins a la vellesa. La inauguració ha comptat amb la presència d'Eva Soler, diputada adjunta d'Igualtat i Feminismes de la Diputació, que ha subratllat la rellevància que Palafolls hagi apostat per aquesta temàtica. Soler ha destacat que Palafolls és un dels primers pobles que acull aquesta exposició perquè actualment funciona com una prova pilot abans d'entrar formalment al catàleg d'exposicions de la Diputació.
1: Les dones al final ens impacten molt més, tot i que és veritat que no hem d'oblidar que els homes també els impacten, i cada cop més també ho penso, aquesta societat, no?, que tenim tan consumista, tan perfeccionista, acaba també impactant, però en les dones se'ns exigeix des de nenes, no?, i en nenes doncs, que són més grasses de petites i per tant ja estan sent qüestionades, o són més petites i ja estan sent qüestionades, l'edatisme ens afecta molt més a nosaltres com a dones, no?, i al final hem de visibilitzar-ho. No és normal, no és normal que se'ns qüestioni, no és normal que tu no tinguis les mateixes oportunitats d'accedir a una feina i siguis qüestionada pel teu aspecte físic quan amb un home no està passant això. Per tant, només el punt de tenir-la, de reflexionar, ja està, ja genera la consciència col·lectiva de que sí que està passant alguna cosa que no hauria d'estar passant.
0: La diputada remarca la necessitat d'aquest tipus de propostes per denunciar unes violències que sovint estan normalitzades. Segons Soler, l'exposició convida a reflexionar sobre el fet que el cos ha de ser una forma de viure en plenitud i llibertat, sense ser qüestionat per l'aspecte físic o l'edat.
1: Jo crec que el que remou per dins és adonar-te de que hi ha violències que no les detectem com a violències, no? I que podem qüestionar que una dona doncs en la seva plenitud, amb els seus 50 anys, no?, estigui amb una expressivitat corporal diferent, doncs no ha de ser qüestionada, ha de ser validada, no? I que el cos ha de ser una forma de viure lliure. I això és el que vol expressar sobretot aquesta exposició, que el cos és el teu cos, és la teva vida i has de poder-lo viure en plenitud i llibertat.
0: Vinculat a l'exposició, el pròxim 10 de juny a les 5 es farà un taller participatiu amb la cooperativa Candela. Al mateix mit es farà per analitzar a fons els cànons de bellesa. Totes les activitats del mes de la salut de la dona són gratuïtes, tot i que cal realitzar inscripció prèvia. I la música disco i els vigis seran alguns dels protagonistes de la 6a edició del FEM. L'últim cap de setmana de juny, els dies 26, 27 i 28, Palafolls donarà la benvinguda a l'estiu amb una nova edició del FEM Palafolls. Aquesta 6a edició manté la seva fórmula consolidada que combina la música en directe, la gastronomia al carrer i les ofertes del comerç local per dinamitzar l'activitat econòmica. L'epicentre del festival torna a ser el Village, al Parc de les Esplanes, cobrirà cada tarda a partir de 6:45. Enguany aquest espai comptarà amb 6 casetes de restauració, la mateixa xifra que l'edició anterior, amb propostes que prioritzen els productes de proximitat i que inclouen opcions per persones celíaques o veganes. La celebració arrencarà el divendres 26 amb la tradicional desfilada de moda a la gespa del Casal d'Avis a les 7. Està organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd. Com a novetat d'aquest any, l'acte comptarà amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que oferirà música en viu i actuacions de dansa durant la desfilada. La nit de divendres es tancarà amb un tribut a Vigis a càrrec de Digis i una sessió de DJ Mario Otero. Dissabte 27 l'activitat comercial es traslladarà al teatre amb la jornada de Forestocs durant tot el dia. A la nit la música tornarà a les Esplanes amb el grup de versions de covers i DJ Joli. Finalment, diumenge 28 s'acomiada el festival amb un vespreig musical amb Ricky Fargas. Aquest últim dia tindrà també un caire reivindicatiu ja que es farà la lectura del manifest per la visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. Com és habitual durant tot el cap de setmana, diversos establiments col·laboradors del teixit comercial del poble oferiran descomptes i preus especials per sumar-se a aquesta festa. I seguim parlant de la Fundació El Molí d'en Puigverd, que ha inaugurat la nova nau de serveis integrals a Palafolls. La Fundació va celebrar dimecres passat l'acte d'inauguració de la seva nova nau de serveis integrals. L'esdeveniment va suposar la culminació de més de 2 anys de treball per recuperar un equipament essencial que va quedar destruït arran d'un incendi fa uns anys. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació, ha destacat que és molt bona notícia per l'entitat recuperar la nau. És una fita molt important perquè recuperen un espai clau pel seu dia a dia.
2: Ens representa una gran alegria i també una fita molt important per nosaltres, perquè fa uns anys vam perdre la nau que teníem a causa d'un incendi i doncs després de més de 2 anys per fi podem disposar una altra vegada d'un espai que és clau pel nostre dia a dia. Però no només recuperem la que teníem, sinó que hem creat un equipament millor i adaptat a les necessitats actuals. Així que també podríem dir que es tracta de recuperació i ampliació. I vaja, és una molt bona notícia, especialment per l'equip de serveis integrals, com jardineria, manteniment, obra i agrària, perquè ara doncs disposen d'un espai propi i adequat per desenvolupar la seva feina.
0: La nova construcció no és només una reconstrucció, sinó una ampliació pensada per les necessitats actuals de l'entitat. L'edifici consta de dues plantes, la planta baixa equipada amb oficines, una sala de reunions, vestuaris i dutxes pels equips de treball, i la planta superior, que disposa d'una gran sala que es completarà en una fase posterior i que encara no té un ús definitiu assignat. Pel que fa a l'impacte d'aquesta nova infraestructura, la missió de l'entitat ha destacat que ajuda directament a continuar avançant en la inserció laboral, especialment en àmbits com els serveis de jardí, dinària, manteniment i obra. Disposar d'un equipament adequat i modern permet dignificar els llocs de treball i afavorir que les persones adquireixin experiència, hàbits i també autonomia.
2: Aquesta nova infraestructura, de manera directa i indirecta, ens ajuda a continuar avançant en aquesta direcció. Els serveis de jardineria, manteniment i obra són algun dels espais on moltes persones desenvolupen el seu itinerari laboral i adquireixen experiència, hàbits, autonomia. Llavors, disposar d'un equipament adequat, modern i pensar per les necessitats que tenen és una manera, sobretot, de dignificar aquests llocs de treball i de continuar generant oportunitats laborals reals per a persones que ho necessiten. Al final, tota la nostra feina respon a un mateix objectiu, que és doncs, que persones en risc d'exclusió social puguin construir el seu propi projecte de vida a través de la feina.
0: L'acte va comptar amb la presència de Miguel Ángel Ruiz, gerent de la Fundació, els patrons Ramon Ribot, Valentí Agustí i Guillem Humet, i l'alcalde de Palafolls i també patró de l'entitat, Francesc Alemany. Durant els parlaments es va reafirmar la missió de la Fundació, que és posar la persona al centre i utilitzar el treball com una eina per construir projectes de vida dignes i afavorir la inclusió social. En aquest sentit, també es va retre un reconeixement especial a la trajectòria de Valentí Agustí, exalcalde de Palafolls, impulsor i figura clau en el desenvolupament de la Fundació des de la seva creació fa més de 20 anys. La jornada, que va plegar nombrosos treballadors i treballadores de la Fundació, va acabar amb un petit refrigeri per celebrar la posada en marxa d'aquest nou recurs, que continua apostant per la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. I la població a Palafolls creix un 0,94% i se situa a prop de la mitjana de creixement del Maresme. Palafolls continua la seva tendència a l'alça i ha registrat una variació anual de la població del 0,94%. Aquesta dada s'integra en el creixement general del Maresme, que actualment té una mitjana d'augment de l'1,02% i ja supera els 477.375 residents. Segons les darreres dades oficials del Consell Comarcal del Maresme, el nostre poble compta amb 5.040 homes i amb 4.986 dones. L'informe demogràfic destaca que la comarca creix a dues velocitats, amb diferències notables entre els pobles veïns. En el nostre entorn immediat, malgrat, és el poble que ha experimentat un creixement més fort, amb un increment de l'1,86%. El segueix Santa Susana, que ha vist augmentar el seu padró en un 1,25%. Per contra, Tordera presenta un comportament més moderat, amb un creixement del 0,42%, situant-se per sota de la mitjana de Palafolls i de la comarca. Segons les dades publicades, l'increment de la població a Palafolls i a la resta del Maresme no es deu a un augment dels naixements, sinó als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a tota la comarca. La natalitat es troba en mínims històrics, amb només 2.864 naixements l'any 2024 a tot el Maresme. Aquesta nova població prové en bona part de l'estranger. Actualment, el 19,07% dels residents de la comarca han nascut fora de l'estat, una xifra que Santa Susana s'enfila fins al 23,02%. Més enllà del creixement numèric, les dades alerten també d'un envelliment progressiu. Les persones majors de 65 anys ja representen el 20,37% dels maresmencs, mentre que fa 20 anys només eren el 14%. Actualment, l'índex d'envelliment mostra que hi ha 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15. Una realitat que marca el futur demogràfic de municipis com el nostre.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per recordar de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, el porter palafollenc Martín Guarnido fitxava pel Barça. Feia només unes setmanes, el palafollenc Guarnido havia estat escollit millor porter del torneig Team Cup i en aquell moment el Barça també l'havia fitxat per incorporar-se a la disciplina del club a partir d'ara. Després de l'última temporada al Badalona, on va jugar els 30 partits disputats, el palafollenc de 9 anys va rebre la trucada del Sevilla. De fet, va fer les proves per incorporar-se al club sevillista, però de seguida va rebre la trucada del club blaugrana i no s'ho va pensar. Després d'uns quants dies de descans, després d'acabar les classes, va començar la pretemporada amb els seus nous companys del sub-10 de la Masia del Barça. El 2021, Palafolls licitava el contracte de lloguer per una nau d'entitats. Aquella setmana havia sortit a licitació el lloguer d'una gran nau industrial per tal d'acollir la seu de gran part de les entitats locals. Des de finals del 2014, l'Ajuntament llogava una nau a peus de la carretera, que en aquells 7 anys havia estat seu i magatzem d'entitats com els Diables, Protecció Civil o els Gegants. Aquesta nau constava uns 5.000 euros al mes, que havia sufragat directe o indirectament una empresa local. En aquell moment, el consistori volia regularitzar la situació i licitava el contracte de lloguer d'una nau d'entitats per les mateixes funcions que havia tingut fins aquell moment, la que era coneguda com a nau d'entitats. I el 2016, el president de l'ANC parlava del futur del procés a Palafolls. L'Assemblea Nacional Catalana de Palafolls organitzava aquell divendres un acte de perspectiva, reflexió i projecció per saber quin era l'estat actual en aquell moment i quin podia ser el futur del procés independentista. L'acte tenia per lema Endavant República, present i futur del procés, i va comptar amb la presència del màxim responsable de l'entitat, el reescollit president de l'ANC, Jordi Sánchez. El secretari de l'Assemblea a Palafolls, Eduard Aragonès, explicava que el procés sobiranista havia passat per alts i baixos i que era bo que un dels agents implicats directament en aquest procés pogués explicar en quin punt es trobava el procés i quins eren els possibles escenaris, tant en positiu com també en negatiu.

0: És moment ara de connectar amb en Jordi Prat Savalls, qui és l'encarregat cada dia de proposar-nos alguna de les activitats culturals que estan previstes aquesta setmana. Hola, Jordi.
1: Hola, Melina. Aquest diumenge es celebra una nova edició i ja n'és la vuitena de la Trail Senyor del Castell, amb novetat d'una nova modalitat, la Trail, la Speed Trail i la Caminada, tot plegat des de la plaça de Popi, on començarà a partir d'un quart de nou aproximadament tota la proposta de la cursa. I atenció, perquè si encara tu estàs repensant, sàpigues que encara queden inscripcions obertes. Una trentena de places per qualsevol de les tres propostes. Això sí, ho has de fer abans, de demà a mitjanit.
0: Gràcies, Jordi.

0: ara amb qui connectem és amb en Quim Serra, qui ens amplia la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, avui la jornada ve marcada per un petit canvi de temps, en forma de núvols alts i mitjans, que es faran més abundants aquest migdia, tot i que es tracta de núvols poc importants, que d'entrada no han de deixar precipitació aquí al Maresme. Amb vent que bufarà aquest matí, fluix de component sud-oest, aquesta tarda, però, serà moderat del sector est. Hi haurà un canvi radical de vent aquesta tarda en quant a component i també en quant a intensitat, i això farà que la mar s'alteri aquesta tarda, marees de maror ja de cara al vespre. Durant bona part del dia, però, predominarà el marejol. En quant a temperatures, avui les mínimes s'han mantingut o fins i tot en alguns punts de l'interior de la comarca han arribat a pujar una mica, les màximes baixaran lleugerament en relació a la jornada d'ahir. Continuarem, però, amb força xafogó. Pel que fa a la predicció de cara a la jornada de demà, tot apunta que tindrem un temps que s'ha de mantenir marcat, bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb unes temperatures màximes que, si fa no fa sang com les d'avui, poden pujar una mica, però poca cosa. Els vents doncs bufaran fluixos, giren cap a sud-oest de cara a la tarda, i la situació marítima doncs força tranquil·la, amb una mica de mar de fons. De cara a dijous, canvi de temps a última hora del dia. Durant el matí migdia, domini del sol. A la tarda veurem com s'incrementa la nuvolositat i cap al vespre, entrada la nit, s'esperen xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Aleshores s'iniciarà un descens destacable de la temperatura que notarem ja de cara a divendres.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies destacades del dia. El projecte de renaturalització dels patis escolars de Palafolls és un exemple de bones pràctiques a la Diputació. L'Ajuntament ha participat avui en una jornada sobre adaptació a la calor, on han exposat la transformació dels espais exteriors de les ferreries Mas Prats i la llar d'infants. Aquestes actuacions s'integren en el projecte educatiu sobre sostenibilitat, convertint els patis en espais d'aprenentatge i biodiversitat. I s'ha inaugurat ja l'exposició Habita el meu cos, al MIT, per reflexionar sobre la pressió estètica de la dona. Com a complement, el 10 de juny es farà també un taller participatiu gratuït amb la cooperativa Candela per analitzar a fons els cànons de bellesa.

0: I finalment també ha parlat de la població a Palafolls, que manté un creixement demogràfic sostingut impulsat pels moviments migratoris. L'informe del Consell Comarcal del Maresme alerta, però, que l'increment aquest no es deu als naixements, perquè el saldo vegetatiu és negatiu, sinó a l'arribada de persones nascudes fora de l'Estat. Les dades també confirmen un envelliment progressiu de la població amb un índex de 151 persones majors de 64 anys per cada 100 menors de 15 anys. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
12: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
13: 107.7 FM.

아론데 아론데 아론데 아론데

0: L'agenda no enganya. Avui toca de nou l'assumptes intens i ho fem, ho reprenem, després que la setmana passada per indisposició del convidat s'hagués anul·lat l'entrevista. Avui sí que tenim l'assumptes interns. Ja hem complert la volta sencera al plenari. Han passat tots els regidors i regidores que han acceptat venir en aquesta edició de l'Assumpte Existents. Així que, també, com és tradició ja, acabarem la sessió, acabarem la temporada amb una última ronda amb tots els portaveus dels diferents partits que tenen representació a l'Ajuntament de Palafolls per acabar de repassar i d'analitzar l'actualitat política del nostre municipi des de les diferents òptiques que existeixen dins el plenari municipal. Darrera ronda amb els 5 portaveus de forma ascendent. Comencem amb els regidors no fins a arribar al partit més votat a les darreres eleccions municipals, tot just ara fa 3 anys. Així que avui rebem al plató de Ràdio Palafolls el regidor Martí Victòria. Ell és dels veterans ja de l'Ajuntament, va aconseguir l'acte com a regidor en aquestes darreres eleccions sota el paraigües del PSC, partit que va deixar tot just fa mig any, just per les èpoques de Nadal, justament per discrepàncies amb el rumb que estava prenent els socialistes amb els pactes de futur i el suport d'aquest partit amb el govern local. Avui s'asseu, com dèiem, aquí al plató de Ràdio Palafolls el regidor escrit Martí Victòria. Senyor Victòria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bona tarda.
0: Normalment, a la part final, l'última pregunta, si es presentarà vostè o no a les eleccions. Avui ho farem al revés, ho capgirem tot. Senyor Victòria, falta menys d'un any, justament aquesta setmana fèiem notícia a la ràdio de que faltava, un any per les eleccions municipals, previstes pel 23 de maig, si no recordo malament, de l'any vinent. Ja sap què farà o què vol fer?
1: Bueno, doncs de moment dic igual que l'última reunió que vam tenir o l'última entrevista que vam tenir. Ara fa tot just 4 o 5 mesos que vaig deixar el Partit Socialista. Estic en moment de pensar què hem de fer per les pròximes municipals, si presentaré o no. La família està oposada que em presenti.
0: No vol?
1: No, ni la dona ni els fills no estan per la labor perquè, bueno, a veure, acostumar a haver molts problemes, tinc ja una edat, tinc altres temes també que tinc que continuar endavant, i ells, per ells el 100% seria deixar-ho. Jo, com vas dir també a l'última entrevista, a veure, en principi me ve una mica de gusanillo de tornar-ne, però bueno, tot això dependrà de com aquests mesos que falten per al començament de les campanyes i dels partits que es comencen a posar les piles, a veure què faig. Vull dir, és una mica, no s'ha decidit. Jo crec que en aquest moment és un 50% a deixar-ho, o potser un 60% i un 40% a continuar.
0: De què dependria? Pues de la posició que tindríem alguna llista o no?
1: Dependria que alguna llista que fos interessant trobés que defensava el poble com jo crec que s'ha de defensar, no com hem defensat aquests últims 4 anys, que per mi hem fet una defensa, bueno, jo crec que defensa, si mirem el programa, no hem complert res. Per tant, vol dir, si tu d'un programa que portes 50 punts
0: van passar a l'oposició al PSC, és difícil
1: però ha governat Esquerra Republicana amb el nostre suport. Per tant, si tu dones suport, has d'aconseguir alguna cosa. Com a contrapartida, dones un suport a un govern en minoria, treu algo. Però si en 3 anys i mig, quasi bé, no em treu res, doncs clar, com comprendràs, la dinàmica no ens agradava. I per sobre, per això jo vaig marxar i vaig votar en contra dels últims pressupostos, perquè sense complir res amb tot el que portem, resulta que hem de donar suport també als pròxims, amb la bona esperança de que el govern d'Esquerra cregui oportú fer-ho. Puc recordar-te que això va ser el mes de desembre, estem al juny i no s'ha fet res.
0: Res del que...
1: Del que vam pactar amb ells que ho farien l'any passat.
0: Que era, la zona d'ombra del camp de futbol.
1: Era la zona d'ombra del camp de futbol, era la plaça Mestit.
0: Home, l'escena 9 sí que es va fer.
1: A què?
0: L'escena 9... Sí, bueno, és un dels pactes que hi havia.
1: Era una obra de teatre, jo estava ja programat.
0: Bueno, un cicle de teatre.
1: Vas dir l'última vegada, jo ja estava allà i simplement va ser recolzar-ho.
0: Les finestres
1: van canviar el mateix dia del ple perquè ja es veia molt... Però el més important... No,
0: què era el més important per
1: vostè?
0: El més
1: important per nosaltres era la plaça Mestit, les ombres de tot el camp de futbol, perquè allò és un ja tu ho vas tornar a dir, i dir el mateix, un descampat.
0: La zona d'ombra només es circumscriu a la zona
1: del bar. Clar, a la zona del bar, una mica perquè fos una mica confortable.
0: Però això és el que vostès van pactar.
1: Claro, però això no s'ha fet res.
0: Com que diu tota la zona, dic, a veure si és que havien pactat tot el camp
1: pactat
0: de futbol.
1: Una zona, no un metro, havien pactat una zona d'uns metros, lògicament. I després la renovació o rentat de cara de la pista que hi ha a fora del Palauet. Que això estava ja en marxa, com el que diu. Però clar, ja fa 2 anys i està igual, però és que, clar, llavors donar suport als pròxims pressupostos,
0: pues... I si s'acaben durant aquest any, vostè donaria suport als pressupostos de l'any que ve com a regidor no escrit?
1: Bueno, això és que l'any que ve ja no hi serem.
0: Home, el pressupost del 2027 s'ha d'aprovar a finals d'aquest mes, no? A finals d'aquest any.
1: Però, ah, sí, encara, ui, encara, jo pensava que em faltava menys. Pues, si es compleixen, bueno, m'ho tinc que pensar, sí, sí. O sigui, a veure, jo a veure, no sé per quin motiu, sempre m'han col·locat en contra d'Esquerra Republicana. O sigui, i, bueno, tu parles...
0: I no?
1: Home, jo no estic en contra de ningú per estar en contra de ningú. O sigui, jo estic en contra del govern que no parla amb tu i te vol vendre les coses a última hora i de qualsevol manera. Però amb una negociació jo no sigui tancat a ningú, però jo m'entenc amb tothom. Però, o sigui, això que m'han venut de que jo estic en contra d'Esquerra Republicana, això no ha sigut així. Jo no he sigut mai en contra d'un partit per ser aquest partit. Això, així que sembla que jo sigui pro i en contra d'un altre, doncs pues no. Jo parlo amb tothom i puc, i si és pel poble, qualsevol cosa es pot arribar a pactar, sempre que es compleixin.
0: Els seus companys tenien, donaven carta blanca als socialistes.
1: Home,
0: vostè diu, no reunien amb nosaltres, anem als fets,
1: si és que no, a vegades els fets, i no acceptar els fets vol dir que no veus la realitat. A veure, si tu acabes, per exemple, jo he escoltat les tres converses, no totes, però les converses dels meus companys, de Joan Vila, Rosa Garcia i la Montserrat Rovira, les he escoltat. A la Montserrat Rovira la deixo a part perquè acaba d'arribar i no li la deixo a part. No
0: pot opinar, nouvinguda.
1: No pot opinar perquè la pobra noia no hi era i s'ha deixat influenciar per el que li han explicat. Però a mi no ha parlat, per exemple. Per tant, no sé què li ha explicat, segons diu ella, ha sigut en Joan Vila, perquè Joan Vila ha fet la seva versió. Doncs clar, si tu veus els fets, clar, has donat suport a tot. O sigui, Esquerra Republicana ha governat com ha volgut. Hem donat suport a tot. Hasta, mira, hasta, per exemple, que ja sé que no hem de fer de jutges ni de res, però si tu tens una empresa que era la de la neteja viària, que vencia el contracte, que tenies temps de licitar de nou, saps que ha tingut problemes ja d'entrada, ha tingut problemes amb gent que tenia fora de control, que no tenien que estar treballant, que estaven duplicats o triplicats, això ja ho saben, perquè això no s'ha de jutjar. Ara jutgen altres coses, però si tens aquestes dubtes i tens temps de licitar, licita.
0: I si dones la mateixa empresa més cara,
1: pues, llavors, però jo ho això de més car, mira, aquí ens han venut, aquí sempre que sento això de més car, et volen vendre, o sigui, et venen les motos com volen. O sigui, això de més car o més barat. O sigui, tu quan licites no saps com te sortirà. Això ningú és adivino. O sigui, llavors, tu licites amb un preu que sigui el normal que val la feina.
0: Sí.
1: Això de que sigui més car o més barat, ja ho veurem, perquè també aquesta licitació va adossada amb un augment.
0: Clar.
1: Per tant, com que ja va adossada amb un augment, la pròrroga, concretament, també és més cara que l'any passat.
0: La pròrroga està subjecta al que diu el contracte fet.
1: Correcte.
0: No, però, hi ha cap augment.
1: Sí, augmenta cada any. I això, perquè s'ha d'igual la mateixa a la neteja a la zona verda o el que es cuida de la part vegetal,
0: jardineria.
1: Claro, llavors clar, tot va pujant. El que vol dir que això és una excusa de dir no, és que no licitem perquè podia ser més car o no, tu has licitat i va a veure qui es presenta.
0: Vostè si hagués estat alcalde de Palafolls durant l'estiu passat, que és quan va sortir el tema dels germans Alum, aquest problema, no? El tema de que s'estava investigant, tot i que sembla que de moment està aquí amb la nota de premsa.
1: Ho van reconèixer. Van reconèixer quan va venir la reunió del mes d'agost que havien tingut problemes, que s'havien detingut el propietari, havia anat al jutge, no l'havia agafat, però estava i va sortir en molts diaris.
0: Havien reconegut el què?
1: Que havien tingut treballadors que els havien duplicat la foto, que s'havien confós perquè com que eren de color es confonien i treballaven a altres llocs al mateix temps aquella persona. Això ja està demostrat. Ara, des de jutjar si hi ha més coses a
0: darrere. Llavors, vostè com a alcalde hagués trencat relacions amb aquesta empresa?
1: Jo, a veure, jo si en aquell moment, tal com ho teníem, acabava el contracte al mes de... Me sembla que era el març
0: sí, o
1: abril.
0: Febrer, març, sí.
1: Jo, a l'agost, jo licito. Jo tinc temps de licitar tranquil·lament. Licito que es presenta ell i guanya. Llavors, tinc més remei. No puc deixar el poble sense un servei. Però, com mínim, jo poso... O sigui, jo, davant d'aquests fets, com mínim... Mira, una empresa privada, això ho he dit moltes vegades i ho vaig dir amb el ple, una empresa privada, tu amb l'empresa privada assumeixes els riscos i escolta, si jo vull ho faig perquè és la meva empresa, els meus diners. Quan treballes amb diners públics has de tenir molt de cuidado, o sigui, a part de has d'intentar que davant de qualsevol problema no entris. si ja això ho tens endavant, que hi ha aquest problema, tu licita, i dius, escolta, jo licito perquè això no ho veig clar, licites, que torna a guanyar, doncs pues clar, no puc deixar el poble sense neteja, però jo com mínim he obert la porta que altres puguin participar. Això és el que jo penso, el que jo hauria fet. Ara, ells no ho han fet, que m'estranya que no hagin fet, perquè ells, quan estaven a la posició, eren més radicals que nosaltres a sobre, però bueno.
0: En quin sentit?
1: Suposo que canvia...
0: En quin sentit eren molt radicals?
1: Bueno, que ells, molts plens, es comentaven que a més tenien que vetllar perquè els sous dels empleats fossin... Bueno, escolti'm, això, cada empresa paga els empleats, entens? Vull dir que eren molt més rigorosos que nosaltres. Per tant, vol dir que m'estranya que ells, que eren tan rigorosos amb aquestes coses, ara que estan ells governant, bueno, fins que no sigui jutjat i condemnat, això poden passar 10 anys. Perquè tal com va la justícia, pues, jo que sé, el que pot passar, que són innocents, pues, jo per mi són presumpció d'innocència, però com que em vens, pues, jo licito, perquè és l'època que es pot fer. Jo no hagués tampoc tancat el contracte, això no l'hagués fet jo, però tal com ha vingut, ens ha vingut bé per licitar, per tant, licito i fora.
0: Abans parlava de la darrera entrevista que vam tenir aquí, vostè deia que està en 50% de presentar-se, 50% no gaire. Sembla que on no anirà és amb la llista de Juan Andrés Osorio, que diu que no va parlar amb vostè.
1: Mira, dona, que casualitat, avui també l'he trobat. És que, de veritat,
0: que reuneixen cada vegada que té reunió.
1: Jo crec que ho ha vist anunciat i m'ha vingut a veure. Hem pres un cafè, per cert.
0: Qui ha pagat? Hi ha presumpció no. Cadascú el seu.
1: Ell ha pagat el seu, sí.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: no m'ha dit que li ha dit d'anar a les seves llistes?
1: No, ah. no m'ha dit res. Jo, quan ho vaig dir una mica en to de broma i un to mica que, bueno, estem més a prop ell i jo que no d'apuntar-me a Vox. Per tant, hi havíem parlat, però temes varis, però hi ha molt bona relació. Simplement era això.
0: Però no hi va haver un oferiment de...
1: No, això no. Verbalment no va haver res. És un bon feeling.
0: Però vostè va dir que n'havia tingut d'altres partits polítics.
1: Sí, però de moment...
0: Si no és Osorio, entenc que els socialistes no seran. No, socialista. Esquerra, ho dubto.
1: Home, no crec que els socialistes vinguin a buscar-me a mi, com no...
0: Home, hi ha una cap de llista nova.
1: Home, nova per mi no és. Jo ja vaig governar amb Rosa.
0: Sí.
1: Fa d'això 7 anys, bueno, 8.
0: Ara parlarem de Rosa Garcia.
1: Per mi no és nova, però
0: no defugi.
1: És una excompanya.
0: Si diu que hi ha un partit que va venir a buscar-lo, Osorio no és, socialistes no, Esquerra tampoc, Junts...
1: No, que hem parlat? A veure, que tampoc m'han vingut a buscar, hem parlat.
0: Parlar per formar part de les llistes.
1: Jo que són aquests contactes que es parla, i bueno, jo escolto, tampoc...
0: Després farem d'aquests contactes que es parlen de carrer i així, també en parlarem a l'entrevista d'avui.
1: Però és que en un poble, a veure, jo això que a vegades dius, no, és que has d'anar a un despatx, al carrer et trobes amb la gent, i al carrer el que té inquietuds les expressa, i a vegades no són explícites, vull dir una paraula clau, però sí veus el feeling que hi ha amb la persona i si pots arribar a un acord o no pots arribar a un acord. No falta anar-te en un despatx amb quatre persones allà, sinó poden haver unes prèvies, que això fan tots els partits, i això no és una cosa nova.
0: Fa un sondeig, i han fet bé, un normal, sondeig a veure si li agradaria.
1: Normal, com
0: perquè vostè
1: que...
0: per sol no anirà. Una llista que sigui encapçalada per vostè, creada per vostè amb un partit nou?
1: Va haver un moment que es va pensar. Però jo, com que ja t'ho dic, tinc problemes per si ho deixava o no deixava, la família no ho vol, jo no em podia dedicar a muntar un partit. No tinc temps material per muntar un partit. Llavors, això m'ha fet que tot sigui molt difícil i jo crec que l'Oli tampoc el muntarà i llavors aquí jo crec que
0: l'Oli tampoc?
1: Crec que no, perquè ja no tinc temps, és molt difícil, s'ha dedicat moltes hores.
0: El partit que els ha vingut a buscar és el mateix o no?
1: Això ja no sé, jo puc parlar el que això li has de demanar amb ella, jo no puc...
0: Doncs la setmana que ve,
1: jo no li puc apuntar aquesta. Jo no li puc adelantar aquests si l'han parlat o no l'han parlat. Això, aquests temes els deixo a la individualitat de cadascú.
0: De moment que ja coneixem dos formacions que tenen cap de llista, és Junts i el PSC. Què li sembla, Rosa Garcia, com a cap de llista del PSC?
1: Bueno, jo començaré que com a persona i jo la desitjo el millor com a personal i com a amiga que érem, ja no som tant, però bueno, que la desitjo el millor. Políticament, bueno, si el partit ha cregut que és la millor, si des de Mataró han cregut que és la millor, pues,
0: Mataró és que ho ha cregut?
1: Home, ho ha
0: o s'ha votat des de Palafolls i s'ha decidit des de Palafolls?
1: Bueno.
0: El senyor Vila també va ser imposat en el seu dia fa 4 anys des de no. Mataró?
1: No.
0: I llavors que li fa suposar que ara sí?
1: Bueno, perquè m'ho sembla.
0: Home, ja no està el Partit Socialista, jo penso que pot parlar obertament, senyor Victòria.
1: Perquè això abans de votar-se ja sabia. O sigui, abans de fer la votació...
0: Perquè només hi havia una candidatura.
1: Per això.
0: Per això, clar, si només n'hi ha un, Blanco i en botella.
1: Blanco i en botella, doncs això.
0: Però vostè creu que ha vingut des de dalt? Que n'han frenat... Dalt, vull dir, des de Mataró. Que n'han frenat algunes candidatures o...?
1: Tu compte que Mataró fa com mínim uns mesos que decideix. Ja ho va dir, ho va deixar entreveure...
0: Quan estava la gestora també decidíem des de Mataró?
1: La Rosa ja ho va deixar dir, que es va reunir amb ell, ho va deixar escapar diverses vegades. Llavors, la gestora dirigia, des de Mataró es dirigia, des de Mataró et van instar a una cosa. Jo no sé si instar és manar o no és, però sí que havia un control, i la prova és que li vas demanar què feien aquesta gestora i què et va dir la Rosa. Reunions per treballar. El què? Perquè jo sàpiga...
0: Segons a Mònica Armada, per crear una moció de censura.
1: És real.
0: Qui hi havia en aquestes reunions de la gestora?
1: Mataró.
0: Llavors no era de Palafolls. La gent que anava
1: però
0: a aquestes reunions...
1: Es parava d'això.
0: Però la persona que reunia, o les persones que reunien, sí, a Mònica Armada...
1: Eren dos.
0: Eren dues persones?
1: Sí.
0: Eren de Palafolls o de Mataró?
1: No eren.
0: És que veient la foto de la gestora, senyor Victòria, no hi ha gaire gent, tampoc,
1: no eren d'aquí.
0: No eren d'aquí. I això va ser a la tardor.
1: Sí, va ser.
0: Vostès n'eren conscients, des de Palafolls?
1: Es van enterar, sí.
0: Tots? Perquè el senyor Vila diu que no.
1: No.
0: Vila, no,
1: Vila potser no s'entera mai de res, però bueno, o el que vol. Si ho sabia jo...
0: No s'entera perquè se li havia amagat?
1: No ho sé, si me vaig enterar jo.
0: Però llavors, es va enterar vostè llavors, eh?
1: Claro, si jo m'entero d'això, pues, si t'hi poso una mica d'orella, pues, tothom s'hi pot enterar, si tu no vols enterar-te de les coses, o...
0: Li anava bé no saber.
1: O hi ha
0: saber.
1: Coses que sí, i coses que no, pues clar, llavors ja és una cosa molt personal.
0: Dèiem, vostè sabia que a Palafolls som en el moment postelectoral, ara fa 3 anys havia demanat el cap de Lluís Moreno. Mira, i de Joan Vila per poder pactar,
1: d'això no he parlat mai, perquè jo crec que això no cal.
0: No, és que cada entrevista van sortint coses noves.
1: No, aquí, bueno, a veure, jo crec que aquí les paraules s'han mal interpretat. Jo crec que aquesta primera reunió no va anar bé, no va bé feeling, no va bé, alguna cosa va fallar.
0: La reunió del Viena.
1: No, la primera reunió que va tenir Joan Vila amb la Mònica no va anar bé, i d'això doncs, es va començar a torçar tot. I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó va ser d'altra forma. O sigui,
0: no era en plan, ha de sortir aquestes dues persones per poder pactar.
1: No, el que passa que el que es va plantejar, ho dic perquè mira, com ja me'n vaig,
0: sí, sí,
1: ja me'n vaig de la política.
0: Se'n va de la política?
1: Sí, crec que sí.
0: Ja no estem al 50-50?
1: 40, 60, 40, mira. Aquí el problema va ser que Joan Vila volia ser alcalde, i l'altre costat no, l'altre costat deia no, regidor.
0: L'altre costat vol dir la senyora Armada li deia perfecte, correcte, però vostè no serà alcalde sinó regidor.
1: Correcte.
0: I qui havia de ser llavors alcalde?
1: Loli. Va ser de clar. Podem donar
0: i vostès estaven d'acord? Els socialistes estaven d'acord o no?
1: Pues ja has vist que no.
0: I aquella famosa ja frase de que Palafolls Som havia preguntat, no exigir, no posar com a condició, però sí que havia sondejat la possibilitat de fer 2 anys i 2 anys. Això existeix?
1: A mi això no em consta. I crec que no, a més, amb el futur que he anat, crec que no. Perquè no li veig, no li... Crec que no, però bueno. Això ja ha passat, i crec que és millor... parlar pel poble.
0: Però veu, cada setmana anem coneixent més coses. Jo crec que també és interessant pel nivell de població, perquè saber què és el que va passar.
1: A veure, jo et dic el que va passar perquè jo ja pràcticament, com que t'he dit que no sé què faré, abans de marxar vull deixar les coses una mica clares.
0: Doncs anem a aprofitar que està...
1: Perquè realment aquí tothom ha dit mitges veritats. I si volem saber què ha passat, doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, però també han tingut molts interns nostres.
0: Per exemple, quin és el problema intern dels
1: aquest,
0: socialistes?
1: Pues el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
0: Però això no és un problema, o sí?
1: Home, el problema és que no han governat.
0: Perquè vostès volien governar.
1: Claro, home, tu te presentes a una candidatura per
0: home,
1: governar.
0: Home, també és estrany que vulguis sacrificar el teu cap de llista, no?
1: O sigui, si donar un pas al costat és sacrificar el teu cap de llista, sí.
0: Vostè deia, nosaltres ens presentem a unes eleccions, sí, amb unes, sí, idees, tal, tal.
1: Sí, sí,
0: es presenten,
1: sí,
0: vostès amb unes eleccions amb un cap de llista.
1: Sí.
0: Però el primer mes li diuen, no, que cap de llista ha de sortir...
1: Que no és la primera vegada. No surti, que es posi de regidor. No, que no surti, que es posi de regidor. No va alcalde, però governes tu.
0: Deia la senyora Armada, que clar, tenint en compte que el senyor Vila és empresari, tenia una empresa que havia fet fallida, doncs no trobava molt coherent el fet de que una persona amb aquest tipus de historial empresarial...
1: Suposo que això també va influenciar molt, suposo que també, suposo. amb el criteri, amb el criteri d'aquesta tria, una persona que sigui preparada, que estigui acostumada, com era l'Oli, perquè de tot el grup, si tu mires el que hi ha amb els regidors que queden,
0: coses una mica al micro, Toni Victòria.
1: Si tu comptes amb els regidors que queden, doncs clar, que hagin governat.
0: Però llavors per què no el van posar com a cap de llista de la senyora Güera?
1: Aquí, això va ser perquè aquí es va votar i va guanyar Joan. Aquí van votar els afiliats i Joan va guanyar. Llavors va fer campanya, va saber fer-ho, i quan es va posar a votacions va guanyar. Llavors aquí no tinc res.
0: Vostè creu que hauria d'haver fet el pas al costat i haver deixat a Dolors Agüera al calder?
1: Mira, jo ja t'ho vaig dir l'última entrevista que vam tenir. Quan vas amb un grup i tu has de defensar aquest grup, el primer, intentar que els egos deixar-los de segona part, perquè si no al final et pot passar això, que dos grups que pràcticament es van presentar per governar, perquè estaven en contra de com governava Esquerra Republicana, han passat a no governar.
0: I vostè va dir que era un tema d'egos, ho va dir l'última reunió,
1: de feeling, d'egos, que posa allà el nom,
0: va dir vostè de feeling, cert.
1: Doncs vull dir, un, quan està en un grup,
0: però quan diu això, ara ja està personificant aquests egos cap a una banda, que seria el Joan Vila, que va dir, no m'escolti, jo no donaré un pas al costat.
1: Si anem a posar egos, potser tothom es té, un va demanar que donés el pas al costat i l'altre no va voler fer-ho. Bueno, llavors mesurem, però tu, si tu vols portar el teu projecte endavant, doncs...
0: Però vostè és empresari. Vostè és empresari. Vostè li va malament l'empresa, però això li inhabilita per ser candidat?
1: Per mi no. Però davant d'una negociació hem d'escoltar les dues parts. Llavors, clar, si l'altra part demana això, doncs ho has de valorar. Si t'interessa o no t'interessa.
0: Si els socialistes no va interessar.
1: No va interessar.
0: O hi va haver lluita interna? Quan va passar això, hi va haver lluita interna?
1: De estos lodos, estos barros.
0: I vostè entén que, bueno, ho he dit abans, era partidari que la senyora Agüera...
1: Governar.
0: Durant Agüera també era partidari de governar.
1: Governar, que per això te presentes. Perquè què ha anat passant? Bueno, doncs hem anat debilitant. I per socialista, bueno, que tothom diu que està molt bé. Bueno, pues està molt bé, perfecte. Jo crec que no. Crec que ha quedat molt mermat amb número amb tot, perquè tindrà que refer-ho nou tot de zero, que està bé, mira, és una renovació, però mira tu per on de la renovació els tres que són, ja són veteranos també, vull dir que hauran de fer, bueno, pues, ells estan contents, doncs pues, me sembla perfecte, però la intenció era governar a les últimes eleccions que els números més o menys t'acompanyaven. A les pròximes Déu dirà.
0: Per tant, a mi el que vostè m'ha de dir és que no va haver el pacte, finalment, per la Folsom, PSC fa 3 anys, bàsicament per una qüestió d'egos del senyor Vila, que bueno, no volia deixar de ser... la possibilitat de ser alcalde no va voler deixar
1: bueno,
0: aquesta possibilitat.
1: Bueno, perquè era el candidat i deia, bueno, vale, ho pot defensar, si jo... A veure, si cadascú defensa el que creu. Per mi crec que era el correcte, o el que jo hagués fet, és no em passar al costat i deixo, vale, pues, jo quedo de regidor i que governi un company meu. Ell va creure que no.
0: Parlem de Mònica Armada. Quan parlàvem d'aquesta moció de censura del mes de tardor passada, sembla que ella parlava de la tardor passada, el desmentia vostè. Vostè deia que havia estat una cosa més, una xerrada més de carrer, més informal, però ella diu, sí. No.
1: Jo amb ella sí, el que passa
0: vostè havia parlat directament amb ella d'una moció de censura.
1: I tant. Les coses no, a veure, les podem negar el que...
0: Paral·lelament amb la gestora.
1: Claro, podem negar-les, però jo... A veure, quan tu tens un pensament de govern, tot tens fins a l'últim dia i has d'explorar totes les
0: però tot s'hi val per governar, senyor Victòria, o no?
1: Tot
0: per aconseguir
1: tot
0: el
1: val,
0: govern?
1: No, tot se, claro, però és que no és res il·lícit perquè,
0: no,
1: perquè, claro,
0: home, aquí, si no aniríem aquí, tots a la presó
1: no, claro, però aquí a vegades clar, efectivament, tu imagina't, jo sento els meus companys, excompanys de partit i diu que, home, és que per una moció, escolta, moció de censura hi ha cada dia i és una arma legal perquè si un govern no fa bé i la part que està a l'oposició pot sumar, això és el més normal del món.
0: Però el govern no ho va bé? Aquesta moció era perquè el govern d'Esquerra Republicana no anava bé o perquè venia de fa 3 anys que no s'havia aconseguit aquest pacte i d'una manera d'intentar tornar-hi?
1: A veure, era el pacte que s'havia fet natural del principi. Per què? Perquè el normal, tal com per nosaltres, per mi, el govern d'aquest govern d'Esquerra, a mi no m'ha agradat i ni m'agrada. Per tant, si no t'agrada una cosa i jo em presento per això i dic als meus votants que faré això, que inclús portaven les deu primeres mesures que faríem si arribem, per diferenciar-nos del que estan, doncs això s'ha oblidat tothom. Clar, doncs jo no m'he oblidat i encara defenso això. jo tenim el programa que porto sempre com aquí,
0: com un empanyo,
1: perquè jo això ho portem nosaltres, doncs les nenetes com mínim que es compleixi. Jo crec que no s'ha complert res, però bueno.
0: Però vostè parla i critica molt la posició que ha tingut el PSC en el seu moment amb la, no? El fet de no donar el pas al costat al senyor Vila.
1: Crec que sí, jo, però que també trobo lògic.
0: Però s'haurà fet malament també el Palafolsom o no?
1: Claro, o sigui, aquí quan hi ha problemes, tots tenen una mica de culpa. I cada persona o cada culpa més una part que una altra. Però clar, s'ha donat les condicions de que per una cosa o per una altra això no s'ha pogut arreglar i acabat, que ja falten 8-9 mesos perquè acabi
0: un any, falta un any per les eleccions,
1: però ja el mes de gener pràcticament ja ha acabat tot, ja és precampanya, vull dir, queden 7-8 mesos, doncs no s'ha portat a terme ni es portarà, o sigui, ja és impossible.
0: Què li sembla que una vagina a l'entrada de les Ferreries?
1: Jo vaig dir una cosa, mira, jo aquesta pregunta que tu m'has fet jo la portava perquè la volia contestar, però vaig contestar-la, volia fer una comparativa, dic, mira, fa 8 anys érem el poble amb més zones verdes del Maresme, doncs mira que casualitat, ara som o serem el poble amb més benzineres per habitant, o sigui, que casualitat, hem passat d'una part a una altra, això,
0: però no s'han fet zones verdes, tampoc no s'ha fet cap zona verda,
1: no s'han fet, però s'han fet les benzineres, per tant, hem passat de la que, bueno, a veure, parlem de zones verdes. Verdes, què vols dir? Que estan verdes?
0: No, això vostè, ha parlat vostè.
1: Perquè clar, sí, no, és que la veritat, és el poble amb més zones verdes del Maresme.
0: Sí.
1: I ara som el poble amb més benzineres per habitant del Maresme. Bueno, doncs el canvi, a mi aquest canvi no m'agrada gaire. I això ha sigut sota el paraigues d'Esquerra Republicana.
0: Però ho pot evitar el govern municipal?
1: Home,
0: si el planejament ho permet, l'empresari segueix tots els passos?
1: De moment ja hi ha cartells, no la benzinera, però no he vist cap a l'altra. I també és l'entrada del poble, la del supermercat, és clar, va amb benzinera.
0: Sí.
1: També hi ha veïns, o allà no hi ha veïns.
0: Però ja no s'han organitzat.
1: Ah, casualitat. Casualitat, això.
0: Va. Què vol dir?
1: No, que és això. Casualitat. No, dic que és casualitat. Una s'organitza i l'altra s'organitza. Bueno, deuen haver veïns que saben més i veïns que saben menys. Dic jo, no? Algo ha passat aquí, doncs.
0: Home, jo crec que la informació la deuen tenir segur, perquè em sembla que n'hem fet un fart de parlar tots de benzineres.
1: Doncs aquí estem. Doncs bueno, doncs ara veig que s'està movent l'altre. No sé si podran fer alguna cosa o no, però en principi hem passat, o passarem, de tenir-ne dos a tenir-ne quatre.
0: Tindrem això... sis, de fet.
1: O sigui, perdó, sis, que hi ha un altre que no me'n recordava de part de...
0: Hi ha sis perquè tothom s'oblida de l'autopista, que també és el terme de Palafolls. Són sis en total.
1: L'autopista quina? La que està l'autopista?
0: Sí,
1: però és que hi ha un altre baix. Sí, tenim sis, correcte, tenim sis. Sí, va, ja dic, que té més vecinats per habitant.
0: Darrer ple, de fa uns dies, el tema principal va ser la manca de places a una de les dues escoles, Masprats, de cara al proper curs, perquè hi ha una alternança, es fan dos aquí, una a l'altra, i cada any la idea era aquesta, fins ara s'ha fet així en aquests últims dos anys. Entén la decisió del govern català i de l'Ajuntament, que de fet hi dona suport de mantenir la proposta inicial o no?
1: Mira, aquí és un tema que el conec una mica per comentaris de pares i per el ple, i és una mica complexa. Bueno, jo el que trobo aquí a faltar per part d'Ajuntament és que, a veure, el normal és que tu esperis a les places que se n'apunta als pares per decidir per on tiro la línia. Això és el que m'han dit diversos docents, perquè jo no estic en aquest món i ho has de preguntar. El normal és això, que esperis a veure cap on va la cosa, i cap on va la cosa, doncs si tira més cap al costat, l'obro allà la línia i no l'obro amb l'altra. Clar, aquí acordar dos anys abans on faria la línia, doncs clar, t'hi podies trobar amb això.
0: Que és necessari tenir un càrrec de confiança en la figura de l'arquitecte que s'ha jubilat precisament aquest mes i que passarà de ser arquitecte municipal a càrrec de confiança.
1: Bueno, això, com el nom indica, és un càrrec de confiança que marca l'Ajuntament o l'alcalde. Bueno, li pagarà, suposo que cobrarà, no farà de gratis, tindrà un sou.
0: Ara ja acostuma a cobrar,
1: clar, perquè sí. Si jo me va semblar que un company meu, o és company d'ella que...

0: l'any 1880, en un context de profundes desigualtats socials i de conflicte obrer creixent. Advocat de formació, va orientar tota la seva carrera a la defensa jurídica dels treballadors i sindicalistes perseguits, especialment vinculats a la CNT. Tot i una discapacitat física que li dificultava la mobilitat, va mantenir una intensa activitat política i pública. Va esdevenir una figura central del republicanisme catalanista i del catalanisme d'esquerres, sempre compromès amb la justícia social. Des del seu despatx i des de diferents tribunes polítiques, va denunciar la repressió de l'Estat i la violència del pistolerisme patronal que marcava la Barcelona dels anys 20. Elegit diputat pel districte de Sabadell, el seu mandat va ser breu. Poc temps després, va ser assassinat davant de casa seva per pistoler el sou de la patronal. La seva mort va conmocionar el moviment obrer i va convertir l'Airet en un referent ètic i polític, símbol de la lluita pels drets socials i de les llibertats democràtiques. Aquesta setmana, a les portes de Troia, parlem de la figura de Francesc Layret amb el Xavier Vidal, qui acaba d'escriure una novel·la sobre el personatge i les polítiques circumstàncies de la seva mà. Benvinguts a la Barcelona del pistolerisme. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I per tant, felicitats a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu del Sense Veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
2: Com anem? Molt bé, Sergio.
1: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal, alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació, Set bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
3: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les portes de Troia, eh?
2: Apa,
3: gràcies.
2: Home.
3: Si, si et sents així... A punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
2: Molt bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
1: Ja, doncs,
2: ja ho tenim.
1: Molt bé, Xavi, què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
3: Justament va ser el Francesc Layret el que em va tibar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer per el que passava, i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano, El fil roig del catalanisme, i vaig entrar. Per casualitat, no la coneixia, vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els sets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador en Bo, però ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat ningú, doncs escolta, m'hi poso jo. I m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del Set bales en la nit.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @ Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: van y al pedirle alegre llévame al Mulán, tristemente dijo ma petit chéri.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller, sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia com vivien els discs nous, amb els discs de pedra, en fi, hi havia, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això, Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí. I una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, eh? Ara mateix,
3: amb aquesta descripció. Sí, sí, sí, sí.
1: I escoltant la Raquel Meller.
2: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20. Per diverses raons, sobretot una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, eh? O sigui, allò a lo bèstia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrollat a la presó per haver participat en una vaga, per exemple la de la canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i de equitat social estaven servides. Era normal.
1: Tot aquest context que ens està ara descrivint a perfecció en Xavier Vidal, doncs el podeu trobar al llibre que ha escrit de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
3: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publica aquí aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? I és un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, si tenim temps de parlar
3: una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem avui a les portes de Troia, ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura d'en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I per tant comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
3: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. Quins eren els orígens de la seva família, no?, més familiars i socials?
2: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no combregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 7 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I per tant ell el que diu és: si els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, el carrer Balmes 26 a la cantonada està a 200 metres. Mm-hmm. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, que li donen context, i ell definitivament es converteix en un activista.
3: És que, de fet, ja ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformar en ell?
2: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta part més de quan ell tenia vora els 40 anys, però ell és un líder estudiantil d'esquerres en el sentit més nat de la paraula, i que ell intenta que tothom es conscienciï a la universitat que hi ha una classe social que mereix més protecció que les altres, perquè normalment la gent que anava a la universitat en aquella època era gent, fills de burgesos, de gent que podia i tal. Però clar, fixeu-vos en una escena que revela una mica quin tipus de líder i quin tipus d'ideologia tenia. Hi ha un moment que el Rovira i Virgili descriu en un dels seus llibres que està mirant per la finestra del claustre de la Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social, i els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda, i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que senyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient: vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom, i la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. I clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica. I això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de Set vales en la nit, perquè pensava: descric en algun moment la veu que té, però clar, no hi ha gravacions d'aquella època, no puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent, una veu metàl·lica que quan la deixava anar la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem, d'índole més de això, fisiològica, no?
1: Sí, ja has dit que ell surt de casa, va a la universitat i a més de tot el que ens acabes d'explicar, que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
2: sí, sí,
1: de, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi. Allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
2: Sí, sí,
1: amb Lluís Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
2: Es van fer molt amics. Ell, jo, si no vaig errat, perquè aquesta part de, prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus. Després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys i que preparava la Mercè Micó i que anaven ell, l'Omar, el Salvador Seguí.
1: I que també has relatat el llibre Set Males, sí, en la nit, que ens gairebé ens fan olorar el que s'està cuinant.
2: Sí, sí, perquè era un personatge, i clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè era un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges i l'única cosa que li agradava...
1: Patata bullida
2: i una truita a la francesa.
3: Sí, no fotem.
2: Jo pensava, aviam si això m'hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Lairet dirà, però paio, què t'empatolles aquí? Doncs el nebot net del Francesc Lairet, l'Ignasi Rodríguez Roda Lairet, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així, i ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa si li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses perquè no volia. I l'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a Bociplé, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
4: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Lairet no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els músculs, està en la voluntat. I la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada, però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te'n n'has acabat sortint, què et pot aturar?
2: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate, perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi, però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades, si volien. De fet, unes setmanes abans, a Granollers, hi va haver com 2 o 3 morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill, perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
3: En aquest temps, cota de malla, eh?
2: Sí. No era la cota de malla medieval sí que era una cota de malla, era una fibra d'anelles, que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai, ni va voler que el seu assistent portés pistola, no volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort, i en corria.
3: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. I òbviament no té res a sota, no?
1: Clar, justament el que estaves explicant, i el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre. Sí. He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall de llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier si no l'heu llegit abans, i justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia, i voldria que ens expliquessis doncs una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
2: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això, que ell no pot, o sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en

0: l'envoltava. No per ell, ell va morir, tenia... Tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell. Les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què. Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris que els havien fet fora, l'empresa del ferrocarril, perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra... Diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar? Anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. Hòstia. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer... I allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res. Ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell. Fins i tot, moltes vegades, de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat, doncs, 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat, la seva malaltia.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Liam Neeson fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena, potser no aquesta concretament perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí, i això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, quasi bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia un milió. Això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, un milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que a Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven al que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja, i llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament

0: perquè volia tenir una vida millor i perquè, d'alguna manera, no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del cenetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem que, com en totes les organitzacions socials, n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però en el fons de tot això hi havia la gran ideologia, clar. Pensem que a Barcelona l'any 1917, en el congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
1: No, és una bestiesa.
0: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
2: I un d'aquests eren Layret. La seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar dues grans corrents, la corrent conservadora amb la Lliga Regionalista al capdavant i una corrent hereva del federalisme de Pi i Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
0: Oh, el català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que són que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. No se sona això?
1: No, i tant, que en sona.
0: Que totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us se sona això?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Clar, o sigui, estem parlant de coses que ell defensava. Hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo Via Laietana ara, i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret, i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona, concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona. I fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes, no, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts, no, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
2: la reacció
0: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu: escolta'm, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu: però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo no em podries perdonar aquesta multa que em vols posar de inflexible, li dobla la multa. Diu: què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
1: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de l'Airet és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
0: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia amb honors a la Universitat de Barcelona i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no, perquè segur que hi haurà gent que dirà: però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava càrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat, o algú que venia a dir-li: pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què. No, de fet, era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró, i ell estava a València quan va passar això, i l'havien condemnat a mort. I llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat. I no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per espirit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta, però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient: sí, puc fer-ho, no? Però clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa, i en aquell moment col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu: escolta'm, tenim calés de la caixa de resistència, t'ho pagarem, perquè és que més faltaria. I ell diu: no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, ja aprofitarem, col·legiaré i es portaré tots. No en tenia cap més, era només
1: anava allò. Allà, això.
0: Era això, ja està.
2: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917, l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se en una figura clau del conflicte social i polític català, i finalment també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Quina va ser la relació que va mantenir l'Airet amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
0: Jo crec que com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ho hem vist mil vegades, en aquest país, en Espanya, en l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord, perquè és que no s'aguantaven.
2: Exacte.
0: O sigui, estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no?, que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que efectivament era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT i que, clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu a l'Airet, mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militants no volen. I l'Airet li diu, justament al contrari, si el que heu de fer per aconseguir poder és entrar en política i votar, perquè amb el vostre vot això canviarà la història. I efectivament, el projecte polític de l'Airet per al qual el maten, diguem, és la unificació amb una sola llista d'una sèrie de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se, el Partit Socialista, amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia, per altra banda, la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme diem ara en sentit ampli, que en aquella època sí, tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE de la UGT. Clar, la seva idea era, si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36. El front va ser
1: això.
0: L'any 36 passa això i les forces reaccionàries diuen... Sí. Perdó,
2: Gabriel Rufián, a dia d'avui.
0: I és el que anava a dir. Que... Avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu, hòstia, que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, passa res, al final són catalans tots i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran, però que canviïn les regles del joc, que puguin guanyar les eleccions. No, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha detallat per l'Ossà, i a Madrid i tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen, per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I efectivament avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre. I després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias. El Besteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia, està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no, no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí, però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid, i és per això per lo que el maten.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres, que els dispensaris s'omplin de cossos, que les brigades de neteja no donin l'abast, que els funcionaris de Montjuïc no donin coll, que els carretons als cementiris vagin plens de caixes, que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res, que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar, que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT, que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones, que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
1: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
0: Severiano Martínez Anido és una bèstia parda, una persona d'un en fi,
2: un sanguinari.
0: Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel,
2: sí, i tant.
0: Que hi ha un moment en el que Al Capone, interpretat pel Robert De Niro, està assetjat per l'Elliot Ness i per el Sean Connery, que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir los quiero muertos, quiero a sus padres muertos, sus hijos muertos, sus casas quemadas y quiero me armen sus tenizas. Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, sí, que era l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Anido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen, hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà, i allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Anido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern, i era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja que es diu El Cabo de las Tormentas, en el que descriu el Severiano Martínez Anido, perquè ell tenia un especial enquina al Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco bulldog de la monarquia, i diu d'ell que beu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. Hi ha un moment que diu, i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge, o sigui, ell explica en El Cabo de les Tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Anido és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Anido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit, t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament, i és el responsable de la mort de l'Airet.
2: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920,
0: efectivament. Doncs imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Balmes desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any. No era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Anido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i, per tant, es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta per la porta de Balmes 26. Surten en Lairet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Lairet. El següent, la següent andanada el toca també, i en Lairet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu: què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent, perquè no surti. La Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal, perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora, no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa: si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament és el que va passar.
4: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar amb pesar i brandar el cap amb pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
1: Molt bé, després d'aquest moment tan intens anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets, però quin impacte immediat va tenir la mort de l'Airet en el moviment obrer, al catalanisme polític i a l'opinió pública?
0: Moltíssim, moltíssim, perquè l'Airet era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manada són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà, hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase: han matat en l'Airet, han matat en l'aire, tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga acaba sent una autèntica vaga general. Es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona, reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambla Savall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
1: Pell de gallina.
2: Pell de gallina. Això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavier Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del Francesc Lairet, a qui penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
0: un carrer,
2: del nomenclàtor de les ciutats de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt molt més present.
0: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
2: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no?, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc
0: Layret. Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre, Set vales en la nit, i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret, injustament oblidada.
2: Moltes gràcies, Xavier Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A vosaltres.
2: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui, a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.